0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu particular. Capítol 6. Espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir,
3: Perquè
2: que m'estic definint.
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris, el moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antic Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no? Estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets, seguim sent romans, i aquest és un altre, no? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, no? Bueno, tenien, no?, un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana... No, vull dir, no ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No, no, no. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa. Sí, sí.
2: No, i nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi, això a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no?, el genius, queda't, ja, el que fan ja és encendre les palmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme, es perd. perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan a les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma. La reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, i és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, a aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això és una cosa, no, que penses, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no?
3: Personetes vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que, que tenen drets...
3: Protagonisme total, el sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia, saber
2: en
3: quin dia
2: cas,
3: vius.
2: Més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i t'han fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem
3: tampoc
2: parlant de mil·lennis,
3: sí, sí.
2: Trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf, que m'ha quedat... Bueno, jo sóc aquí de Múnich de tota la vida, vull dir que...
3: A mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és
3: el
2: important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens, no?
3: Clar. I el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és superinteressant.
2: Exacte, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Comença a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà on ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que es, directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim, és a dir, les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia o... potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico
2: però,
3: després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina, en aquest cas Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí, que tothom la coneix a vegades pel... allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centre-europeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora del postres, la repartien entre els convidats més selectes. Doncs des del 1906, després es deuria anar escampant, primer entre la jet set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés, i després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom, inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure, no?
3: Però després fa més il·lusió a veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és, la patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina Maria Cristina d'Habsburg, o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja... Va.
3: Sort que et tinc
2: al final són borbons, vull dir, tots acaben barrejats, tots, vull dir que ja hauria, alguna traça hauria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer una reunió, dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, sí, no és tan difícil.
2: Exacte, no costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia, i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir... i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra, i a partir d'aquí va començar... aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses... arribar a situacions molt, molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
3: Uah.
2: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta, quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que era miop, no ho sé, eh?
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer bé. Ja ho has dit al principi, que allò dels aniversaris no...
3: I ja estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, perquè jo, com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català, aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari, que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar. És de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit, i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Però depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant. Avui que et fas

0: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú els espelmes, com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes, és que no podia venir sense portar aniversari. Continua amb música, si et sembla bé.
1: Vinga, va.
0: Això que ara t'explicaré, no crec que t'ho esperis, no sé si és...
1: Ui, venint de tu, m'ho espero tot, ja.
0: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
1: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram. Sisplau.
0: No, si sobre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el seminari... A Barcelona, a la Cripta Gaudí, al recinte modernista de Sant Pau també, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor, perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè em fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de la ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen... que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que ve el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Palin, el que es va inventar en l'època del surrealisme una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda com, aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure... com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una mica més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
1: sí,
0: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
1: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, és que fos surrealista, sí, però vull dir,
0: sí,
1: que...
0: És un altre
1: tipus de... Segurament
0: no
1: es faríem espelmes, faríem matxero, però...
0: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa, mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però en teoria a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda. Però és que de l'altra banda, també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment fric de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així que ho tringui a algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
1: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Fer una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
0: Sí. Hagués pogut buscar un altre exemple.
1: Doncs quasi que millor.
0: Sí. La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que et regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
1: A veure.
0: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular, va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, va estar Arts Electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma, però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
1: En l'inversa.
0: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè, d'una banda, el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
1: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
2: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys. A la una, a les dues, a les tres, super tres.
3: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amigues i amics. Som al Sendes, un programa de 25 minuts que traça cada setmana un camí en tres parades. La primera, un lloc d'interès del nostre país. La segona, una ruta senderista per estirar les cames. I la tercera, un viatge d'aquells que treuen el sentit. I en aquest capítol 548 no en serà pas una excepció. Els tres continguts d'avui són aquests. Sant Pere de Pons és un monestir reconstruït per la voluntat popular, una església romànica que els habitants d'aquesta vila de la Noguera van rescatar de la ruïna total ara fa 50 anys. Toni Sala, president de l'entitat que ho va fer possible, els Amics de Sant Pere de Pons, parla del temple més que mil·lenari i de com les pedres van tornar a convertir-se en murs. A l'espai de senderisme, segona etapa de la ruta dels contrabandistes entre Navarra i Euskadi. Va des del Coll d'Artesiaga i fins a Elizondo, la bonica capital de la Vall de Baztán. En uns moments, el Xavi Tió ens dona tots els detalls descriptius d'aquesta ruta i també la seva fitxa tècnica. Segon de quatre capítols dedicats a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler continua explicant-nos coses molt interessants de l'estada al desert de Gobi amb finalitats arqueològiques. Cingleres vermelloses, serps, escorpins i tempestes de sorra són protagonistes en aquest segon capítol, Els quaderns del viatger. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. A mig camí d'una línia recta imaginària entre Balaguer i Solsona, Pons es converteix en un punt de pas imprescindible per tothom qui va o qui torna d'Andorra o de l'Urgellet, és a dir, de l'Alt Urgell. Ja ho diu la dita, Pons, parada i fonda. Si la saviesa popular pregona aquesta cruïlla de camins, nosaltres en fem cas. Sobretot perquè Pons, vila emblemàtica de Ponent, té una edificació amb molta història que ens crida l'atenció. Alçada a 486 metres sobre el nivell del mar d'Alacant, la canònica de la que avui parlem destaca per l'interès

0: amics de Sant Pere de Ponts.
1: Ara faria 1.001 anys on trobem un document que parla per primera vegada de Sant Pere de Ponts. És un document, un facsímil, que es guarda al Museu Diocesà del Bisbat d'Urgell, i allà es parla d'un judici que hi va haver concretament l'1 de novembre de l'any 1024, i on ja s'anomena Sant Pere. Els orígens, potser els hauríem de buscar més enrere, hauríem d'anar ja cap a finals del segle VIII, quan es forma el comtat d'Urgell, no? Aquest comtat es va extenent cap al sud, cap a la zona on havia el califat de Còrdoba.
0: Unes èpoques de terra de frontera entre el món cristià i el musulmà que consoliden aquesta fortalesa i punt de guaita sobre la plana del Segre Mitjà. Indicis que fan pensar que va ser un enclavament molt important de l'antic comtat d'Urgell. Des del segle XII, Sant Pere es converteix en residència de canonges, d'aquí, òbviament, que rebi el qualificatiu de canònica. Però aquests, al segle XV, es traslladen i baixen a viure a la vila, un cop superada l'amenaça musulmana. Comença el declivi de la canònica i, segles més tard, les guerres carlines claven una daga mortal a l'edifici. És l'any 1839.
1: Que és quan es destruïx, quan es dinamita Sant Pere. No només Sant Pere, sinó que també el poble de Ponts. El 1839 és quan Sant Pere es dinamita, Sant Pere, el castell i el poble, que en aquells moments era una vila closa. Des de llavors fins ben entrat al segle XX, el monument va patint una sèrie de deteriorament per les inclemències del temps. Sí que és veritat que deixeu-me anomenar una data important, que és el 1931, quan és declarat Patrimoni Nacional de Catalunya.
0: I malgrat aquest reconeixement, Sant Pere toca fons. L'any 1968 les dependències pateixen un saqueig. I és el punt en el qual, de les cendres, en surt la llavor. Primer, amb la posada en marxa d'un aplec popular cada 1 de maig. I uns quants anys després, amb el naixement dels Amics de Sant Pere de Ponts, entitat destinada a recuperar l'edifici. Tots els moviments els explica el Toni Sala.
1: Va ser més aviat moguda per un vicari que hi havia en aquell moment, mossèn Torrades, que va animar, no, a un grup de jovent, era consciencial, no, de la importància del patrimoni que teníem, i va sorgir una mica a partir d'aquest grup de jovent que van ser els primers que van organitzar el primer plec de l'1 de maig. A partir d'aquí hi va haver gent diversa, diguéssim, de tot tipus, des d'un professor d'autoescola a un botiguer. Per això també aquest fet crec que és difícil de trobar a d'altres llocs de Catalunya, no? Que la gent sigui del color, que sigui... Tothom s'ajunta per aquest bé comú. Qualsevol persona que et pugui imaginar de Ponts, que tenia una inquietud i unes ganes de tirar endavant un projecte com aquest.
0: I així, just fa 50 anys, neix l'associació Amics de Sant Pere de Ponts. Com dèiem, gent de totes les edats i de tots els oficis que fan possible que en poc més de 15 anys i amb l'assessorament de tècnics de les administracions superiors es torni a aixecar l'edifici pedra a pedra. Som ara a finals dels anys 80 i la canònica ja ha recuperat una fesomia molt similar a l'originària. La reproducció, més o menys fidedigna, és possible gràcies a les dades, poques, això sí, que arriben d'època medieval i, sobretot, a les fotografies que es conserven de principis del segle XX. Per entendre tota la recuperació, Antoni Sala destaca tres figures clau.
1: Un va ser el president, Joan Viladot, que era una persona que tenia aquesta empenta, no?, per anar a trucar totes les portes perquè doncs aportessin els diners per tirar endavant la reconstrucció. Però també hi havia un historiador, Manel Gravial, que és treballador de Ponts, i va estar sempre a davant que es fes una reconstrucció el més fidel al que va fer el monument durant el segle XI. I després l'Armengol Vidal, que va ser el mestre d'obra, va ser també la persona clau que va permetre que avui tots puguem gaudir de Sant Pere. Era una persona, un gran picapedrer, i a part tenia una empresa de construcció. Si els Amics de Sant Pere sempre hem pujat al cap de setmana a fer les obres que pertocaven en cada moment, sí que l'empresa d'aquest senyor, doncs, entre setmanes, portava les obres de més envergadura.
0: El resultat és un vistós edifici d'estil romànic amb alguns elements molt cridaners i destacats, com ara el robust cimbori sobre el creuer, de 8 costats, que fa funció de campanar, amb arcs cecs i finestres geminades. També els seus 3 absis o la volta de canó interior.
1: És una església romànica, estil llombard, com totes les esglésies romàniques que es van fer durant el segle XI aquí a Catalunya, d'una sola nau, que per ser d'una sola nau és molt gran, no? És una església molt gran, i els 3 absis, un absis del central tribulat, és el més característic. I després, bé, clar, ara està derruït, però hi havia totes les dependències canonicals a la vora, amb un claustre. Al seu moment, estic segur que si poguessis tirar enrere i visitar el segle XI, doncs, en vez d'haver-hi un monument, doncs, hi hauria tot un gran complexe. No només a l'església, sinó també a la part emmurallada, amb la torre, clar, seria una altra visió totalment diferent.
0: I ara situem-nos al present. Els amics de

0: Sant Pere de Pons obren les portes de l'església al matí de cada primer diumenge de mes i de manera esporàdica la fan escenari d'exposicions, concerts i altres esdeveniments. Seguiu la seva agenda i actes a Instagram per estar-ne assabentats. Enguany, per exemple, han obert un petit espai museístic al mateix recinte.
1: De fet, aquest any, gràcies a l'ajut econòmic de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Pons i el Consell Comarcal, hem inaugurat el Centre d'Interpretació Manuel Gravial, l'hem posat el nom de l'historiador que abans hem parlat, i és un espai que hem recollit tot el material audiovisual que teníem. Els visitants que vinguin, a partir d'ara, poden veure una mica com ha estat tota aquesta reconstrucció durant aquests 15 anys, una mica més de 15 anys, perquè de fet ja tenim material visual ja del primer aplec.
0: I a més organitzen visites guiades a l'església en horaris convinguts, una cita en la qual recorren l'edifici i n'expliquen la seva història i curiositats. Però de tot allò que s'hi aborda, el que crida més l'atenció i admiració dels visitants és això.
1: De totes aquestes visites que tenim, perquè durant l'any doncs venen a visitar gent de tot arreu, sí que el que més posen en valor és que la reconstrucció s'iniciés o es dugués a terme a partir de la gent de Pont, no? Dels ponsicans i ponsicanes. Això sí que és una cosa que la gent els impacta, no? Vull dir, perquè diuen un dia que la societat, perquè no deixem de ser societat, es mobilitzin per una causa cultural, doncs això tothom que ve ens felicita i ho posa molt en valor.
0: I ara toca celebrar-ho. Si l'any passat la canònica arribava als 1.000 anys des del primer document que donava fe de la seva existència, enguany els Amics de Sant Pere n'han fet 50. Ho van commemorar fa ben pocs dies amb un gran acte ple de cultura i de festa. Merescuda manera de celebrar que Sant Pere és més viu que mai i que ja fa mig segle que una vila com Pons va saber defensar i lluitar pel seu patrimoni cultural.
2: Sendes.
0: Dos de set. No, estem parlant de matemàtiques, sinó que estem parlant de la segona de les set etapes que estem seguint de la ruta o la senda de los contrabandistes. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Segon capítol que ens n'anem cap a terres de Nafarroa i del País Basc.
3: Ah, això mateix, seguim amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en set etapes, que ressegueix les valls de Baztán-Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, fins a tocar mar a Irún, i amb aquesta etapa, a més, pel límit també amb França, i que va recorrent entorns de boscos mixtos i fageda, i per entre zones d'activitat agrícola, ramadera i forestal, tot de paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic, i és una ruta que combina esport, natura i cultura per tot d'espais naturals protegits i en què trobarem moltes restes prehistòriques i d'altres de romanes i medievals també, i com el nom indica ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX a la postguerra. Nosaltres la vam començar a la part més meridional i des de Benxa-la-Baien, a la primera etapa, vam fer fins a l'Alto de Artesiaga, des d'on vam baixar a Elizondo amb un taxi contractat prèviament, perquè a l'Alto de Artesiaga no hi ha més que la carretera.
0: Doncs vinga, fem aquesta segona etapa en el seu punt de sortida.
3: Doncs el que fem és, després de tornar amb taxi a l'Alto de Artesiaga, comencem a la segona etapa resseguint de pla camins de vaques per terreny obert que ens du cap a nord fins a trobar el límit entre la comarca de Baztán, Bidasoa, i la comarca de Pamplona. És un límit que resseguim tot un tros per lloms ondulats que van superant petits cims i collets, resseguint també el GR12, que ja seguíem des de l'etapa anterior, fins al Buztanberro-Colepoa, és a dir, el coll de Buztanberro, és l'alçada màxima de l'etapa d'avui. Hem trobat en aquest primer tram tot de cromlecs, túmuls i menhirs prehistòrics catalogats, cada un amb un piló metàl·lic que els identifica. amb el qui al coll el que fem és traspassem un filat pel bestiar per una gran porta metàl·lica, deixem el GR12, prenem altra vegada cap a nord, ara pel GR11, i continuem trobant restes prehistòriques acompanyades d'algun búnquer de la postguerra i sobretot d'un munt de palomeres. Són petits esguards on poder tirar els coloms quan passen volant en les migracions de la paloma Torcaz quan entren a la península Ibèrica. Anem per pastures obertes, alternades amb petits trams de roureda adulta, amb exemplars força grans, passem alguna borda i anem trobant tot de torres metàl·liques construïdes amb bastides de construcció. És una cosa molt curiosa, algunes fins i tot d'una vintena de metres, les més altes, amb llargues escales metàl·liques també inclinades per pujar-hi, i tot fixat a terra amb cables d'acer. Són també per la caça d'aquests coloms que deien. Estan situades als colls més baixos per on passen els grans estols de coloms, i el que fan és que amb unes pales de fusta pintades de blanc les llancen a l'aire imitant els falcons, de manera que els coloms s'espanten i baixen més a prop de terra i llavors se'ls poden caçar més fàcilment. Doncs en trobem tot un munt d'aquestes palomeres, d'aquestes grans construccions metàl·liques, i a poc comencem a baixar ja molt suau fins a trobar la Muga, és a dir, trobem la frontera amb França, anem resseguint el filat metàl·lic que marca el límit territorial, trobem de tant en tant alguna fita de pedra numerada marcant la frontera, anem resseguint el llom, pujant i baixant més cimets i colls ondulats, anem passant també algun cul-de-sac d'alguna carretera que puja des de la banda francesa, i successivament anem passant d'una banda a l'altra de la frontera, traspassant el filat metàl·lic i veient més i més restes prehistòriques, fins que arribem al coll de Berderiz, on aquí ja deixem la frontera i ens posem definitivament a la banda navarresa per baixar molt suau primer, passant tot d'antigues bordes de pedra, per entre pastures i camps oberts, per entre zones també de petits aiguamolls entollats, que progressivament ens van baixant, més endavant ja més decidits, passant per algun caseriu tradicional, fins a zones boscoses als afores d'Elizondo. Elizondo és la capçalera de la vall de Bazán, i finalment, ja de pla, arran de riu, anem fins al centre del poble. És un petit poble d'uns 3.500 habitants, el centre comercial de la vall, i que pertany a la zona bascòfona de Navarra i que és alhora al final d'aquesta segona etapa.
2: Poble amb uns casals realment preciosos, molt bonics, i que val la pena fer-li una visita. Distància recorreguda?
3: Doncs estem parlant de 26 quilòmetres.
2: Desnivell?
3: 760 metres de desnivell positiu i 1.450 de negatius, acumulats els dos.
2: En quant de temps?
3: Posem-hi també, igual que la primera etapa, unes 8 horetes, xinuixano, per poder contemplar aquesta gran quantitat de restes prehistòriques que hem trobat i també les palomeres.
2: Grau de dificultat?
3: Doncs igual que la primera, 3 sobre 5 per la distància i pel desnivell negatiu.
2: I on trobarem referències?
3: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandista amb dues cas, la primera i l'última de les lletres, i on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
2: Doncs vinga, anem per la tercera. Serà, però, la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i república.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
2: Doncs seguim voltant pel desert de Gobi, punt on l'expedició científica internacional ha decidit recrear el centenari viatge de Roy Chapman Andrews. A diferència d'aquest, però, l'actual equip hi busca restes fòssils animals. Algunes de les troballes ja les ha explicades en Jordi, unes altres les coneixerem tot seguit. Però el que també hi abordarem serà la vida al desert. Un desert que no ho és per casualitat, ho és per les extremes condicions que no hi fan gaire apta la vida. I aprofundim en aquest segon capítol dels Quaderns del Viatger.

La idea inicial era intentar trobar restes homínides, restes de l'home prehistòric, perquè es pensava en aquella època, estem parlant dels anys 20, del segle passat, es pensava que l'home, l'ésser humà, havia sortit d'Àsia, no? El fet de pensar que sortís d'Àfrica, doncs en aquells moments, era impossible, era com un contrasentit per ells. I per això es va buscar aquestes restes a l'Àsia. No van trobar, evidentment, fòssils humans anteriors, doncs, el que seria Homo erectus, que se n'han trobat uns quants, però sí que van trobar ossos que encara es van convertir gairebé més importants, perquè són ossos de dinosaure i fins i tot també una sèrie d'ous de dinosaure, que fins aleshores doncs, no s'havien trobat mai i no se sabia com es reproduïen els dinosaures. Això de trobar dinosaures sembla que hagis de trobar el dinosaure sencer ja excavat, no? Això és com te'ls trobes en els museus, no? Quan te'ls trobes in situ, doncs normalment tot l'esquelet està envoltat de terra o sorra o fins i tot roca, no? Quan s'ha solidificat molt. De manera que únicament els pots detectar si detectes la diferència de color entre l'os i la roca mare. Dues setmanes doncs, van trobar aproximadament uns 1.200 fragments d'ossos de diferents tipologies. Donat que vam estar explorant terrenys que tenien, per una banda, entre 150 milions d'anys o, més recentment, doncs, fins a 30, es van trobar des de dinosaures fins a protomamífers, els mamífers antics, tipus conills, i fins i tot, en un cas, vam trobar el Paraceratherium, una espècie similar al rinoceron, però molt més gran. Imagineu-vos un rinoceron de la mida d'una girafa i del volum d'un elefant. Quan he dit que no hi ha vegetació, realment n'hi ha molt poca, arbustos, plantetes mig seques, però també hi ha vida. No ho hem d'oblidar, no? Des de petits insectes que es puguin morir, tipus carbats, però també alguns animals que poden arribar a ser perillosos. Una de les directrius que teníem per deixar el campament i poder anar als jaciments a buscar fòssils era que havíem de portar sempre una espècie de paraneus, uns protectors de les cames, perquè hi havia un perill constant de trobar-nos amb serps. Si t'atacava, era més probable que ho fes a l'altura dels turmells i, per tant, doncs, els havies de tenir protegits. Per sort, no ens van trobar cap serp. Només en una ocasió hi va sortir ràpidament, però no ens van atacar, no? Però el que sí que hi havia moltíssim eren escorpins. I escorpins al campament. Al principi, doncs, no ho sabíem, anàvem tan tranquil·lament allà, fins i tot... Ja ens deien, diu, escolta, no aneu amb sandàlies perquè poden haver-hi coses, no? Però portàvem unes llanternes que són amb ultravioleta, tenen un LED que pots fer llum ultravioleta, i es veu que els escorpins tenen una capa, que es diu capa de hialina, el que és l'exoesquelet extern, no? I aquesta llum ultravioleta el que fa és una reacció que fa que siguin com fluorescents. De manera que, si enfoques al terra amb una d'aquestes llums, els veus amb moltíssima claredat. I quan una de les nits vam encendre les llanternes i vam començar a veure que aquí n'hi havia un, allà a 5 metres, un altre, aquí al cap de 2 metres, un altre, i s'anava movent molt ràpidament, dius, escolta, mai més tornaré a portar sandàlies i, sobretot, sempre aniré amb aquesta llum. Durant el dia podíem arribar a 45-50 graus i imagina't doncs, haver d'excavar amb aquesta calor. Doncs, realment era inconvenient, per això també una altra de les directrius que teníem, que una mica anàvem organitzats com militars. Eh? Els americans ho tenen molt, això, que per assegurar que no passa res era bastant, bastant estricte. Doncs era haver de sortir amb dues cantimplores d'aigua plenes, sempre, per si de cas. I tot i així vam tenir unes quantes reaccions adverses a la calor de gent que es va marejar i va haver-se de quedar al campament. Però, en canvi, durant la nit doncs, podíem arribar fàcilment entre 5 i 10 graus sobre zero, això sí, no? Però, clar, que necessitaves doncs, posar-te un anorac o una jaqueta ben gruixuda. Una altra cosa a tenir en compte són les tempestes de sorra, que doncs, aquí al desert del Gobi són bastant comuns i, clar, imagina't, amb aquesta extensió que hi ha
sense gairebé muntanyes entremig, a la que comença a bufar el vent fàcilment, doncs comença a aixecar pols, i arriba, en poquíssim temps, tens una tempesta de sorra a sobre teu, no? Per sort, no en vam tenir, tot i que sí que va haver-hi un moment en què el vent va bufar tan fort que ens va trencar una de les tendes. O sigui que quan bufa, bufa fort. Quan hi ha una tempesta d'aquestes, l'únic que pots fer és quedar-te quiet perquè no saps cap a on aniràs, si no, i si no, doncs amagar-te dins de les furgonetes.

doncs punt i final. Us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia, trepitjarem de nou el Pirineu Navarrès i farem interessants visites arreu del país. Ens emplacem al web de la xarxa, laxarxamés.cat, perquè ens trobeu a l'apartat de sendes i recupereu els continguts de qualsevol programa. Salut, cames, i fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplement estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
3: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
2: Jordi?
3: Sí.
2: Hola.
3: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
2: I què fas?
3: Espera't.
2: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
4: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
2: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
4: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
2: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
4: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
2: Déu-n'hi-do, home,
4: és que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
2: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
4: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: Però és que el 59, d'això fa molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
2: tot,
4: ja, eh?
2: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
4: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
2: Què és un impactador?
4: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
2: Això el 59, eh?
4: S'hi
2: van disparar un petardo per sí. veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
4: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, la mateixa Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
2: Clar, és una cosa molt vetusta, no? Molt...
4: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
2: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
4: Sí,
2: perquè, clar,
4: sí.
2: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
4: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. Clar. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
2: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
4: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren, no eren Windows.
2: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
4: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
2: Sense fotografiaven... persones, Això eren sí. només mecàniques, diguem.
4: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar allà, no?
2: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
4: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
2: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
4: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
2: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
4: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
2: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
4: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, que és
2: el sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
4: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
2: No sé.
4: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
2: Ho tens a tocar
4: i et diguin, tu no baixaràs.
2: Punyeta, eh? Quin greu.
4: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
2: L'11.
4: N'hi van haver 10, abans.
2: Sí.
4: N'hi van haver 10.
2: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
4: Sí. I eren tots militars, eh? Tota aquesta gent, eren pilots. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
2: A veure...
4: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
2: Ah, mira, veus?
4: Sí.
2: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
4: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
2: Ah, mira, veus? saps mai, sí, ara, algun dia. Sí. Eh?
4: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
2: I vas fent la piqueta i anar sí, fent, sí, sí. Sí, home.
4: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió,
2: sí.
4: Aquelles fotos del mar de la tranquil·litat, totes aquelles roques que em portaven, portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
2: Sí, sí.
4: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
2: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
4: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
2: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11, eh?
4: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica doncs, com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
2: Ah, veus?
4: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
2: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
4: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
2: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no? Que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
4: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
2: Ai, quasi bé, eh?
4: I era, no, però ja era això, era el que volien
2: fer. Era la idea.
4: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
2: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
4: Sí.
2: Una mica té a veure amb això.
4: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
2: Sí.
4: És a dir, són coses que es veien, que
2: era evident, que estava passant allò, no? I que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més pel valor que té i el retorn que en té, no? En realitat.
4: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
2: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
4: Bueno, és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
2: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
4: I esclar, clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
2: Sí, sí.
4: Clar, la ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. Mica... I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
2: No, no. I mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
4: cas. I els
2: cas.
4: Hi convenia, i els
2: eren els primers que... Sí, sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
5: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies a Ridley Scott, per tant...
2: Sí, és veritat.
4: Jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
5: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
2: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà?
4: Sí.
2: Veus? Fixa't.
4: És un problema, eh?
2: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
5: L'important és embrutar coses.
2: Sí, sí, sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns-ho això una mica.
5: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
2: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
5: Sí.
4: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
2: Apassionant.
4: Sí,
2: sí.
5: No arriben mai perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però passarà. Podem
4: parlar. El dia que les rebis, veuràs.
5: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
2: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
5: Massa gros, molt gros, molt.
2: Molt gros, una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
5: Sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
2: Ah, ep. Que és una... Però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
4: La 17, sí, ja no sabré. No
2: la 17 o la 18, eh?
4: Però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
5: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
2: Ah, aquí hi havia consens.
5: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
2: Val.
5: Tot això...
4: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
5: Sí.
2: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
5: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... En el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com a pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
2: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
5: Sí.
2: D'aquesta pareidòlia que van dir però això s'assemblava i tal,
5: sí.
2: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
5: Sí, això
2: és mentida.
5: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
2: Ah, ojo!
4: Oh.
2: Mira, veus?
4: Ostres, el van trobar.
5: Sí.
2: El van trobar, i el tio llarg, ho explica,
5: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
2: O sigui, fora de la nau, vols dir,
5: sí,
2: que
5: sí.
2: Va sortir.
5: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, però no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació. I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
2: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
5: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
4: Sí,
5: això,
4: jo vull mirar.
5: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
2: Sí, home.
5: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i... Bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
2: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. O sigui, ell no existia, el ruandès, o sí existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
5: Sí, William Rutledge, no he acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
2: el que
5: tenia,
2: no
5: tenia
2: ell, o...
5: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril, que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va collonir, potser, i ha deixat
2: que... Va recollir cable, que es diu, no?
5: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
2: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
4: Sí, he estat mirant les fotografies que es van fer. I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
2: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
4: Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
2: Sí, home. Prou. Sí, sí.
4: Sòlides.
2: Sí, sí.
4: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
2: Sí, hem dit al principi, sí, sí.
4: És un... Al llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
2: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
4: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
2: Ah, hosti, és molt recent.
4: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem quatre coses. Bueno, no, ja s'ha fet això.
2: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
4: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural. Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
2: Poc o molt en tenen.
4: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits. Aquests impactes són impossibles a la Terra. És possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
2: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt. I com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
4: Sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies. De la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
2: Sí, correcte.
4: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen
2: per trigonometria,
4: de metres,
2: no?
4: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
2: Ja.
4: Ah, com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
2: Clar,
4: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
2: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no?, perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
4: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
2: No.
4: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu...
2: Ah, veus, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no?, les imatges de com la pols...
4: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
2: Ah, veus?
4: Sí.
2: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
4: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
2: Clar.
4: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
2: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
4: Sí, i allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
2: Que no n'hi ha.
4: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames i fum.
2: Clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. I, correcte.
4: Sí, l'oxigen...
2: Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
4: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
2: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
4: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen ferir. Quan estan plantant la bandera, que els veus amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer... a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
2: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
4: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
2: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
5: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
2: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell temps. Moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
5: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
2: Segur.
4: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
5: Doncs bé.
2: De seguida hi ha nervis.
4: Sí, hi ha molts nervis.
5: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
2: de la gravació
5: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
2: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, eh? Esclar, sí. Vale.
4: Quan tothom, tot el món els estava escoltant, eh?
5: Sí.
4: Just en aquell moment.
5: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, pareu un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu, això, vosaltres.
2: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
5: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11, que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que et diria, cinematogràfic. Gràfic. Eren 45 bobines.
2: Hòstia, estem parlant de l'any 69, eh?
5: Sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, ja que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno, el que va passar el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a farem uns documentals i unes coses. La NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
2: El material original, diguem.
5: El material original, gravat en SSTV, d'això.
2: Home, devia estar fet caldo, poter.
5: Bueno, no el van trobar mai.
2: Ah, hosti. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
5: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que, bueno, no ho hem trobat.
2: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
5: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
2: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
5: Sí, però clar.
2: La qüestió és que els 2000 pilots, els se sap sí o no... sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.
5: Sí. En tot cas, el Nafsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions clar, en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fer en Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident de algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
2: una mica rebuscat, però...
5: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
2: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten, potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
4: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
2: Ah, mira,
4: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això què és això? Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
2: Com uns miralls.
4: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa...
2: Molt mat, no? A més és molt opaca. Sí.
4: No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància que tarda uns segons a fer aquest trajecte i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
2: És com un radar, diguem, però amb llum.
4: Això mateix.
2: Com un sonar, no?
4: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
2: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
4: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir,

0: dius? Com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No, no.
0: Estàs, anava a dir que estaves a la lluna de València, que diuen, però no.
1: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
0: Igual si està prou bé, qui sap.
1: Segurament.
0: Bueno, què, ens portes la lluna en un cop o què?
1: Bueno, avui us porto, primer de tot, us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
0: Són coses diferents.
1: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes sí. Són els soviètics, bueno, o els russos.
0: Ah, sí? Això és que així? Que quedi, no ho sé, no tenia clar que la distinció anava per aquí.
1: Sí, sí, vale. Sí, és així, ja està. No, no té cap diferència més. Els...
0: No, no, molt bé, bueno, molt bé, el gran
2: no sabia,
0: apunt.
2: No ho sabia.
0: Ves un apunt de qualitat, això bueno, està molt bé.
1: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és clar. Més general.
0: Passa, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no? Potser és...
1: Bueno, la Unió Soviètica
2: era
1: molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... Jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
0: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? una broma. Però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Si,
1: és que la gent
0: si
1: s'ho creu tot.
0: Malament. Clar, però és que està molt
1: no
0: ben fet.
1: Fer, no podeu fer bromes.
0: No es pot.
1: Parlem d'invents, parlant de la Lluna, que no han funcionat.
0: Va, segur que n'hi ha, segur.
1: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
0: Veus?
1: N'he triat dos. Que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
0: Ah.
1: No s'han dut a la pràctica,
0: no sé.
1: S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però bueno, jutgeu vosaltres.
0: L'Albert, que té quatre duros, sí. Com que comprovi. Aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
1: Sí, sí. Exacte.
0: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
1: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
0: Home, és maco.
1: El nom està guapo.
0: Entres a veure amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
1: Bueno, però el nom està guapo. Sí. Això bàsicament és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques.
0: Ah,
1: ficarem bueno. A la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, pues el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
0: Això tirarà sol.
1: Clar.
0: Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
1: Això, sí, no? Sí. O sigui, com a gas t'ho gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
0: Uh-huh.
1: Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
0: Clar.
1: Perquè, clar,
3: què pot sortir malament?
1: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
0: Fa de mal fer.
1: Sí.
0: És impopular, a més.
1: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, sí. Que serà a Houston, sí. Suposo, no sé.
0: Sí.
1: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase d'enlairament propulsat amb motors convencionals, no? El que faci servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears. No motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
0: No.
1: I es va fer... És més, a l'any 53 van prohibir els a fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i... diferents llocs on es donés la gana i tal.

0: I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després...
0: Sí.
1: De que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
0: que
1: faria explotar...
0: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
0: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: No, no, segur, clar, esclar. Pobre home, saps?
0: Sí, clar, sí. Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, allà al prop, no sé.
2: Era un mal
1: dia. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
0: Però, bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah, sí, home, de tant en tant.
0: Pugem a l'ascensor, no?
3: Sí.
0: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
0: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
0: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
1: És tremendo, sí. No cal.
0: Però,
1: no
0: bueno,
1: cal
0: pensar-hi. Com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer,
0: està tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va, eh?
0: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria,
0: espaial,
1: no?
0: Sí. Espaial, sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
3: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra, segur.
0: Si no és plana,
2: clar. La Lluna és plana, o...
3: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
0: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, fica allà...
3: Fica d'orbitat tot hòstia, sí.
0: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vale.
3: No és mala idea, eh?
0: Ojo, perquè... Ah, no, jo no.
1: Però quin era el plan?
0: El plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable... Sí. Un cable fins al terra, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? 35.000, has dit.
3: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient-te enmig del cap, imagina't.
0: Sí. Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea, vale?
1: Sí,
0: llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Això?
0: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrregues,
0: sí,
1: espaial, allò.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. I dius, per què? Doncs pues no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
3: Home, sí.
0: Que això es veu...
3: És lleuger, és resistent.
0: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni, i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi, però la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
3: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula, encara no s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
0: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
0: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha de dir també que aquest invent...
1: És un primer pas.
0: Sí,
1: és un primer pas.
0: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
3: Jo veig que, passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
0: Home, està guapo!
3: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
0: Sí, que la putada si s'espatlla. Sí. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
0: Estaves fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
0: Clar, 4 minuts. Quantes
1: escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
3: Això ho va fer en Goku, no?
1: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volia.
2: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
0: Camp Nous, ho sents cap a l'Asi. Hola.
1: Sí, exacte.
2: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
3: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí. És...
1: Sí, home, però si ets català...
0: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no ho han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
0: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
0: Anar, sí, de la basura. Anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
0: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
0: Exacte.
1: A golf, no?
0: Hi ha un...
3: Ah, sí, és veritat.
0: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, super èpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
0: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
0: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan ja hemos comido. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
0: Sí,
1: pues
0: ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això.
1: Sí, sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Va. I allà està.
1: Bueno, però això...
3: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
0: Sí, deu estar cremada, suposo. Està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
3: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo especial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
0: Sí, exacte, és un homenatge. Mira, aquest encara, dius, bueno, va. També hi ha banderes Hi ha banderes, heu parlat de banderes, hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
0: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, ah no?
0: La de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és, però està a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
0: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està, allà a terra.
1: Més conspiració hi veig, sí, aquí, eh?
0: Sí.
3: No, i... perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Ah, exacte.
0: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables, sí, que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè, clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això, sí.
0: Doncs allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà.
1: I que això 96 bosses, eh?
0: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de Déu.
0: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
3: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
2: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
3: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
2: 1979.
3: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit, Messagina Barrel, des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers, And the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers.

0: rock and clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock. It's my
1: life. Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així, doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallor.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada, es deia Making Movies, i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials. Rock and Classic.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana de menú. Doncs atenció, perquè de convidada tenim una escriptora tremenda, brutal. Ella és Olga Díaz. Amb ella parlarem doncs, dels seus futurs projectes i de moltíssimes coses més, de la seva trajectòria, projectes personals... Bé, no us ho perdeu. Tindrem amb la Reyes Sánchez de Princeses Poderoses. Amb ella seguirem parlant de l'actualitat d'Operació Triunfo 2025. Tampoc us ho podeu perdre perquè tela la cosa com està. Tindrem a l'Assumpta Vitòria parlant de la història de la tele. Amb ella parlarem de José María Íñigo. Us en recordeu? Doncs no us ho podeu perdre tampoc. I la secció del Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Que el podeu veure cada setmana al canal 4. O sigui que no us ho podeu perdre. I recordeu-vos també que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, perquè, vaja, jo crec que hi trobareu tota l'actualitat televisiva, si us agrada, sobretot a YouTube hi trobareu entrevistes, vaja, a tot arreu. Vinga, doncs comencem, som-hi.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs bé, tot seguit és el moment de repassar la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà d'un personatge conegut per tots, un personatge televisiu molt estimat. Assumpta, de què ens parles avui?
3: Avui vull parlar de l'Íñigo.
1: Molt bé.
3: És uns documents que tinc de Televisió Espanyola que expliquen una mica la seva història. Diu així, que l'any 1975 feia Directísimo i, en certa manera, després va fer Estudio Abierto, que era un programa de Televisió Espanyola també dirigit per ell, amb un bon equip de professionals en el guió, perquè ell ja havia demostrat amb Estudio Abierto que feia una realització molt ben cuidada, abundants números musicals i entrevistes amb personatges de tot tipus. Aleshores, quan es va acabar el Directísimo i l'Estudio 1, li van donar Martes Noche a l'Íñigo i aleshores va començar a emitir-se aquest programa. Era un magazín espectacle realitzat des d'una sala de festes i no als estudis de televisió. Això era una innovació. El director del programa ha volgut treure les càmeres de televisió per fer un espectacle en directe i autèntic, sense decorats, perquè los espectadores assisten una noche por semana a una sala de fiestas. Això ara veiem que ara sembla que sigui nou. Doncs no és nou, això és de l'any 76. Aquí diu, el programa cuenta con variadas musicales propias de una sala de este tipo. Además, José María Íñigo entrevista a las personas asistentes al programa con su habitual técnica y estilo. Al concebir este programa, José María Íñigo se propuso entretener a la audiencia, arrancándole todas las sonrisas posibles. En Martes Noche, fiesta, se combinan el humor, la música i les entrevistes. Això li va donar molta fama a l'Íñigo en aquella època. Esta noche, fiesta. Directísimo i tots aquests programes són de l'any 1976. Ha plogut una mica, però jo crec que és interessant.
1: Sens dubte, Assumpta, i nosaltres acabarem amb un moment doncs, també curiós de l'època en la que passaven grans artistes, a la que José María Íñigo presentava, per exemple, els mítics Boni M. Gràcies, Assumpta. Acabem la secció amb aquest fragment.
4: Y ahora para entretener la vista, uno de los mejores espectáculos que en este momento se pueden presentar en lo musical en Europa. Seguramente su nombre a la mayoría no les diga nada. Son Boni M. Posiblemente su canción que van a cantar en primer lugar les suene de algo, Daddy Cool. Pero ya verán ustedes cómo es, a partir de ahora, uno de los grupos favoritos de todo el país, de España como ya lo es de Europa. Bonnie M, para que reciban este fuerte aplauso de bienvenida.
5: She's crazy like a fool.

Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista.

0: La gent el critica, l'apunten amb el dit, però això amb ell importa un bledo, ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. I us preguntareu què ens portarà avui, doncs anem a connectar la nostra tele dels encants. Toni! Toni, que estàs per aquí! Però em sembla que torna a estar per fora, eh? No sé si el trobarem, eh? A veure... Toni, que corres per aquí?
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta?

0: Endavant, endavant.
1: Ja sabeu. Mira, torno a ser aquí al carrer Marina, un cafè que hi ha, no diré el nom, però que sempre hi trobo persones que estan assegudes i que parlen de coses guais.
0: Molt bé.
1: Que ens poden agradar. Perquè la gent parla de coses molt diferents. Joan, vaig a preguntar-li a la senyora Mercè,
0: vinga,
1: que veig que avui està sentada també, una mica, a veure si un dia em vol parlar de l'amor. Mercè!
2: Hola, bon dia!
1: Què et sembla si un dia em parles de l'amor?
2: Val, serà interessant. Hem d'intentar de... A veure, hem d'intentar d'entendre que no és res perillós, que és algo natural, que tots hi passarem, però si ens n'anem amb il·lusió i amb ganes de descobrir més coses, sobretot des de l'amor, no la muerte, sinó l'amor, sempre serà molt més bo per la persona que se'n va i per la família.
1: I com que hi hem de passar tots per aquí.
2: Exacte.
1: Ens convé a tots.
2: Ens convé a tots entendre quin és el procés.
1: Perquè tu em deies, un dia te'n parlaré perquè venen coses bastant grosses,
2: sí,
1: no? I m'agradaria que la gent doncs, pugui participar d'aquesta experiència que tu tens.
2: Exacte.
1: Què ve?
2: A veure, avui en dia ja hi ha molta informació i molta gent diu moltes coses. No totes són reals. Des de la meva perspectiva i la meva experiència espiritual, sé que moltes no són reals. Llavors, ens hem de centrar una mica i entendre quina és la nostra realitat. Perquè a l'hora de la veritat, el qui se'n va ets tu i els demés es queden. Per tant, has de tindre un coneixement més bo i més creatiu de tu mateix.
1: Però tu m'has dit que desapareixerien moltes coses establertes.
2: No? Sí, ja m'estires de la llengua. Sí, marxaran moltes coses que ens estan perjudicant i que ens han fet creure en coses que no són reals i en coses que, a veure, més clar, o creiem en el cel o creiem en l'infern. I ara hem descobert que no hi ha ni una cosa ni l'altra.
1: No hi ha ni cel ni infern, ara?
2: No. O sigui, en realitat, no. Tot depèn de tu, la percepció que t'atens de tu mateix. Si tu vius des de l'amor i des del cor, saps que no hi ha infern. I el cel és el que tu vius cada dia.
1: Trencaràs molts esquemes de la gent amb el que acabes de dir, però...
2: Ja, per això t'ho he dit, m'estires de la llengua. Però, bueno, és el que hem de començar a entendre. El ser humà té una capacitat enorme de poder viure bé i feliç, mentre no es deixi portar per tota la brutícia que ens donen i ens inculquen des de petitons. Jo he treballat a un institut d'educació secundària i, sincerament, jo tancaria tots els col·legis. L'ensenyança s'ensenya a casa, com antigament es feia. Els pares s'han de preparar per poder ensenyar una educació des del cor. No coses que en realitat no ens serveixen de res. Perquè el qui no es vulgui dedicar a la física perquè té d'estudiar física. Algo bàsic, val. Avui en dia amb l'internet pots averiguar tot el que t'interessa.
1: Molt bé, Mercè, parlarem un dia de l'amor, que això és molt interessant. I tu per què aplaudeixes i d'allò tant? Què et passa, Siegfried?
3: No, aquest home em fa sempre parlar aquí perquè, bueno, perquè estem acostumats aquí, vinc aquí a aquest bar del carrer Marina que diu Empujades, dic jo. I a mi m'agrada la... Com en diria jo? El que es parla al carrer sense mel i sense cap problema de tallar res, com parla la Mercè, parlen obertament. Són coses que penso que jo, a vegades, per la meva religió, pues discrepo, però no, senyor, no, és així.
1: La teva és la catòlica.
3: Sí.
1: I apostòlica. I romana, no?
3: Ja ho ha dit tot ell. No, però vull dir, em sembla... I et dic una cosa, aquestes entrevistes així, sense més, no preparades, em semblen molt més sinceres i molt més bones que no passa aquestes que tanto rotllo, tanta d'allò que... No, i maquillatge.
1: Sobretot. Igual que aquest cafè que us preneu.
3: Sí. Exacte, sí senyor.
1: Bé, seguirem parlant i seguim escoltant què em diuen, què m'expliquen, val? Vinga. Bé, heu vist Amics de la Caixa Tonta de què parlen la gent amb un cafè, però i de què deuen parlar en el meu programa? En Sergio Soler, que a més ara és conductor d'un cotxe meravellós, de què parla la gent com pugen en aquest cotxe? D'on és aquest cotxe? De Cabify o de què és?
0: D'Uber, d'Uber, sí, sí.
1: De què parlen? De què parlen?
0: Bueno, parlen de moltes coses, el que passa és que parlen en tots els idiomes, en xino, en japonès, en alemany, i els que són d'aquí, doncs, bueno, es barallen amb la filla, hi havia un avui molt nerviós que arribava tard en un lloc i volia que volés, i s'estava peleando con la novia, bueno, unes coses molt, molt
1: raras. O sigui que tu passes bomba.
0: Jo sí, jo me meto ahí i digo, no, tranquilo, tranquilo, tal.
1: I de pas treu informació per aquest programa.
0: I veus coses molt maques, també. Sí. Clar, home, aquí s'ha d'aprofitar tot.
1: I el Guillem, de què deu parlar, els xavals de 17 anys, Guillem?
0: No.
1: Aquí fa producció, fa de càmera, però de què parleu vosaltres?
0: Jo sé, els problemes quotidians, no?
1: No m'ho crec. Quins problemes teniu?
0: Jo que sé, un que s'ha liat amb una fiota o... No sé, del dia a dia.
1: Teniu problemes de líos amorosos?
0: Es veu que sí.
1: En 17 anys, no? Es veu que sí, no. Tu estàs implicat.
0: No. Ja no participo.
1: Ah, ell res de res, ja. Ell s'ho mires només, ja, no sent ni de carn ni ossos. Senyor Barragán, com està vostè? De què parla vostè amb la gent imitador de Barragán?
4: Buenas noches, señor Rubia. Usted sé que no tiene cojones para venirlo a ver, pues ya estoy aquí. ¿Qué le parece?
1: No entès res del que li he preguntat. Li he dit, vostè de què parla amb la gent? El veig apagat.
4: No, yo no estoy apagado, estoy de puta madre. ¿Y usted cómo está?
1: Es inútil lo que le digui porque él contesta lo que le da la gana. Sí.
4: Este hombre, ¿quién es este hombre de la radio? ¿Quién es? ¿Quién es?
1: Juan Bosch.
4: Ah, sí, señor Juan Bosch. Ah, yo soy el imitador de Barragán. Oye, Juan, te cuento un chistillo. Dice, que son dos mujeres, y dice, oye, ¿qué? ¿Cómo va el coito anual? Dice, no, yo lo que quiero es un sobre semanal, ¿eh? ¿Que me entiende?
1: Apa, Barragán, acaba't d'arreglar, que falta poc pel programa. Mira lo que li penja. Has vist lo que li penja? I tu de què vas, de pingüino?
0: No, de gallo. De papagallo.
1: El 7 ha passat de pintor a no sé què.
0: A papagallo. A l'oro.
5: Vol provar a tirar-se el trapeci, a veure si aguanta.
0: No.
1: I vostè, senyor mentalista, Magno, de què parla amb la gent?
6: Normalmente, es que me acabas de pillar a traición, pues no sé, de magia, de amor, de sexo, de la vida, no sé.
1: Usted parla de tot, ¿no?
6: Ah, de lo que hablar como cualquier persona, vamos, soy un ser humano normal, aunque no lo parezca a veces.
1: M'agradaria veure de què parlen al camarí del teatre.
6: Bueno, la verdad es que pues de lo que vamos a hacer son conversaciones en el camerino precisamente muy intrascendentes. Después del espectáculo ahí ya se ponen más emocionantes.
1: La cosa es posa emocionant. Me'n vaig a veure si hi ha algú per aquí. Aquí hi ha la Charito i el Joan Estrada. Joan Estrada, vostè normalment de què parla amb la gent?
7: Jo, a la vida. A la vida.
1: Sí.
7: Parlo de la vida. La vida és bella, no? No era aquella pel·lícula de La vida és bella?
1: La vida és bella per en Joan Estrada i per la Charito, que l'està maquillant.
8: L'estoy maquillando, lo estoy poniendo divino de la muerte.
1: A mi em faria por perquè ella maquillava els morts.
8: Oh, què vas dar?
1: Ho saps o no, Joan?
7: Bueno, que vagi ensejant amb mi. Vull dir, mira, ja ho tindré fet.
1: Anda, que et queda molt. I per allà hi ha el Charito, que està provant la seva música. No, encara no. Vaig a veure si el trobo per allà. A veure. Perdoneu-me, amics de la Caixa Tonta, però ja sabeu que jo sóc una mica un home que va de pressa per la vida. Mira, avui tenim... Saps qui tenim o no? No saps. Vaig a veure. Chaito i su salsa con clave. Chaito! Chaito! Hola, Chaito, ¿qué haces por aquí?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y tú? Estoy aquí en Tony y tú, disfrutando.
1: Ese Tony soy yo.
9: Ah, ya lo sé.
1: ¿Y tú eres tú?
9: Chaito
1: y su famosa banda...
9: Salsa con clave.
1: Salsa con clave viene a presentarnos...
9: Mi canción se llama He renunciado a ti y Entre rejas.
1: Esta música está sonando es esa, ¿no?
9: Entre rejas.
1: Muy bien, ¿no?
9: Muy bien, sabroso.
1: Bueno, pues ya saben, los amigos de la Caixa Tonta para toda Cataluña en la radio, que pinchen esa canción. ¿Sí,
9: no? Así mismo, que nos apoyen y muchas gracias por todo.
1: Venga, baila salsa, baila. Bé, us deixo perquè avui això és una bogeria amb la salsa. Hi ha una mà de noies a punt esperant de ballar. Bueno, amics de la Caixa Tonda, m'acomiado fins la setmana que ve. Adéu-siau, Catalunya, la xarxa. Endavant i vinga, que parli la gent, que és molt important.
10: Gràcies, com sempre, Toni, i a tot el teu equip, perquè realment ens feu passar una molt bona estona.
11: La Caixa Tonta.

0: I nosaltres marxem amb la sintonia de Gran Hermano perquè molt aviat tornarà a les pantalles una nova edició, eh? Atents i atentes perquè ho seguirem aquí al programa i ara doncs comença aquest càsting en directe, La vida en directe torna, amb aquest especial que podeu seguir a través de les xarxes de Mediaset i també a través de l'aplicació d'Infinity. Gràcies a Olga Díaz, que avui ens ha acompanyat. Gràcies a Reyes Sánchez, també hem parlat de l'actualitat d'OT 2025. Gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. Res més, gràcies per seguir-nos, gràcies per fer-nos confiança, perquè sense vosaltres la Caixa Tonta no existiria. Que vagi molt bé. Ens veiem. Adéu-siau.
1: Hola, soy David Cano, más conocido como el gato encerrado, el pesado que lleva 20 años hablando de Gran Hermano. Un saludo a todos los oyentes de la Casa Tonta. No sé si os gustará Gran Hermano, pero sí tengo seguridad de que compartimos la afición por la televisión. ¡Viva la Casa Tonta!
2: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat, que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 7 del matí.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Policia Nacional va detenir ahir a Rubí un home per venda de cites falses per a tràmits d'estrangeria. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutjats del territori per delictes d'estafa i altres causes. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67 euros amb 50 cèntims a les víctimes. Els documents que els enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar les reclamacions. Tots els afectats havien localitzat el telèfon de l'acusat a través d'anuncis a les xarxes socials d'una suposada gestoria especialitzada. Al contactar amb el número a través de l'aplicació WhatsApp, l'autor dels fets els enviava documents falsificats i dades d'una compte bancària on havien de fer l'ingrés. Les víctimes no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials el dia de la cita. S'acusa el detingut de delictes d'estafa i falsedat documental.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El primer equip de la Unió Esportiva Rubí ha iniciat aquest passat dilluns els entrenaments. La temporada 2026-2027 arriba amb canvis estructurals, però mantenint una base que permet tenir un equip competitiu. Blai Martí serà l'entrenador en un projecte que l'engresca especialment. Té 41 dies per preparar una plantilla que arrencarà la competició el 20 de setembre al camp del Viladecans. A les sessions d'entrenament són diàries i els 8 amistosos seran el camí abans de l'arrencada de la Lliga. El 16 d'agost rebran a l'equip Sant Cristòbal i el 19 al Montañesa. El tercer rival serà Vilassar, amb qui es veuran les cares el 22. També es trobaran amb Caldes, Ripollet, Terrassa B i Parets abans de tancar el camí de preparació davant del Sant Cugat el 13 de setembre. Martí confia plenament en la plantilla, a la qual s'han incorporat Edgar Canté, Sergi Sánchez i David Ruano. Veu un equip amb potencial i aspira a igualar les xifres de la passada campanya.
2: S'ha fet una bona feina, jo crec que per mi era primordial i va ocupar tota la negociació de renovació que hi hagués una sèrie de jugadors que tinguessin continuïtat al club. Anant al mercat hem aconseguit portar jugadors que s'adequen molt al que jo tinc al cap, que crec que venen amb molta gana i amb molta il·lusió, que venen a pujar el nivell. Crec que hi ha alguns fitxatges que són estratègics de cara a futur i que ara l'objectiu és, doncs, teníem una generació que crec que és històrica aquí, que és la millor generació de la història moderna del Rubí, i aquesta gent, que és un nucli fort que l'hem pogut renovar, afegir-hi gent que també en un futur puguem parlar de que formen part d'aquest nucli i que ens permetin somiar en objectius més grans.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill. L'àlbum es deia You Are the Query i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. Justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basat en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o, bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Sí. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: És comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar-ho una mica en això. És a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui,
1: segur.
0: Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora
1: sí.
0: Ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa. Anem a fer un programa especial. Programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de Ràdio Servei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on... que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això. Sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet. Avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem doncs amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de la, vaja, relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia tan llarga que estem fent avui al sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes, també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat. L'eclipsi ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem...
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai mosaïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen. És algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit. Potser l'Arnau Vilà, Demunt, se'n recorda. Arnau, bon dia. Et sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi, te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge. No? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida al Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls i Alcover, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
8: no puc marxar sense
0: Sant
8: parlar.
0: Sant Roc toca ara. Sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, el Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és un dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Ima Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al Pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant, una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia, obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant. No? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el Pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Aquest risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre esta, no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, el dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està dins l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, puja car o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, ja estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguin molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè, sí, a més, hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que s'espreveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també els bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estaran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de

0: l'estan espais naturals protegits i tot això, doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
1: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
0: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
1: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
0: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
2: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere.
0: Sí.
2: Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
1: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
2: Ah, mira.
1: El 112 anirà en aquest punt.
2: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. Nois, ho hem de deixar aquí.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Gràcies.
2: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
1: Gràcies, ens escoltem demà.
2: Ens escoltem,
1: vinga.
2: Molt.
1: Adéu, adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
4: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
5: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
4: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
5: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
4: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
5: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
4: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora

0: incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha d'llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
1: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
0: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
1: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot...
0: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
1: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
0: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
1: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo, que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no?, al conjunt de la ciutadania. I, bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no?, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
0: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emun Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
3: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
4: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, Però sí, hem començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
3: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
4: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i descarregant el codi QR pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a aquesta, una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
3: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
4: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
3: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
4: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
3: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
4: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
3: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
4: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
3: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
4: Sí, absolutament. No, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
3: I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
4: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder endinsar-se una miqueta al mar. Això està xulo.
4: Sí, ho he vist.
2: Molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
4: No, amb persones no. Bé. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Mm. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació d'anomologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
4: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
3: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
9: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
7: Salut activa.
10: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Rubí, notícies.
12: Bon dia. Es retiren 6 models d'ulleres per l'eclipsi solar. Els models són de les marques ESP Aker Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons apunten els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres per l'eclipsi a tota Europa, que ha parlat amb Ràdio Rubí.
13: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
12: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual. No valen qualsevols, han de complir certs requeriments per assegurar que bloquegin el 99,99% de la radiació solar visible. I també ens hem d'assegurar que s'usin de forma correcta. Ho explica José Crespo.
13: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrades bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol en les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
12: Avui comença el tall de circulació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que durarà fins al diumenge 23 d'agost. La circulació quedarà totalment interrompuda entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via. Els trens mantindran el seu horari habitual en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar un autobús alternatiu fins a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren. En aquest tram final entre Gràcia i el centre, els trens passaran amb una freqüència de 18 trens per hora. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí d'una hora.
7: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaç de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: confós
1: bé
0: la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O no.
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui,
1: que
0: es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i, per tant, són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar, és
0: doncs,
1: així.
0: Doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua supercookie, una drac femenina supermona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet.
0: Persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i
0: sí,
1: tant.
0: Sí, sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències,
0: i pateixes,
1: rialles,
0: que
1: nervis.
0: Això també això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles de castelleres que tenim a Catalunya, que són un
1: això.
0: Bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
0: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar, sí. T'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Jo, també... Tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No, jo no, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un d'elements del seguici que porten foc, i estic jo sí. Allà amb el micro, bueno, m'amago... darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o sí. Perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat, vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment no? D'acord, sí,
0: tu
1: sí,
0: què, tu estàs
1: així.
0: Amb alguna colla, Aina, que es pugui
1: no,
0: explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, no millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí, sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després, Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el... Bé, en general, no, en concret, és el que us demanàvem sí. Avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo, ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom, FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que deixa fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer punt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir. El meu cap va a ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'Onés i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, amb Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet,
0: molt,
1: serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Uh-huh. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser. No, uh-huh. Costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí a Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, uh-huh. que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà uh-huh. solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, uh-huh. és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Uh-huh. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible, mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, uh-huh. i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. Uh-huh. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Uh-huh. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, uh-huh. i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el reste ens les tornem a posar. Uh-huh.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat.
2: Sí.
1: Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Uh-huh. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Uh-huh. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Uh-huh. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total. La diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè l'eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em van costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, sóc molt escèptic des del punt... Jo sóc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament com, pues això, despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà el mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no a la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: fa
1: molts
2: va
1: anys.
2: Ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre. És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a Premià ara, sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per Vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades i físicament hi anem perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi. I el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Ja em vien aquí de festival astronòmic perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia. És un festival, realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient. Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tolter Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tolter Poltrona, mateix, parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir, i encara continua fins quan ho fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans ens comentaven els reorganitzadors internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que això s'agraeix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, d'aquest fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar i, de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circlic, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Albanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí, no fa com fa d'això.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80, i bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos, i la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer-ho amb seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure, l'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi. I en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals s'ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres!
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment,
0: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, a tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant. Si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons, o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment, i jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi ha hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendiar. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé. Hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí,
0: Aprofita i queda't. Jo et dono permís. Sí.
4: Bueno, va, vinga. Que ha tornat una hora,
0: Ja. Fins demà, Pep. Una abraçada forta. Gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió.

Discòsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipsis, l'història, tots els eclipsis que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, en la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipsis al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que

0: Inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipse del 12 d'agost i, a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipse de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipses i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipse, en la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici, que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908, i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites, que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina, que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.
4: T'ha fet mirar la lluna, t'ha fet creure que estem.
3: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per dimarts, per avui mateix,
3: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
2: Food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res.
2: Ja sabem
3: el que
2: hi ha.
3: Jo volia fer un petit apunt. Clar. Que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, sí, com que ho passa d'aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç, però no té per què ser versos, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: gràcia. Exacte, ho podem fer tot. I jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrima de Sant Llorenç,
2: sí,
3: i dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de la Llàgrima de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
5: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
6: Molt bones.
2: Hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
6: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
6: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
6: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
6: Exacte.
2: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
6: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
6: Perfecte.
2: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
6: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, eh? Dar la torre, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia bé, el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. L'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà 12 d'agost per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del centre... L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,8%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que la de l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist altres eclipsis abans. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
3: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
2: Cal remarcar que per tothom que no tingui ulleres o que les que tingui formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix ulleres amb homologació corresponent.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I avui comença el tall de circulació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que durarà fins al diumenge 23 d'agost. La circulació quedarà totalment interrompuda entre les estacions de Gràcia i de Sarrià per obres de renovació de la via. Els trens mantindran el seu horari habitual en el trajecte entre l'estació de Rubí i de Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar a un autobús alternatiu que farà les parades fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a Plaça Catalunya. En aquest últim tram entre Gràcia i el centre de Barcelona, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. Se'ls recomana que els habitants de Rubí, abans de sortir i agafar el tren, mirin per xarxes socials o per la web de ferrocarrils el funcionament del sistema.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: "Les vacunes no només salven vides, transformen societats." I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
2: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
1: Sí.
2: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
1: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
2: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
1: No, eh? De moment no. No. Escolta, doncs, tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són una mica, explica'ns-ho.
2: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
1: Sí, això es diu molt. De fet, home, i amb la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
2: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. Uh-huh. A dins tot aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
1: De greix.
2: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
1: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
2: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípida, que són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
1: Els greixos. Uh-huh.
2: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
1: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament
2: petita. Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
1: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou. Oi que sí? Que ens havies dit això?
2: Es va calcular això. Es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
1: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer. Eh?
2: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, eh, allò?
1: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
2: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
1: llavors potser encara el guanyes i tot.
2: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades ara a l'hivern, amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, uh-huh, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
1: Ah, veus? Fixa't. Això és el que passa amb el fred. No és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
2: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
1: Sempre entenen, eh? Sempre entenen,
2: Sí. No diré que no.
1: Són veritats inamovibles, eh?
2: Sí, la sabatilla a casa, sí.
1: Faltaria.
2: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma, a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta doncs explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
1: I és una cadena i es va extenent, no? Això, precisament, el virus, no? Per això es diu així, també.
2: Uh-huh. Ah, això. Aquesta seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, Però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
1: Bueno, és interessant, en tot cas, però, esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que, a més, sembla que ho has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no? I que poden estar, doncs, segles, fins i tot. I això ens explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com. Sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
2: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats. I això sí. Passar. Sí, perquè els
1: això s'havia dit inclús de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
2: virus i bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
1: Que respiraven de cop.
2: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
1: Tremendo.
2: De tantes sí. que n'hi havia. És una mica de
1: mascar. El saqueig va ser espectacular, sí, sí.
2: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
1: I el ramader, diguem. Sí.
2: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
1: Uh-huh. Sí, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí. Ho havien patit.
2: Sí, una cosa era la verola, sí. I l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
1: Uh-huh.
2: Què va fer? Jenner va, en picardia va agafar un nen, perquè aquella època doncs, potser doncs agafaven nens per fer coses. Uh-huh.
1: Per experimentar, vols dir?
2: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
1: Déu-n'hi-do.
2: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen
1: nano.
2: Va agafar la verola de la vaca.
1: Se'l va infectar, diguem.
2: El va infectar, directament el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar
1: a la verola humana, que tots coneixem, aquesta malaltia tan agressiva, no?
2: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Clar. És a dir, que s'havia immunitzat.
1: Uh-huh.
2: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
1: Ah, fixa't. Veus?
2: Veus? Doncs...
1: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
2: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
1: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
2: Sí. Aquest és el principi.
1: Déu-n'hi-do. Però és interessant, eh?
2: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, eh?
1: Sí,
2: abans
1: una
2: de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
1: Sí, sí. Sí, i realment va salvar moltes vides, no?
2: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
1: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
2: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
1: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
3: Ja, hola.
1: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
3: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
1: Ah, sí?
3: Sí,
1: sí. Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
2: Sí, sí. I l'agafes o no l'agafes?
3: Saps, quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
1: A veure.
2: Quantes?
3: Cap.
1: Ah.
2: Ho dius de veritat?
3: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
1: Ets un fenomen... Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
3: Sí, no, jo...
1: Creus?
3: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
1: Sí.
3: I també que si t'ofereixen un medicament que funciona i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
1: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
3: La vacuna al final és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
1: Uh-huh.
3: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres. Els que són més estables, tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip.
1: Sí, clar, sí. Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades, la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
3: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Uh-huh. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
1: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
3: No, això l'OMS ja ho té estructurat. Si l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
1: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
3: No, no, ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
1: Ah, com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
3: Aquest serà el que tindrà, èxit.
2: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
3: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
1: Que són poc estables, no?
3: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que dic, cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. Sí, no és
1: que deuen cobrir un percentatge molt alt de,
3: sí,
1: però de llavors, del que hi ha, no?
3: Sí, el que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. Això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això... Uh-huh. I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè... Ja,
2: sí.
3: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
1: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, no, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
3: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canvi i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem. Una grip no és un refredat. O sigui,
1: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí, sí.
3: Sí, sí.
2: I els inques, els maies, aquesta gent.
3: Sí, sí, sí.
1: Es moria.
2: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, eh? Van arribar els espanyols allà.
1: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
3: Sí.
2: És la més fàcil, la via més fàcil.
1: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
3: Sí. Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid, les van complir
1: totes.
3: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
1: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
3: No sé si, ja, potser per val la pena fer una prèvia de si ara, imagina que ets, no sé, tenim diners, però no sé si prous com per muntar una farmacèutica.
1: Jo diria que no, eh? Però bueno, no sé tu, però...
2: Jo t'hi puc posar 500 euret.
3: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i fer estudis de comparació amb placebo.
1: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
3: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema molt... És molt ja del tripartit, això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
1: vendre-la, diguem.
3: Ja la pots vendre. No? Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plega.
1: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant, diguem.
3: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
1: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica? D'acord. O sigui que no... Que, en general, no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
3: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
1: Per tant... Això, una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats del ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
3: Sí, però de qualsevol medicament.
1: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
3: I ja l'has posat al mercat havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
1: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
3: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
1: Va ser rigorós.
3: Sí. Aquí va haver unes coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS, tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
1: Sí, aquest, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
3: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
1: perquè la 1... estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
3: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
1: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
3: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
1: Clar, i a tota velocitat, per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
3: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
1: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
3: Sí.
1: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
3: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
1: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
3: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció, però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
1: Clar, clar. Que això potser a la investigació privada, a fons perdut, no ho hagués fet, no?
3: No, segur.
1: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
2: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, tal com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fan tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
1: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
2: Exacte, i aquesta és la base de totes les vacunes, és preparar el cos, és preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
1: Ah, exacte.
2: Anem-los a ensenyar els fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Un és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altre és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
1: Que el teu sistema
2: típics.
1: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no?, perquè es pugui preparar allò que dèiem.
2: El detecta i el combat, sí. el combat.
1: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa. És a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
2: Sí.
1: Però clar, quan parlem de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han d'inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
2: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
1: Sí.
2: Està inactiu. Ha de seguir,
1: però fia-te'n, també. Fia-te'n que està inactiu.
2: Ja. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
1: Ah, vale? També.
2: Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Evidentment no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
1: Però és suficient... Tens... suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
2: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
1: Entès. Uh-huh.
2: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus i replica, no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
1: Estranys.
2: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
1: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
2: No,
1: és
2: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
1: Ja.
2: En aquest cas, aquest sí, per exemple.
1: És aquell que produeix febre, diguem.
2: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
1: Ah.
2: Doncs clar, són casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
1: AstraZeneca, sí.
2: AstraZeneca.
1: Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, és veritat.
2: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'Ebola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
1: Aviam.
2: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
1: Uh-huh. Aquest, de greixos, aquest, que deies.
2: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
1: Modifica l'ADN, efectivament. Sí,
2: modifiquen l'ADN. No, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules. Aquestes cèl·lules, què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna. Hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid. En dies o setmanes pots arribar
1: a fer
2: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema.
1: Uh-huh.
2: És a dir, no pots perdre-la en cap moment perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen, és que t'has de posar el recordatori.
1: Ah, exacte.
2: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles espais. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immunes. És a dir, hi ha moltes
1: hi ha una amalgama molt àmplia de de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. I, sí. Escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la conyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns-ho, això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
2: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Uh-huh. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són salts d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç, fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
1: Sí, et deixa com morat, i fa mal.
2: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació, vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant.
1: A veus?
2: Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
1: I a partir d'aquí ja tot va sol.
2: Saps què passa? Que el van desmentir.
1: Ah,
2: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. Sí. I l'altra
1: cosa... No sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
2: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris
1: però,
2: independents.
1: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid
2: no.
1: la conspiració, allò que deia.
2: Home, i tant.
1: Està clar,
2: esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
1: Clarament.
2: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
1: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
2: Sí.
1: Albert, va, per acabar, i el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Pfizer... si us en recordeu, que li meten el microxip.
3: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
1: No ho sé, perdre. No sé per què, tampoc, ben bé.
3: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que s'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és ni per què serveix de veritat.
1: Sí.
3: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que a mi em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant. Que és que...
1: Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
3: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
2: Jo sí.
3: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
1: Existeixen els cristalls
2: antivírics? No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
3: I a més, segur que ho tens.
2: Quina he de posar? Digue-m'ho perquè ho faré.
3: Per la mucositat, quars rosa, i per la tos,

0: Necessites un expert.
1: I a vibrar.
0: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
1: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer un programa, un dia d'això.
2: Sí.
0: Home. Ja.
1: Com també haurem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
2: Sí.
0: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
2: Bueno,
0: no sé, o què?
2: No sé.
1: Vols fer primer el de les pedres?
0: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
2: Jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
0: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
3: Hola, molt bones. Què tal?
0: T'has bé o què?
3: Bueno, sí.
0: Tu, refredat, no.
3: De moment, no.
0: Tu aquí ho aguantes fort.
3: No prometo res, però de moment, no.
0: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
3: Treballar des de casa ajuda.
0: Treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
3: Falta que el deixi entrar, també.
0: Això també, també és veritat. Bueno, tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
3: Sí.
0: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
3: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
0: Ah.
3: Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, eh? No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, a l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
0: que no feia falta,
3: que no,
0: diguem,
3: per,
0: que no
3: per què? I dic 1796...
1: Però feien servir nens.
3: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. Pues, no sé,
0: segurament.
3: Queixaven menys. A l'any 1796, no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, ¿vale?
0: Sí,
3: allò d'un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
0: Ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
3: Exacte. Sí, sí. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen les antivacunes, que diuen, a veure, què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
0: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
3: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però, clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
0: Clar.
3: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Vale?
0: Compte-hi.
3: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir... Va bé.
0: Això ja ens sona,
3: Sí.
0: Tot això ens sona,
3: sí,
0: eh?
3: Sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i també va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona, bàsicament, del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar, que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
0: Clar.
3: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
0: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, és a dir, el fa que la malaltia es talli, no?, entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
3: Sí.
0: Però, de fet, amb la de la grip...
1: Tots o cap.
0: Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
3: Doncs, bueno, si, però si no vols, bueno, sí, no es pot.
0: Sí.
3: L'any 1880...
0: Perquè, Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
2: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser... comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
0: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental de que els altres

0: Sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
1: Val, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
0: Sí.
1: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, eh?
0: Que no el va exposar allà, no. Pobret.
1: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, ja que estem, provem, no? La vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en vida del senyor Pasteur, el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
0: Això es va dir. Això és un rumor.
1: Sí, home, no,
2: està tot inventat.
3: Ara, també.
2: Està tot inventat.
1: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920 va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. I en aquests anys 20 també es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, no? Uah, això...
3: Clar, és jovent.
1: I això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no foten un tall d'alumini allà, saps?
0: No, home.
1: Doncs la gent es pensava...
3: Bona l'entrepà.
1: Exacte. La gent es pensava que sí, i aquesta sals d'alumini el que fa és que potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que ja tenen toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
0: Home, fixa't.
3: Però això també es diu ara, eh?
1: Sí. També es deia 100 anys abans.
2: Tot inventat.
0: Ja està tot fet, això, eh? Sí. I encara hi som, saps?
1: Sí.
0: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, eh? I es va repetint, eh? Tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
1: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, potser us sona una mica.
0: Sona això.
1: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
3: Has dit el nom? Fort Dix.
1: Sí.
3: Vale, només volia sentir el nom. Ja està.
1: Doncs bé, aquest esclat infecciós es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que es transmetia a les persones,
0: i
1: que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat a un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
0: Ningú es va infectar.
1: No, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar desactivat. Però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant con les vacunes, lo típic.
0: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
1: Sí.
0: I a més inútil.
1: Bueno, fallida no, perquè... només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
0: No, però fallida vull dir perquè no era necessària, no, no, en tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li com vulguem.
1: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
0: Aquí estàs donant ales al tema,
1: Jo no ho diré.
3: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? O és una altra cosa?
0: No, és una altra. El 18, si no recordo malament.
1: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
3: Ui, a veure.
1: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que, un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, sí, que també era un tipus de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
0: Sí, és la grip A. Sí, de fet. Ho anava a dir, correcte. Sí, sí.
1: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva sobretot fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
0: Cada any mor molta gent de grip, realment.
1: Sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser una grip més que va provocar la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys sigui similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. La gent no es va vacunar massivament i al final va acabar destruint-se.
0: Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
1: Clar, que algú... Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear una miqueta de mal rotllo de que si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
0: A veure.
1: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Es va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica. Però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
0: O sigui, que era un procés d'extermini, diguem-ne.
1: Però només amb musulmans,
0: ells pensaven que anava per aquí. Que era un virus, diguem-ne, racial. O
1: Era una vacuna, una vacuna selectiva. Que ets musulmà, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està. No hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, i seria lo típic. Però, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, doncs de puta mare, perquè n'heu de pagar.
0: Exacte,
3: jo sóc una antena.
1: A més, Bill Gates sap on esteu.
0: I radiem wifi.
1: Jo m'imagino això a Bill Gates, sentat a casa seva, ara mirant, Déu, no està aquest, Aquest ha sortit de casa seva a les 8 i encara no ha arribat, Allà ha pringat.
0: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts. Han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de la vacunació al dia.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
9: Bon dia. Es retiren 6 models d'ullera per l'eclipsi solar. Els models són de les marques SP Acre Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons apunten els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo, de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres per l'eclipsi a tota Europa, que ha parlat amb Ràdio Rubí.
10: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
9: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual que cal saber com usar correctament. Ho explica José Crespo.
10: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol en les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
9: El primer equip de la Unió Esportiva Rubí ha iniciat aquest passat dilluns els entrenaments. La temporada 2026-2027 arriba amb canvis estructurals, però mantenint una base que permet tenir un equip competitiu. Blai Martí serà l'entrenador en un projecte que l'engresca especialment. Té 41 dies per preparar una plantilla que arrencarà la competició el 20 de setembre al camp del Viladecans. Sessions d'entrenament diaris i 8 amistosos seran el camí abans de l'arrencada de la Lliga Elit. El 16 d'agost l'equip rebrà el Sant Cristóbal i el 19 al Montañesa. El tercer rival serà el Vilassar.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
9: Fins aquí les notícies. Per més, dintre d'una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Recordeu la primera vegada que us vau arremangar davant dels fogons a cuinar? Amb sort, potser algú us en va ensenyar. Us ho diem sempre, entrada ja a l'adolescència, quan ens decidim agafar la paella pel mànec, tenir un mestre a qui seguir els passos facilita molt la tasca de convertir-se en cuiner o cuinera, encara que només sigui de consum propi. Ja fa temps que Rubí Jove, el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Rubí, inclou dins de les seves programacions cursos de cuinar. Cuina saludable, panellets i aquesta tardor, arrossos del món. Un cicle de tres sessions on el xef Dani Mas explica tres receptes d'arròs. I ja sabeu que res és comparable a la presència física del mestre, que et guia, t'acompanya i t'explica. I sobretot, que t'anima a tornar-ho a provar quan allò que tenies per aprendre encara no acaba de sortir com voldries. L'arròs és tan universal com diverses són les receptes que podem fer amb ell. Fins i tot aquell arròs més universal de tots, l'arròs blanc, el podríeu fer de moltes maneres diferents. Hi ha qui posa llorer, hi ha qui afegeix all, hi ha qui calcula les proporcions perquè l'arròs quedi completament sec sense haver-lo de colar. Amb l'arròs, cada sastre fa el seu nus. Avui fem un programa molt especial. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, com sempre, a radiorubí.cat, perquè repassarem les tres receptes d'arròs que han après els nois i noies de Rubí Jove de la mà del Dani Mas. Acompanyeu-vos, que avui dediquem el primer, segon i postres als arrossos del món.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.
0: L'arròs és un cereal que forma part de la dieta del 70% de la població mundial. Això de l'arròs blanc i bullit és fàcil, barat i versàtil. Potser per això l'arròs a la cubana és un clàssic dels pisos d'estudiants. Rubí Jove s'ha proposat que les persones joves facin alguna cosa més que això de l'arròs a la cubana, que facin arrossos una miqueta més elaborats. I per això, dins les activitats de la tardor jove, proposen un cicle de tres sessions d'arrossos del món, que fan aquí, a Rubí Forma. Doncs hem arribat aquí a la cuina del Rubí Forma i ens hem trobat amb el Dani Mas, que és qui dirigirà aquestes sessions formatives que tenen per objectiu això, que els joves facin alguna cosa més que arròs blanc, que l'arròs pot servir per moltes coses. Dani, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Explica'm una mica com serà aquest cicle de tres sessions.
2: Bueno, vam fer una miqueta, vam pensar amb el tema del... Volien fer arrossos, volien tocar coses també orientals i, bueno, una miqueta de diferents llocs, i llavors vam pensar, doncs, en fer tres sessions. Marxem primer a fer un arròs estil oriental, diguéssim, com el fan ells, un tipus d'arròs basmati, amb verdures saltejades, amb una salsa teriyaki, i una miqueta així, que avui en dia està molt de moda i al jovent els agrada molt, i bueno, ja ho enfocarem així, que aprenguin una mica a tallar, a saltejar, a explicar-los quatre nocions bàsiques, però perquè bàsicament s'espavilin a la cuina, vaja.
0: I la setmana que ve, i el mes que ve en tenim dos més, eh?
2: Llavors sí, a les altres dues sessions llavors farem el risotto, ¿vale?, que ja és més proper, farem un estil d'arròs risotto. Sempre que fem aquestes sessions fem una recepta molt bàsica, senzilla, però que ells vegin que a partir d'aquella recepta variant ingredients poden afegir, treure, posar, i els hi dona molta versatilitat, no? Que a vegades tinc una mica d'idea i amb els ingredients que tenen doncs poden fer un arròs similar. Farem el risotto i després deixarem per l'última sessió hi ha un arròs més nostrat, una paella, un arròs negre, encara ho tinc una mica per decidir, però els hi farem un estil paella, vaja.
0: Aquests joves, aquestes joves que vindran aquí dins de la tardor jove, no necessàriament tenen per què saber res de cuina, et vénen aquí que pràcticament, o potser això, és la primera vegada o la primera experiència en formació culinària.
2: Sí, normalment ens trobem de tot, n'hi ha que ja són molt espavilats i que a casa ja fan algunes cosetes i saben cuinar, i d'altres que no han tocat mai una paella ni un ganivet. Bueno, llavors ens adaptem una mica, uns ajuden els altres, treballem de forma col·laborativa, en el fons una cuina, tot i que és bastant jeràrquica, però també si no hi ha un bon ambient de treball i un bon equip de treball, la feina no surt, no? Llavors, doncs, entre tots s'han d'organitzar i han d'aprendre, doncs, a preparar-se els ingredients i anar cuinant de manera que entre tots puguin elaborar la recepta.
0: Parlem de la recepta. Explica'm la recepta, avança-me-la una miqueta, la d'aquesta tarda.
2: Bueno, aquesta tarda farem algo molt senzill. Diguéssim que l'arròs oriental tirem d'un arròs basmati que ja és una mica aromatitzat, llavors coem aquest arròs per una banda, llavors toquem verdures, clar, el fem una miqueta més proper, perquè nosaltres utilitzem, ja no utilitzem verdures d'allà, sinó que utilitzem verdures més nostres, però sí que, per exemple, hi afegirem uns bolets, un shiitake, que també són fets aquí ja, però venen de l'Orient, i aquesta recepta també hi podríem posar, per exemple, tofu, però en comptes de tofu hi posarem pollastre. Una mica tallem aquestes verdures petites, es poden fer a juliana o es poden fer a brunoise, depenent una miqueta de l'elaboració. A mi m'agrada més que ho tallin petitó, així s'aprenen, se salteja millor, és més ràpid de coure. Llavors, quan saltegem aquestes verdures, daurem aquest pollastre talladet a trossets i llavors ho ajuntem tot i ho saltegem tot junt amb l'arròs i ja afegint-hi aquesta salsa teriyaki, que en aquest cas l'hem comprat perquè ja seria molt doncs, fer-los-hi fer, no? Que és una salsa bàsicament que porta tres parts de soja, una de vinagre d'arròs i una de licor d'arròs. I llavors amb aquesta salsa se salteja i li dona aquest toc oriental.
0: Últimament diem molt al programa, és que la gent jove no en sap de cuinar, és que la gent jove no cuina. Tu què en penses d'això?
2: Vull dir, jo penso que en general es cuina menys. Vull dir, la gent jove, però també la gent gran, tothom busca ja quintes games, coses que ja venen cuinades, coses que venen preparades, el tema de que la gent no té temps. Però bueno, això del temps és molt relatiu, no? I a més es pot cuinar, si t'organitzes bé, pots cuinar moltes coses sense haver-hi de dedicar massa temps, també, no? Però bueno, és probable que no cuinin, però bueno, sempre n'hi ha que et sorprenen, eh?
0: I després que tenen cuines diminutes a casa, què han de cuinar si tenen aquella cuineta en aquell pis de 30 metres quadrats?
2: Bueno, clar, això és un altre. Cuines petites i normalment també, si s'embruta després s'ha de netejar, i tots són petits hàndicaps que van en contra una mica de...
0: Del fet de disfrutar i de gaudir.
2: Sí, sí, tant.
0: Que sí?
2: Sí, sí.
0: Què se n'ha fet d'ànimes del tas d'art, els que hem dinat molt i hem menjat molt, Rubí, recordem coses, recordàvem el plats l'altre dia i recordàvem també el tas d'art. Què n'ha estat de tu?
2: Bueno, mira, jo, diguéssim que tas d'art, continuo amb el nom, ara amb tas d'art esdeveniments, jo quan vaig tancar vaig posar a la web, no?, als clients que tas d'art no era un lloc, sinó una manera de fer, i llavors doncs, jo continuo fent menjars una mica per encàrrec, per grups, per celebracions, i alhora amb el temps doncs, m'he reciclat, m'he format, i ara doncs, faig formació ocupacional, tallers de cuina, i bueno, una miqueta dintre del meu sector, però sortint de lo que és de la batalla diària de la cuina.
0: I tu passes superbé a classe.
2: M'ho passo de conya, m'agrada la gent, m'agrada xerrar, la gent que em coneix ja ho sap, i llavors, clar, si m'agrada xerrar, m'agrada la cuina, m'agrada el menjar, doncs al final fem una barreja amb tot això i la veritat és que reconec que sóc afortunat perquè gaudeixo, disfruto del que faig i a més em paguen i tot a vegades.
0: Sí, Això sí que és un luxe.
2: Això ja és la bomba per acabar-ho d'arreglar.
0: Per tant, si volem una fideuà, volem un arròs del tas d'art, encara te'l podem demanar.
2: Encara me'l podeu demanar. Sí, sí, encara estic a Instagram, estic a les xarxes, qui em conegui, doncs encara com el nom de Tas d'Art o Dani Mas em poden trobar i em poden encarregar el que vulguin, sempre podem venir.
0: Dani, mira, farem una cosa, ens quedarem a veure com surt aquesta recepta i vindrem també el mes que ve a fer risotto i l'altre a fer arròs mediterrani, et sembla?
2: Em sembla perfecte, ja compraré una mica més de gènere perquè us pugueu endur un tàper.
0: Exacte, perfecte, gràcies Dani, va, som-hi.
2: Un arròs, la diferència d'un arròs oriental normalment, vale, és que treballen amb els arrossos llargs, vale, a l'arròs tipus indi, vale, és com aquest, en aquest cas tenim un basmati, vale. I són arrossos, és un arròs que no té tanta... no té tant midó, vale? I normalment es bullen abans, es couen abans, i el que es fa és es fregeixen o se saltegen aquests arrossos. A diferència del més nostre, vale? Tant els risotos com els arrossos que fem aquí, fem servir una varietat que es diu japònica, és arròs més rodó, molta més quantitat de midó, absorbeix molt més els sucs i llavors per això nosaltres juguem amb les coccions que absorbeixen els sucs en l'arròs i l'important és el gust que agafa l'arròs. Aquí és al revés. Aquí tenim un arròs que ja és aromàtic de per si, però és un arròs neutre, bullit, amb sal i prou, i llavors aquest arròs el fregim o el saltegem amb el que vulguem, diguéssim. ¿Vale? Què el fa l'estil oriental és que ja fem servir aquest tipus d'arròs. que farem unes verdures saltejades que quedin així un punt al dente, ¿vale? Com fan ells. Nosaltres tenim algun wok, però aquí no tenim uns focs adaptats. Ells fan servir foc molt fort i llavors amb aquest foc molt fort saltegen molt, molt ràpidament i hi ha molta temperatura. Amb nosaltres, amb els fogons nostres, no podem arribar a tanta temperatura, llavors fem un entremig, ¿vale? Saltejarem una miqueta, saltegem aquestes verdures i posarem un bolet, ¿vale? Que també és típic en allà. Les verduretes hem de pelar, el carbassó no cal, ¿vale? I hem de tallar les verdures, primer de tot, pelar i tallar les verdures a brunoise, ¿vale? El tall de brunoise és a quadradets petits, ¿vale? A cubs petitons. Com ho fem? Doncs normalment agafem qualsevol hortalissa o verdura i la tallem a làmines, ¿vale? I a partir de que tenim unes làmines fines, llavors fem uns bastonets, ¿vale? Que seria com una juliana, uns bastonets fins, ens agrupem tots els bastonets junts i llavors clic, clic, clic, clic, clic, anem tallant cubs petitons, ¿vale? Com no cal que tampoc us mateu a fer-ho molt petit, ¿vale? Moltes vegades també es pot fer amb juliana. A mi m'agrada fer-ho petitó perquè com més petit es cou abans. Llavors, amb una mica de temperatura, saltegem una mica i ja de seguida ja podem treballar. No cal que estigui molta estona al foc. ¿Vale? Llavors, per una banda, tenim aquestes verdures. ¿Vale? Us organitzeu, sou dos grups, us organitzeu per picar aquestes verdures. En aquest cas, les verdures les podeu posar totes en un bol, ¿vale? Perquè les saltejarem juntes. Per una altra banda, tallarem a dauets el pollastre. ¿Vale? Podríem utilitzar tofu, podríem utilitzar algun altre carn, un peix, ¿vale? Podríem utilitzar, i normalment ho saltegem abans, ho durem abans, i llavors tindrem aquestes verdures, que les saltejarem per una banda, durarem aquest pollastre per una altra banda, i llavors bullirem l'arròs per una altra banda, d'acord? Totes les coses ja posa com s'han de fer aquí. Llavors ens hem d'organitzar perquè quan ho tinguem ja tallat, posem a coure l'arròs, saltegem les verdures, quan tinguem l'arròs cuit, vale, llavors ho barregem tot junt amb una paella i el toc li donarem amb una salsa teriyaki, vale, que ja l'he comprat feta. La salsa teriyaki bàsicament és una salsa de soja, vale, porta tres parts de soja, una part de vinagre d'arròs, el mirin es diu, i una part de sake, vale, de licor d'arròs. Llavors amb això es fa aquesta salsa que és molt característica. Llavors també he portat una mica d'oli de sèsam, vale, perquè aromatitzen molt els olis i així, i l'utilitzarem, l'oli de sèsam, per quan durem el pollastre, donar-li també una miqueta un toque de gust. Val? Llavors ho barrejarem tot junt, ho saltem tot junt i ho servim al plat i llavors ja ens ho podem menjar.
0: Per què t'has apuntat en aquest curs d'arrossos del món?
3: No sé, perquè em crida l'atenció aprendre diferents coses. Mm? Sí.
0: Tu cuines habitualment?
3: Sí, de vegades.
0: Anava a dir, tu menges, clar, menjar sí. Menjar ho tenim.
3: I bastant.
0: I bastant?
3: Sí.
0: Mira, ja som dos. Cuinar, dius que una mica?
3: Sí.
0: Sí, és la teva especialitat.
3: És que cuino de tot, la veritat.
0: Bueno, però hi ha una cosa que segur que dius, mira, això em surt superbé, què és?
3: No sabria dir-te, la veritat.
0: Li pregunto al Genís, a veure què et surt millor. Perquè són com família, no?
3: Que, sí,
0: Genís, què tal?
4: Bé, molt bé.
0: L'has enredat tu a ella o ella a tu?
4: La meva dona, en realitat.
0: En realitat, la teva dona. O sigui, estem parlant d'una tercera en discòrdia que no és aquí, sí? Però vosaltres sou aquí per fer-li l'arròs a ell?
4: Sí, més o menys, bé és això.
0: Vindries això? Com es diu la teva dona?
4: Aitana.
0: Aitana, m'agrada com penses, eh? Està molt bé això. Quina és l'especialitat de la Marina, ho saps?
4: Bueno, és que a mi menjar en si no em sol fer gaire, el que a vegades fa galetes i coses així i li queden bones.
0: La teva especialitat a la cuina quina seria? Aviam, els macarrons, la pasta, la carbonara, ni que sigui.
4: La carbonara em queda bona. També la pasta, el risotto també faig a vegades.
0: Sí, el mes que ve hi ha risotto aquí, eh? Amb el Dani.
4: Ja ho he vist. Aviam si pillo algun truc més per deixar-lo ja perfecte.
0: Molt bé. Molt bé, doncs et deixo que et seguissis barallant, eh? Va. Amb aquesta brunoise, que està entre brunoise i macedònia, ha dit el Dani, que ve a ser quadradets petits. Enric, ¿qué tal?
5: Bueno, sorprendido porque nunca pensé que haciendo un taller por... Aprende, sí, me corto mierda. Haciendo un taller, pues vienen los dedos como, ah, qué bien.
0: Pero bueno. ¿Y te gusta el arroz?
5: Bueno, es un plato que me gusta comer. Sabe bien.
0: ¿Qué te gusta más, comer o cocinar?
5: Comerlo, comer.
0: Ahí están los meus, l'Enric també, ¿eh?
5: Sí, tengo que ser más de comer que cocinar.
2: Ahora saltejarem las verduras, ¿vale? Com que no tenim molt foc, val, per poder fer un bon saltejar, ho farem mica en mica, amb dues o tres vegades. Vale? Posarem una miqueta d'oli i quan estigui calent tirarem les verdures, vale? I els hi donarem unes voltes. Les posarem a la safata, tirarem una miqueta més i així anirem coent totes les verdures. Quan estiguin ja cuites les verdures, llavors saltejarem el pollastre, vale? I també llavors ho apagarem. I quan tinguem l'arròs cuit, llavors ho barrejarem tot junts.
0: Va, dale, Genís, venga. Molt bé, ho està fent superbé, si no es veieu ens hauríeu de veure. El Genís ho està clavant aquí.
2: Vinga, això, a veure, un poc ben alt, vale? En aquest cas, vale? No hem de deixar, si deixem...

0: quadrats és el que fa que augmenti el sabor.
1: Tres vegades ho farem. Posarem tres vegades les verdures, després ho tindrem cuit, ho traurem i posarem després el pollastre.
0: Bueno, ja, de seguida que torrem una miqueta les verdures, per mi és la base de la cuina. Una verdureta només saltejada, ja pugen els aromes, comencen a torrar-se els sucres i tot això ja comença ja... A mi em van les papil·les gustatives, ja.
1: El qual jo sé ja. Que és oriental, però la crasseva sofregeix una mica, ja...
0: Al final, el que aquí fem saltejant és fer-li pujar aquests sucres que quedin torradets, que això és el que li dona el gust. Després, també fem el pollastre, també el daurarem amb aquest oli de sèsam. Llavors, ho saltegem tot junt amb la salsa i tota aquesta aportació de sabors al final és el que ens fa que el plat quedi ben sabrós.
1: Torna a fer el moviment.
0: Quin moviment?
1: Aquest.
0: El de saltejar.
1: Aquest. Si no ens veiem, ens hauríeu de veure. Això és molt difícil, però al Dani li surt així, com de natural.
0: Bueno, sí. Mireu, Jare, un segon. Els temps de cocció de l'arròs, vale? depèn del tipus d'arròs, tindrà un temps de cocció. Però avui en dia l'avantatge és... Ens mirem a l'envàs del fabricant i ja ens fa la recomanació. Hòstia, si aquell arròs, per la mida... Què passa, Laia?
1: Que estàs cremant alguna cosa, reina. Què ha passat aquí? Ah, que has apagat el foc que no era.
0: Bueno,
1: vale.
0: Així es bullirà més ràpid.
1: Ja està.
0: No passa res.
1: No passa res.
0: Solucionat. Bueno, el que us deia, l'arròs, doncs el fabricant ja posa quina quantitat d'aigua hi has de posar. En aquest cas, no, ens deia tres parts d'aigua per una part d'arròs. Per què? Perquè bulli bé, perquè l'arròs t'infla, vale? Perquè l'arròs ha d'anar saltant, perquè no s'enganxi, perquè es vagi coent suelto. I llavors ens donava aquesta quantitat d'aigua i el temps, que ens deia 10-12 minuts, vale? Hi haurà altres arrossos, perquè és el gra més gros, més petit, doncs que ens donaran uns altres temps. O ens dirà, per fer una paella, doncs l'arròs més gros per fer una paella normalment són 16-18 minuts. En canvi, aquest arròs, amb 10-12 minuts, cada vegada un arròs més suelto, perquè després encara l'utilitzarem per cuinar i l'acabarem de coure amb el saltejat. Vale? Llavors, jo ja ho he mirat en el paquet, en aquest cas, i sé que són 12 minuts, vale? O sigui que si el Jared deia que en portàvem 3... Ens queden uns 9 minuts. Tot i així, jo sempre us recomanaré que ho proveu. Quan s'acosta el tempo, vale? Jo agafo una miqueta el gra d'arròs i dic, ja està bé? Vale, perfecte. Que no, m'espero una miqueta. Val? Sempre el nostre gust, el nostre paladar, sempre és el que ens acabarà de confirmar el punt de cocció. Si la temperatura és baixa, a mesura que va pujant la temperatura, en aquest cas el pollastre extreu el líquid. Llavors començarà a suar i se'ns quedarà bullit. Per això sempre que saltegem o fregim sempre hem d'esperar que estigui ben calent. Perquè això el que fa és sella, vale? Sella la capa de fora i manté els seus sucs a dintre. Que és el que ens interessa, perquè llavors queda tou, queda melós, queda gustós amb els seus sucs a dintre. Si ho posem en baixa temperatura, va sortint aquests sucs, queda rebullit i a més després queda eixut a dintre. Vinga, va.
1: Verdures, pollastre...
0: Vinga, molt bé. Mira, recorda, posa la mà aquí.
1: Olé! Molt bé, Genís, molt bé, va.
0: Quan tens el foc sense por, arrepenjat aquí, vale? I després t'ho fas venir. Ho poses a sota i t'ho fas venir. Però sempre el més a prop del foc possible, vale? I ara hi ha l'arròs i la salsa. Que això ja ho teníem per a tot.
1: Ja li posem la salsa teriyaki.
0: Vinga, una miqueta de salsa teriyaki. Aquesta salsa teriyaki està un pèl espessa, vale? Aquesta que venen.
1: Bastant, eh?
0: Vale? Aquesta espessor també li donarà una textura, però normalment la salsa...

0: que té poca roba. Vale? Llavors això normalment amb el foc s'evapora i ens deixa tota la consistència del sabor, però s'evapora tot el líquid.
1: Que ens han deixat aquest arròs també per provar una miqueta? Amb el seu pollastre, la seva salsa teriyaki... Mmm, que bo, eh? Mira, una cullera per tu també. Mira, mira.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Hola, què tal? Benvinguts al primer, segon i postres de Ràdio Rubí. Fa un mes vam fer la primera de les tres sessions dedicades als arrossos del món aquí, al Rubí Forma, amb el xef Dani Mas. La primera de les sessions va ser amb arròs oriental. I avui parlem amb ell, ens ho explica, endavant. I estem aquí a la cuina del Rubí Forma amb el Dani Mas i, com hem dit, temporada d'arrossos. El mes passat vam fer aquell arròs japonès, oriental,
1: oriental,
0: que sí, vam fer un arròs oriental. Sí. I per avui, Daniel, què ens toca?
1: Avui ja ens apropem més cap aquí, i a més al Mediterrani, i tirarem, farem un risotto, estil italià. Farem un risotto amb verdures, una miqueta, al gust de tothom, un risotto bàsic, el risotto com tots els arrossos, i cap tot, però la base, sobretot, és la manera, el tipus d'arròs, un arròs rodó. Normalment es fa servir un arborio o un canaroli, que són, aquí en el Delta se sembren, però són tipus d'arròs rodó de japònic, que va molt bé per això. I per què? Perquè el sistema de fer el risotto és en base que la cocció es fa remenant contínuament per anar fent que extregui el midó l'arròs i ens doni aquesta textura cremosa com a resultat final, com el típic risotto.
0: Perfecte. Diguis, diguis.
1: No, no, res, simplement hi pots posar una miqueta els ingredients que tu vulguis, els toppings, que dic moltes vegades, però amb una base d'un bon sofregidet de ceba, un bon brou que s'associï, avui serà de verdures, si ho fem de verdures, si ho féssim de pollastre, de pollastre, associem el brou a el que hi posem i llavors, bàsicament, s'acaba amb una miqueta de mantega i amb un bon formatge, un grana padano, un parmesà, un bon formatge que llavors ho lliga tot. I aquí tenim la textura que busquem.
0: Fantàstic, fantàstic. Avui, concretament, el que tu dius, l'arròs ho permet tot. Aquest risotto d'avui, quin nom tindria? Quin risotto és? Com el farem?
1: A veure, bueno, jo el batejo, a veure, no, hi ha el típic el risotto fungui, no?, que li diuen de bolets. Avui n'he portat també de bolets, però tenim una persona que és al·lèrgica als bolets i llavors potser em posarem bolets amb uns i amb uns altres no. Però bé, jo amb un risotto de verdures sóc molt, molt pla, no? Vull dir, un risotto de verdures que normalment s'utilitza amb verdures de temporada, no? Vull dir que sempre tenim, a cada temporada tenim les verdures, tenim verdures de proximitat i llavors doncs, el risotto el podem anar variant segons la temporada, segons les verdures que tenim. Sobretot doncs, això, no? amb aquest diguéssim, sofregidet de ceba o aquesta ceba putxada que li dona aquesta melositat i aquest color especial, i després ja doncs, amb aquestes verdures saltejades que hi afegirem al final i llavors doncs, bueno, acabarem fent la típica cocció de no deixar de remenar perquè vagis traient el midó i acabarem així el risotto.
0: Molt bé, molt bé.
1: I l'emplatarem amb aquesta mantega i aquest formatge que ratllarem al moment i que cadascú se'l pot acabar una miqueta al seu gust.
0: Formatge, suposo, tipus parmesà, un formatge sec, no?
1: Sí, un formatge sec, un formatge curat. En aquest cas he portat un grana padano, també una mica pel pressupost. Avui no n'he trobat.
0: Bueno, són de la família, són de la família.
1: Són el tipus de formatges italians que van molt bé perquè donen aquesta textura i aquest aroma i aquest punt de sal i aquesta fortó típica dels risottos italians.
0: Molt bé, molt bé. I també verdures. Parlem de verdures de temporada. Per exemple, per avui, quines verdures has escollit?
1: A veure, avui jo... Aviam, la temporada, avui en dia, tenim verdures de semiproximitat, no?, que tenim verdures molt properes, també tenim hivernacles i així. Llavors, avui hem fet una miqueta un bàsic, eh?, que hi posarem el sofregit de ceba, com ja he dit, una ceba de Figueres, i llavors el que hi posem és una miqueta de porro, també hi posarem una miqueta de carbassó. En aquest cas, ben bé temporada, aquí no seria l'espàrrec, però també en tenim, perquè tenim hivernacles, que també tot l'any ens fan uns espàrrecs verds, per donar-li un toc, una miqueta, al ser només de verdures, doncs li donem un toc, una miqueta, una fortó i un color una miqueta especial aquí, i llavors hi podem afegir bolets, que aquesta temporada sí que és època de temporada, i podríem posar-hi qualsevol tipus de bolet que tinguéssim en el mercat, no? Avui, doncs, bueno, avui en aquest cas també he portat bolets he portat uns xampinyons, que també en tenim tot l'any, vale? Però una miqueta per emular el bolet, que és un producte de temporada.
0: Bueno, doncs pues em sembla molt bé. Escolta, tu, anem per feina. Tu acabes de preparar, que segur que els alumnes estan a punt d'arribar, no?
1: Sí, ara arriben, ara de seguida.
0: Anem-hi?
1: Som-hi. Avui fem un risotto de... farem de verdures, vale? El risotto és fer l'arròs estil italià, vale? Normalment es fa servir un arròs rodó, vale? Però habitualment d'una... un se li diu arborio i l'altre se li diu canaroli. És un tipus d'arròs que és més típic d'Itàlia, tot i que aquí el planten en el Delta de l'Ebre també, i també el comercialitzen. Vale? Jo avui he portat un arròs rodó normal, vale? D'aquí del nostre, que també ens funciona. Poder no deixar anar tanta cremositat, tant midó com l'altre, però també ens funciona. Vale? La diferència, l'altra vegada vam fer un arròs oriental. El tema de l'arròs oriental, si us en recordeu, és un arròs llarg, vale? Tipus un arròs basmati, vale? Un arròs índic. Aquest arròs normalment es cou i, igual que es fa a molts llocs de Sud-amèrica, l'arròs s'utilitza com un acompanyament. Es serveix com per acompanyar salses, acompanyar carns, plats, o bé es fregeix, se li afegeixen ingredients, però sempre amb una cocció prèvia de l'arròs. Vale? Llavors, la part més nostrada, val? El que són els arrossos que fem aquí, o el que es fa al Mediterrani, també el risotto, ja són arrossos que es cuinen amb els ingredients. Vale? Per això ens interessa el tipus d'arròs rodó, perquè absorbeix molt els gustos. Llavors, el cuinar amb els ingredients que posem, amb un brou, amb un caldo, aquest arròs xucla tots els gustos dels ingredients que hi posem, i la gràcia ja no és que ens acompanyi un altre plat, una altra salsa, sinó que l'arròs en si sigui el propi plat, vale? Perquè absorbeix els sucs. Llavors, quina diferència hi ha entre el risotto i quan fem nosaltres una paella o un arròs més nostre? Nosaltres fem més aviat un arròs sec o un arròs caldós, però normalment posem un arròs amb un líquid i el deixem que es cogui. Vale? Fa la seva cocció. Ho podem deixar que s'assequi, vale? Tipus paella, o ho podem deixar que no s'arribi a assecar, com un arròs caldós, vale? O un arròs a la cassola, que es pot assecar més o menys, però normalment aquest arròs l'incorporem amb un brou calent i el deixem durant uns 18 minuts que faci la seva feina. La diferència amb el risotto és que nosaltres volem que el midó de l'arròs es desprengui i ens faci tota aquella cremositat d'un cremós del risotto. Que molta gent es pensa que és cremós perquè li posen formatge i mantega. També. Però encara que no, ja veureu que encara que no arribem al punt, abans d'arribar al punt de posar la mantega i el formatge, ja ho és de cremós. I és cremós perquè es va tirant el brou calent, mica en mica, i es va remenant. Al tocar l'arròs, diguéssim que deixa anar el midó. I aquest midó és el que va espessint aquell caldo que anem posant. Llavors ens va quedant aquesta textura cremosa. Per això la diferència en fer un arròs amb un altre tipus d'arròs és que el anirem coent mica en mica. Tindrem el caldo calent, quan tinguem l'arròs, quan ja anem a posar l'arròs, amb un cullerot anirem afegint, fins que es cobreix, només cobrir, i remenem. Quan l'arròs absorbeix el líquid, una mica més. Vale? I el temps comptem igual que un arròs aquí, eh? Normalment, entre 16 i 18 minuts, depenent de com ens agradi el gra d'arròs. Però, durant aquesta cocció, en comptes de tirar tot el caldo i esperar que es cogui, anirem tirant mica en mica i anirem remenant, per buscar aquesta cremositat. Val? Després, ara iniciem. Un risotto sempre és amb una base, es fa una base d'un sofregit de ceba. Amb un sofregit de ceba, on després en aquesta ceba hi podem afegir, com farem avui, altres verdures. Quan tenim aquesta ceba una mica ja transparent, vale? Comença a agafar una mica de color, afegim, segons textures i mides que tallem, que ara us explicaré, anem afegint la resta de verdures perquè vagi agafant. Quan les verdures les tenim al punt, vale? A un punt que estiguin una miqueta cuites però encara una mica al dente, i tirem l'arròs. I li donem unes voltes, vale? Perquè d'aquestes verdures una mica cuites i d'aquesta ceba, l'arròs comenci a impregnar-se de tot allò. Llavors és el moment que hi afegirem una copeta de vi, vale? I també s'aromatitza. Pot no posar-s'hi, si algú no li vol posar, tampoc passa res. És típic posar-li una miqueta, una copeta de vi blanc, perquè se li tira, o mitja, o menys, eh? Se li tira una miqueta quan està calent al principi l'arròs i es deixa que s'evapori tot l'alcohol. Vale? Que només queda aquesta miqueta d'aroma. Un cop en aquest punt, ja prèviament el caldo ja calent, comencem a tirar el caldo i anem remenant. Comptem el temps, vale? Normalment són 3 parts de caldo per una part d'arròs, vale? Amb la qual cosa hi ha uns 300 grams d'arròs per grup, doncs aproximadament serà un litro de brou, val? També el podem rebaixar amb una miqueta d'aigua, si cal. És un brou de verdures, que ja us he posat a les olles per escalfar. I simplement anirem afegint, com us he dit, anirem remenant i anirem esperant que es cogui. Quan ja el tinguem al punt, que llavors anirem controlant el temps, quan ja el tinguem al punt que ens interessa, també podem provar. A partir de 15 minuts podem tastar. A mi m'agrada així, al dente. A mi m'agrada una mica més cuit. Entre 15 i 18 minuts cadascú pot fer el seu ritme. Llavors, això és un plat que acaba... És un arròs que reposa els últims 2 minutets en el plat, ja. Llavors, el que fem és que quan ja el tenim, hi posem una nou de mantega, una miqueta de mantega, vale? I formatge que ratllarem nosaltres. Amb el ratllador us ratllareu bé de formatge. I llavors s'empasta. S'empasta amb carinyo, vale? Perquè tampoc el que no volem és destrossar aquest arròs. Vale? Si no, amb carinyo l'empastem perquè es barregi tot bé. Llavors ja s'emplata, s'hi pot posar alguna espècie, una miqueta de pebre. Vale? I llavors l'estona des de l'emplatat fins que arriba a taula és l'estona que reposa i ja ens el podem menjar. Vale? Com tots els arrossos, és millor fer-lo, fer, reposar i menjar. Avui, doncs, si no us el mengeu, us l'endureu a casa, poder haurà reposat en excés, però bueno, també és bo. L'únic que el gra d'arròs, ja sabeu que amb temperatura continua coent. Llavors, el tindreu al punt, si el posem a muntar per amb calent, doncs, quan arribeu a casa estarà una mica passat. Vale? Però bueno, el gust serà bo i el podreu menjar. O a casa o aquí, si voleu, us mengeu el platet d'arròs aquí abans de marxar. Sí? Comencem per la ceba, vale? I el primer que hem de fer és tallar la ceba en juliana. La ceba en juliana, vale? Un cop tinguem la ceba pelada, la tallem de dalt a baix, vale? La posem lateral i anem fent talls laterals i la ceba es va desfollant així amb tires petites. Val? Un cop tenim la ceba en juliana, segons com, ja podem començar a encendre el foc i a fer aquesta ceba. Vale? Això, com vosaltres veieu, si aneu més a poc, podem tallar la ceba en juliana, deixar-la en un plat, llavors tallem el carbassó que teniu allà a sobre, el tallem a dauets petits, vale? Primer com? Primer fem làmines, de les làmines fem bastonets i dels bastonets fem quadradets. Vale? Els xampinyons els podem deixar sencers, si voleu, perquè ja venen laminats, i els espàrrecs els tallem a trossets petits. L'espàrrec és important per la part lletja, la part de baix. Vale? Us dic quina és la part lletja, perquè hi ha gent que em diu... Això es treu... No, això és el més bo, d'acord? ¿Vale? El que es treu és la part de baix. S'ha de fer així. El que es trenca fent clenc, fora. La resta d'espàrrec és bo, d'acord? ¿Vale? Perquè és l'única manera de... Si no es trenca, fa fibra. I després la fibra la mengem, d'acord? ¿Vale? O sigui, l'agafeu del revés i l'agafeu de dalt a la punta i veieu, si jo faig així, aquí no es trenca. Doncs pues una mica més. Una mica més, doncs pues aquest... Pues fins aquí. Vol dir que tota aquesta part és massa estellosa. Vale? És la manera de fer els espàrrecs. I després els talleu a trossets petits. Quan tingueu el carbassó a daus petits, els espàrrecs a daus petits, ho podeu pujar junt, els bolets ja els teniu tallats, també us he portat el porro. Vale? El porro li podem treure la primera capa, vale? Perquè a vegades tenen una miqueta de terra, li podem treure la primera capa i li podem treure un trosset de dalt. I la resta l'obrim de dalt a baix, vale? I el tallem també com si féssim una... Ja no una juliana, però sí, unes mitges rodanxetes petites. Vale? Llavors, l'ordre serà, quan la ceba, quan ja tinguem tot en platets, posem oli, vale? Encenem el foc, la ceba, quan comenci a enrossir, tirem el porro, unes voltetes, per què? Perquè és més primet, perquè primer es tiren sempre els bulbs a l'hora de coure, les cebes, els porros, tot això es cou primer, tirarem això i després ja hi posarem la resta de daus. Vale? Li donarem unes voltetes, quan això ja ho tinguem a punt, llavors tirem l'arròs, donem unes voltes perquè s'impregni, però unes voltes ràpid, perquè l'arròs així també se n'acara, vale? Que li dona una capa de protecció i s'impregna una miqueta dels gustos, però tampoc volem que l'arròs se'ns torri, vale? Simplement unes voltetes. Amb aquestes voltetes i el foc ben calent, tirem mitja copeta o una copeta de vi, vale? Apartem una mica, li donem unes voltes perquè s'evapori tot l'alcohol, només ens deixi l'aroma una miqueta afruitat, i en aquest moment hem de tindre el caldo ja calent amb un cullerot i ja comencem a fer el risotto. Doncs vinga, arrenquem. Primer la ceba. Primer la ceba. Primer la ceba comença a posar-se transparent. Vale. Vale? Després de transparent comença a agafar una mica un to grugós. En aquest punt, llavors seguirem afegint la resta. Però si la ceba es torna marron, a part de que del marron a cremat va molt ràpid, si es torna marrón aporta un sabor massa fort, que no ens interessa. ¿Vale? Llavors hem de buscar que el punt del foc no sigui molt alt perquè la ceba no se'ns torri massa. Després, quan tinguem la ceba caiguda, tirarem una miqueta al porro i després ja anem per textura, el que triga més. Li donem dues voltes al porro, posarem l'espàrrec, que és més dur, després hi posarem el carbassó. Sabeu allò que diuen del carinyo, a poc a poc? Doncs al final has de saber que cada cosa té el seu temps. Ara ja pots tirar-li el brou.
2: Quan calcula?
1: I si vols, mira, acosta-t'ho bé, fot-li, has de cobrir-lo, ¿vale? Has de cobrir. Ara podeu... A veure, com està això? Perdona, eh? Vale, esto está estupendo. Ahora puedes tirar las setas ya. Ya podéis tirar las setas. Només cobrir, ¿eh? Només que aquí... I un cop ho tens cobert, ho pots deixar una mica. Quan ha passat? Quan ha passat ara?
3: 15 minuts.
1: Han passat 15 minuts, no?
3: Sí.
1: Vale. Ara es tracta de... Quan ja el tenim al punt, vale? Aquí encara s'acabarà de veure el caldo una mica, ¿vale? Però com veieu, ja d'alguna manera ja té una cremositat.

0: formatge, vale? I ara, sense... Vale? Hem d'anar empastant tot, empastant tot junt, vale? Fent tot una... fent tota una pasta, sense mirar de no trencar l'arròs, vale? Sinó agafar de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, vale? Que no se'ns trenqui, vale? Empastem tot i després podem emplatar un platet de mostra. Ja el tenim empastat, vale? Que ja té la textura. Llavors, el que farem, vale? Normalment agafem la ració. Ja emplatem, vale? En aquest cas, vale? Podem agafar, si ens agrada, una miqueta de pebre, vale? Aquí és una miqueta un molgut de diferents pebres, i d'alguna manera ja tindríem la ració, que amb el temps que cuit, i ara entre que l'hem emplatat i que el portem a servir, amb aquesta mica de repòs acaba d'impregnar-se i acaba d'absorbir tots els sucs, vale? I ens acaba de donar la textura perfecta del risotto, vale? Cremós i amb les seves verduretes.
1: Bueno, ja tenim, doncs, l'arròs acabat i ara el que farem és un tastet. A veure què tal. Bé, i ara doncs toca provar aquest arròs de verduretes, aquest risotto amb aquest formatge sec. Espectacular. Aviam què passa. Dani, fantàstic.
0: Ha quedat bo?
1: Molt bo, molt bo. Vinga, aquí acabem.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Hola, què tal? Benvinguts al primer, segon i postres un altre cop. Estem amb el Dani Mas, per tercer cop. Diuen que la tercera va la vençuda. Tema d'arrossos. El Dani ens farà una classe magistral d'arròs. Avui tinc entès que d'arròs negre. La primera va ser d'arròs... com va ser? Quin va ser el primer?
1: Hem fet un,
0: asiàtic,
1: un taller...
0: Asiàtic.
1: Sí.
0: El primer l'arròs asiàtic, sí, home, sí. I després el segon va ser... Vam anar cap a Itàlia i vam fer un risotto. Avui, Dani, benvingut una altra vegada. Escolta, arròs negre.
1: Arròs negre.
0: Què em tens que dir de l'arròs negre? Va, què els explicaràs als teus alumnes avui?
1: Bé, a veure, vam fer una passada molt ràpida així amb arrossos del món, n'hi hem dit, primer un oriental, un altre ja molt més cap aquí, a l'italià, al risotto, i ara doncs, fem un arròs més nostre, no? I, bueno, podríem tirar per fer una paella, per fer un arrossejat, per fer... Però, bueno, hi va haver qui va votar per fer un arròs negre i penso que és un arròs senzill, bo, és tradicional i crec que és bastant fàcil de fer i de la manera que el farem els ensenyarem els principis bàsics perquè puguin fer qualsevol arròs sec, arròs més nostrat, que en aquest cas serà un arròs negre perquè hi posarem la tinta i farem el que toca pel tema de l'arròs negre, però també tindran idees per fer qualsevol tipus d'arròs.
0: Fantàstic. Bueno, parlant d'arròs, el que és tota la part mediterrània d'arrossos en tenim, potser buscaríem i en trobaríem més de 1.000, no? Diferents. Per tu, quins són els més predilectes? Aquests de peix, peix i carn, els de carn, a València pues, són la típica paella valenciana. Digue'm una mica, quin tipus d'arròs és predilecte o prefereixes tu?
1: A veure, jo sóc més partidari de l'arròs, el més la classe que se li diu japònica, que és més el nostre, que és l'arròs rodó, i també del tipus d'un arròs sec o un arròs melós. Llavors, jo la veritat és que l'arròs és una cosa que m'agrada molt perquè l'arròs és molt versàtil i també és molt agraït. Llavors, l'arròs, a mi el que m'agrada és que a cada estació de l'any, a cada zona, segons el producte que tenim, doncs aprofitem, no? Avui farem un arròs negre que és en base en una sípia i un fumet de peix, on aprofitem la melsa i la tinta, però després sí, de cara a l'hivern podem fer un arròs, podem tenir carxofes boníssimes del Prat, fem un arròs amb carxofes, quan estem a la primavera podem posar espàrrecs, ara a la tardor hi hem posat bolets, si estem a l'interior i matem un pollastre i posem un pollastre, vull dir que jo crec que l'arròs és fantàstic per això, no? Perquè
0: sí.
1: Dona per tot l'any.
0: Admet les 1.001 combinacions, des d'aquelles coses que dius, bueno, és que no saps què fer, tens quatre coses a la nevera, improvises aquell sofregit i fer un arròs, doncs, tampoc és tan complicat.

0: que no?
1: No, no, la veritat és que no. Jo això és molt, moltes vegades la gent es pensa que, ostres, l'arròs no, l'arròs el feia la mare, la iaia, el pare, perquè és molt complicat. No, l'arròs, bàsicament, un bon sofregit, sí, un fumet, un arròs, i els toppings que jo li dic, pot ser vegetals, pot ser carn, pot ser peix, però si tens aquestes tres coses, fas un arròs estupendo.
2: L'arròs és d'aquelles coses que, quan parles amb segons qui, home, jo l'arròs no me'l menjo enlloc, perquè com el que fa la mare, o com el que fa el pare, o com el que fa la iaia, i per tothom hi ha un íntim a la família que fa l'arròs millor que ningú, eh, que sí?
1: Això sempre també és així. La veritat és que a la cuina ja en general tenim molt associats els plats amb quan ens els mengem, amb qui, qui els ha cuinat. Tot això ens porta moltes emocions, ens porta records, i tot això ajuda a acabar el plat, eh, moltes vegades.
2: Sí.
1: Mai ningú ens cuinarà aquell plat com aquella persona.
2: Com aquella persona, vale. Escolta'm, tema arròs, una altra coseta, i després m'expliques la recepta, tal com els explicaràs amb ells. Anava a dir, sofregit, vale. Hi ha partidaris de sofregit amb ceba, sense ceba, amb pebrot, verd, vermell, de 50 colors. La teva opinió?
1: Mira, jo sóc dels de ceba. Hi haurà que diran que si la ceba estova l'arròs, allò, jo tota la vida hi he posat ceba. Per mi la ceba és un ingredient pràcticament indispensable en qualsevol plat a la cuina, i llavors jo sóc de ceba. Sí que és veritat que la ceba, el bàsic podria ser la ceba, all, tomàquet, no? Però llavors podem posar-hi pebrot verd. Avui només hi posarem pebrot verd, però podem fer de verd i de vermell. Jo crec que moltes vegades, inclús a vegades hi podem posar porro, i podem posar pastanaga. També hem d'associar una mica la potència d'aquell sofregit, també perquè li deixi pas en el producte principal, no? Si tenim un producte principal que és molt potent, doncs llavors podem fer un sofregit més suau. Si no, doncs és al revés, no? També compensem una mica.
2: Vale, perfecte. Molt bé. M'agrada la teva explicació. Jo sóc bastant per la paella de pebrot verd.
1: Pebrot verd.
2: De pebrot verd. La ceba n'hi poso poca. No per la raó aquesta de que estova l'arròs, aquestes històries. No, mira, m'he acostumat una mica a fer-ho d'aquesta manera i funciona. Doncs ja està, tirem milles, eh?
1: Molt bé.
2: Escolta, aquest arròs negre, quins ingredients tenim per avui?
1: Mira, jo, de receptes n'hi ha moltes, val? L'arròs negre, bàsicament, és negre perquè s'hi posa la tinta de la sípia. Perfecte. O si es fes amb calamar, amb calamar. Crec que el més tradicional és una sípia. Tenim un sofregit, que en aquest cas posarem una mica de ceba, una mica de pebrot verd i tomàquet. Això ben sofregit. Després tallem una sípia fresca d'aus, sobretot molt important que ens guardin la tinta i la melsa.
2: Això és bàsic.
1: Perquè després, quan ja tenim, quan coem aquesta sípia dintre del sofregit, afegim la melsa, que aporta un sabor fantàstic i amb una potència a mar que és molt interessant. I després diluïm una miquella aquella tinta i també l'acabem afegint després a dintre l'arròs. Llavors hi ha qui, quan tira l'arròs, sofregeix una mica l'arròs amb el sofregit i li afegeix mitja copeta de vi blanc. Perfecte. I deixa que s'evapori, aromatitzar-ho una miqueta. Nosaltres ho fem opcional, perquè a vegades hi ha gent que no en pren, o bueno, és una cosa que per mi és més opcional. I al final, doncs, després tenim un bon fumet de peix, i acabem fent la cocció de l'arròs i al deixar-lo al punt de que li agradi a cadascú.
2: Sí, sí, és que de fet el fumet és la gràcia de qualsevol arròs, sigui un arròs fet al forn, sigui fet a la paella normal, sigui un arròs caldós. Si no tens un bon fumet, olvida't. Hi ha qui diu que no, jo l'arròs em va aigua. Hosti, aigua clara, què vols que et digui? Potser que li donem una miqueta sabor, eh? Que sí?
1: Sí, sí, no, la veritat és que el fumet li dona molt sabor, per mi és bàsic, i també és veritat que també ens ajuda molt. Vull dir, podríem fer un arròs amb aigua, el que passa és que hi hauríem de posar molts més ingredients, deixar coure aquella aigua molta estona. Al final el que estem fent és un brou o un fumet a dintre mateix de la paella.
2: Exacte.
1: Vull dir que, sí, el fumet també té aigua. Vull dir que...
2: és aigua, està fet amb aigua, si no malament, que sí. Escolta, explica'l la recepta, va. Com el farem, aquest arròs, avui?
1: Aquest arròs avui farem, bàsicament, un sofregidet de ceba, pebrot verd i tomàquet. Quan tinguem aquest sofregidet, tallarem una sípia a daus, la sofregirem una miqueta dins del sofregit, i afegirem la melsa, i posarem la tinta diluïda amb una miqueta d'aigua calenta, i després ja afegim l'arròs, l'anacarem una miqueta, i tenim el fumet ben calent, i posem el fumet. I avui el fem així simple. Moltes vegades podem posar-hi gambes, podem posar-hi al final alguna closca, si volem. A vegades s'hi posa algunes gambes que prèviament amb els caps també ens ajudem per fer, per afegir potència de sabor al fumet, i al final acabem aquestes gambes com a decoració. Però vull dir, tot això ja és una miqueta doncs, afegits que li podem posar. No?
2: Afegits i una mica el gust de cadascú.
1: El gust de cadascú.
2: Que sí? Escolta, abans d'anar per feina, tipus d'arròs, quin tipus t'agrada utilitzar?
1: Jo...
2: Ets d'arròs bomba, en aquest cas, o no?
1: Mira, jo l'arròs bomba m'agrada molt, però jo m'he acostumat a fer servir l'arròs rodó, el normal de tota la vida. Això sí, una qualitat extra, vale? Una bona qualitat, perquè si no l'arròs es trenca i després no t'ajuden a la cocció, s'enganxa, és un problema. Un bon arròs d'una bona qualitat, que en tenim molts aquí a Catalunya, el Delta, un bon arròs del Montsià, o un nomen també del Delta de l'Ebre, qualsevol d'aquests arrossos, per mi són estupendos. Sempre podem tirar, també podem tirar un bomba, no? Calculant les quantitats d'aigua i allò de fumet, però jo utilitzo un arròs normal.
2: Bueno, el bomba el que té, que potser té una cocció una miqueta més lenta, també, queda molt suelto, tot aquestes avantatges. Però, esclar, que tu dius, si utilitzem un bon arròs, tot això també ho aconseguim.
1: I tant, i tant.
2: Dani, anem per feina?
1: Anem per feina.
2: Va, anem per feina.
1: Vinga. Com amb tot, l'arròs negre, com hi haurà moltes receptes, eh? I s'hi poden posar, bàsicament, jo li poso sípia, vale? Li podíem posar gambes, li podíem posar almejas, musclos, eh? Sempre es pot acabar decorant com vulgueu, eh? Però farem primer és un sofregit, vale? Hem de fer tallar la ceba i el pebrot verd a brunoise. Vale? Si us en recordeu, brunoise són quadradets petits. Recordeu una cosa, avui farem com els professionals, ho farem tota la paellera de principi a final. Llavors, si els trossos de ceba i els trossos de pebrot no són petits, triguen a coure's i n'hi ha alguns que es comencen a cremar mentre uns altres estan crus. Llavors, primer posem la ceba, vale? Que triga una miqueta més. Quan la ceba es comença a posar transparent, inclús comença a agafar un color una miqueta groc, i afegim el pebrot. Vale? Donem unes voltetes al pebrot, que vagi fent una salsa. Quan el pebrot ja se'ns comença a coure, i afegim el tomàquet. Vale? I llavors deixem que vagi coent. Vale? Ens hem de convertir aquest tomàquet, que és de color vermell, ha d'anar-se tornant marronós. Per una altra banda tenim la melsa i la tinta, que ara us les ensenyo. La melsa, vale, és una part interna, són els interiors de la sípia, vale, que fa com una mena de pasta de color marrón, és com una salsa marrón. Vale? I això ho separarem i posarem una culleradeta a cada, quan posem la sípia o en el sofregit. Quan ja tirem la sípia a sofregir, posem aquesta culleradeta de melsa, dues voltes, posem la part proporcional de tinta, ens la repartirem també amb tres potets per cada arròs, tirarem també la tinta, vale? I en aquell moment l'arròs, que també hi ha la quantitat, les quantitats ja us les he passat jo, perquè així ja no hi ha problemes, tothom té la mateixa quantitat de tot. Tenim el fumet, abans de tot això haurem d'haver encès el foc del fumet perquè estigui ben calent, vale? Llavors tirem el fumet i l'arròs només es fa una remenadeta al principi perquè s'escampi bé per tota la paella, i llavors ho deixarem a un foc alegre, mitja cocció. La cocció de l'arròs és entre 16 i 18 minuts. Vale? Llavors, mitja cocció, 8-10 minuts a un foc alegre, vale? Que vagi saltant, i després els últims minutets, vale? I després baixarem el foc i deixarem els últims minuts de cocció. I em sembla que no em deixo res.
2: Felicitats a tots els alumnes. Dani, tancha't, tancha't, que et veguis. Ei. Genial, molt bo.
1: Sí? Ha quedat bo?
2: Fantàstic. Bueno, vale, apa, fins a la pròxima.
1: Fins a la pròxima.
2: Que vagi bé.
1: Apa.
0: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

I amb les tres receptes d'arrossos del món ja repassades, us animem, com sempre, que proveu de fer-ho a casa. Aquí, d'Esperem Taula, que ja es fa tard, ens anem explicant cosetes tota la setmana al perfil d'Instagram del programa Primer, Segon i Postres. Un programa que fem a la taula el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, i els segons, com sempre, el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que tingueu molt bona setmana.

0: Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. L'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà 12 d'agost per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del centre... L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,8%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que la de l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist altres eclipsis abans. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
1: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
0: Cal remarcar que, per tothom que no tingui ulleres o que les que tingui formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix ulleres amb homologació corresponent.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I avui comença el tall de circulació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que durarà fins al diumenge 23 d'agost. La circulació quedarà totalment interrompuda entre les estacions de Gràcia i de Sarrià per obres de renovació de la via. Els trens mantindran el seu horari habitual en el trajecte entre l'estació de Rubí i de Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar a un autobús alternatiu que farà les parades fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a Plaça Catalunya. En aquest últim tram entre Gràcia i el centre de Barcelona, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. Se'n recomana que els habitants de Rubí, abans de sortir i agafar el tren, mirin per xarxes socials o per la web de ferrocarrils el funcionament del sistema.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible.

0: No et penso donar les gràcies perquè odio celebrar el meu aniversari i Manel.
1: Museu Particular, capítol 6, espelmes d'aniversari.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què, parlem de les espelmes d'aniversari?
3: Dispara.
1: Museu Particular.
2: T'has plantejat mai des de quan celebrem l'aniversari bufant espelmes?
3: No.
2: No? Doncs les espelmes d'aniversari, evidentment, van super lligades a l'aniversari, que és doncs, un ritu de pas que, sobretot, en el context occidental, ara s'ha convertit en una convenció totalment social indefugible. Vull dir, no es pot no celebrar l'aniversari. Ets molt estrany si no celebres l'aniversari. Ets un Mr. Scrooge, no? Ets un Grinch si no celebres l'aniversari.
3: Ara aquí podria, perdó, però ara aquí podria explicar i sabotejar-te.
2: No, ja ho pots dir,
3: Perquè que
2: m'estic definint. M'estic,
3: Catalunya, que l'Àlex Rebollo no li agrada celebrar l'aniversari, ignora el dia, llavors les amigues el felicitem i es fa una mica el longui, et diu gràcies per deferència, perquè és un noi molt educat, però ara aquí m'està dient que la gent sembla un grinx i ell és el primer.
2: Sí, sí, tal qual, ho accepto i me'n sento fins i tot orgullós de no seguir la convenció social de celebrar l'aniversari. Al final, però, és d'un... En el cas de les espelmes d'aniversari, el propi aniversari acaba reflectint una... És un acte totalment senzill, no? Però que té una complexitat enorme darrere, perquè al final el que estàs fent és parlar del temps, mesurar el temps, d'acord? I això ens porta a aquesta cosa de celebrar els aniversaris al moment en què es neix. Ja el trobem tant a l'antiga Pèrsia com a l'antiga Egipte, però només vinculat a aquelles personalitats importants. Qui ens acabarà, no diria potser democratitzant, però sí popularitzant la celebració dels aniversaris, seran els romans. No sé si t'ho he dit mai, però en essència, 2.000 anys després, continuem sent romans, entre altres coses, no estem fent servir una llengua que ve directament del llatí, no? Però per molts altres fets seguim sent romans, i aquest és un altre. No? En aquest cas, els romans tenien diversos cultes, tenien un estoc de déus que riu tant tu, i a més quan anaven pel món en pillaven algun que li molava, se'l quedaven i ja està, li canviaven com a molt el nom i a vegades ni això i ja està, i d'aquesta manera anaven, també era com una assegurança de vida, perquè mira, i si aquell era el bo, no? si el déu vertader és aquell del meu veí, doncs calla,
3: val més prevenir,
2: tu adopta'l i ja està, no? Doncs entre molts d'aquests déus tenien una cosa que en deien els genius, el culte als genius, que era una espècie d'esperit que tenia cada home. En aquest cas, ja sabem que aquesta cosa igualitària a la societat romana... No ho tocaven. En aquest cas eren els homes que tenien aquest genius, i en el cas de les dones el que feien era invocar-se a Juno, amb una altra deessa, i el que feien era el dia del naixement de cada persona feien ofrenes a aquest genius i aquesta deessa Juno. Ofrenes, perquè a cadascuna de les cases hi havia un petit altar on es veneraven aquestes divinitats, i el que feien era li donaven menjar i li encenien espelmes, li encenien llum. Aquesta cosa també molt atàvica del foc, com a connexió mística, sí, amb el més enllà, perquè al final és pràcticament màgia.
3: Que no ha canviat gens, això.
2: No. Tindrem tota la intel·ligència artificial que vulguem, però en seguirem...
3: L'espelmeta, la Santíssima Trinitat, a casa meva, sempre encesa, sí.
2: No? I nosaltres en seguirem quedant com a hipnotitzats, no? Mirant el foc fins que algú de lluny ens diu que si el mirem molt ens pixarem al llit a la nit, no? Com a mi això té a mi de petit, que sempre m'havia fet molta, molta gràcia i molta por a l'hora, no? Aleshores, aquest culte, no? El genius, que té, ja, el que fan ja és encendre espelmetes, encendre llànties amb aquesta gent. Això ho feien per demanar un any més de vida, un any més de bona sort, un any més de salut, per demanar doncs, aquesta prosperitat. Això, després, amb els sedars del cristianisme es perd, perquè no és tant el que el té el culte, és més els sants, no estan les persones. És a dir, aquest culte individualitzat es pot arribar a veure com un pecat de vanitat, no? De dir, ostres, ets tan bo que t'has de fer ofrenes a tu mateix. Això no està ben vist. Aleshores, sí que en aquest moment doncs, no tindrà tanta tirada aquest ritu de pas, fins que després arriba la reforma protestant, ja estem parlant del segle XVI, fem salts molt grans, perquè al final la història també és molt llarga i no ens podríem entretenir amb tot el que voldríem, no? Però sobretot en aquest context germànic, centroeuropeu, anglosaxó, fins i tot, és on triomfa aquesta reforma, que el que fa és oposar-se totalment, per exemple, aquest culte dels sants o aquests altres preceptes del catolicisme. Allà, com que ja no hi ha aquests cultes als sants, paral·lelament també veiem com la infància comença a tenir un paper, comencen a existir els nens, que això era una cosa, no, que penses, què vol dir que no existien els nens? Sí, evidentment hi havia criatures, no? Però no tenien aquesta concepció
3: com a personetes,
2: no? No?
3: Ja personetes
2: no,
3: vives.
2: Ja no dic arribar fins als nostres dies, no? Que hi ha, que tenen drets...
3: Protagonisme total, no? Exacte, no? Sentiment al centre...
2: I tot, no? Gairebé, o hi ha coses que únicament van per ells, no? Però en aquest moment sí que comença a haver-hi aquest culte a la infància. Alhora també hi ha un invent meravellós, que és la impremta, que el que permet és imprimir calendaris. A banda de llibres, també permet imprimir calendaris. És a dir, pots tenir la consciència del dia que ets.
3: No sé si això va ser bona idea, perquè ara estem tots desquiciats amb les agendes i el Google Calendar, però bé, entenc la importància en el seu dia. Sabem quin dia
2: viu. En aquest cas,
3: vius.
2: Més enllà de saber doncs, que és el dia de Sant X, perquè l'has anat a l'església, en el cas doncs, no, dels catòlics, i tan fotut la xapa amb la biografia de no sé quin sant, doncs si tens un paperet a casa que et diu quin dia ets, pots anar comptant i és més fàcil tenir aquesta consciència pròpia. I això ens fa que, sobretot en aquest context, per exemple, el 1746, tant fa temps, però tampoc estem parlant de mil·lennis, trobem la primera referència a un pastís amb espelmes en el context d'un aniversari, que era d'un comte alemany, Ludwig von Zinzendorf. Jo sóc aquí de Múnich de tota la vida. Vull dir que,
3: a mi el que em sembla fascinant, per això ets amic meu, és que tinguis algú a la vida com l'Àlex que et digui exactament on estava el primer pastís amb espelmes de la història de la humanitat. Vull dir, em sembla meravellós, no esperava gens que em diguessis això.
2: Doncs, com a mínim, és el primer documentat. En aquesta festa, aleshores, sabem que, com a mínim, en aquests entorns més aristocràtics, podríem dir, aquest costum doncs, arrela i a poc es va estenent a la resta de la societat, també gràcies a la creació o a l'adveniment de l'era industrial, d'aquest estat modern que li importa molt el temps i li importa molt l'edat, perquè un estat modern vol dir que té lleis i té normes que moltes vegades varien en funció de l'edat. No es pot jutjar igual a un, no? En aquest cas, si ara ja hem inventat la infància, doncs no es pot jutjar igual a un infant que un adult.
3: Clar, no,
2: és important
3: temps,
2: saber
3: no?
2: quants anys tens,
3: clar,
2: no?
3: Clar, i el temps i com el calcules per no ser un, que sigui un temps productiu. O és que a mi em fa com a terror tot això, però és
2: exacte,
3: superinteressant.
2: Aleshores, sobretot l'estat modern l'interessa, necessita clar. Saber quina edat tenen els seus ciutadans per pagar impostos, per apretar-los tot el que puguin.
3: Comença a treballar.
2: Treballar, evidentment, no? No és el mateix el que cobra una criatura que el que cobra un home adult. Doncs això m'interessa, no? M'interessa saber fins quan em puc estalviar uns cèntims i pagar-li menys o quan li he de pagar més. Aleshores, veiem com a partir del 1860 comencen a créixer les referències a la celebració dels aniversaris particulars, lligats, en molts casos, en aquest context occidental, amb aquest ritual doncs, del pastís, no? de les espalmetes, sobretot en la part d'infància, d'acord? I això inclús fa que, amb el colonialisme, perquè evidentment els europeus no han pogut mai estar-nos quiets i sempre hem hagut de fotre la pota allà no ens ha donat la gana, i en part, bona part dels problemes del món venen d'aquí.
3: Ja l'ha deixat anar.
2: Bé, que l'agafi qui la vulgui.
3: Seguim.
2: El fet és que aquest colonialisme també és cultural, no? I en altres espais que potser fins al moment no, o fins a feia poc no celebraven aquesta mena de, o no tenien aquesta concepció del temps, en el cas del temps vital, de l'aniversari, canvien, com per exemple el Japó. El Japó, fins al 1902, tothom feia anys el dia de Cap d'Any.
3: Què em dius?
2: Tots alhora. Així, endreçadets com
3: festa
2: són.
3: Festa d'aniversari o global.
2: Exacte, és a dir, cada any que passa, tu tens un any més, però ja el està. Tens el dia que canvia l'any, i punt. No? És a partir del 1902 que es comença a canviar, no? Que directament es prohibeix aquest mode i s'imposa aquest altre sistema, doncs, de cadascú quan va néixer, doncs, era en aquell moment en què li contem, tot i que al final a nivell popular continuen aquesta pràctica fins als anys 50, d'acord? Vull dir, fins a aquest punt hem arribat. I a casa nostra?
3: Bona pregunta.
2: Des de quan estem bufant espelmes a casa nostra?
3: Clar, és que a mi em fa la sensació que és com una cosa que hem fet sempre, però segurament no. Llavors, no et sabria dir. A més, mentre parlaves, pensàvem nombre d'espelmes, espelmes amb purpurina, espelmes amb formes, no? Avui en dia ja hi ha una extensió absoluta de les espelmes i ho tenim integrat com si fos la cosa més normal del món del principi dels temps. I ara em diràs segur que no.
2: No, en el cas de les espelmes, el que dèiem, com a mínim... Les tenim documentades des del segle XVIII, per tant, tampoc no fa tant. I en el cas espanyol, fa tot just un segle i poc més que estem celebrant l'aniversari bufant espelmes.
3: Uau.
2: I saps, no sé com vas de monarquia o potser no cal entrar-hi.
3: T'ho explico però, després, amb una birra.
2: Precisament va ser una reina... En aquest cas, Maria Cristina d'Habsburg, has estat a Barcelona i has estat, anant cap al Manac, hi ha una meravellosa avinguda, sí. Que tothom la coneix a vegades allà on fan el piro musical, no?
3: Sí.
2: On fan les campanades de Cap d'Any. Es diu precisament Maria Cristina en honor a aquesta reina, que era l'esposa d'Alfons XII i després va ser la mare doncs, d'Alfons XIII, el darrer rei, abans de la Segona República espanyola. Doncs ella, segons parla de la premsa de Madrid del 1906, instaura dins del Palau aquell any que se celebrin els aniversaris com tenia costum ella celebrar-ho a casa seva, el seu país. Ella al final era austríaca, per tant, doncs, aquest context centreeuropeu, que volia dir, ella parla d'una torta de mazapán con una velita torneada.
3: Ai, quina monada!
2: Que això el bufaven i després repartien a l'hora
3: del
2: postres, la repartien entre els convidats més selectes. Doncs des del 1906... Després es deuria anar escampant, primer entre la Jet Set, entre la societat, la Carmen Lomana, que ja hi deuria ser, i demés. I després, finalment, no, acaba doncs, sent una cosa totalment accessible a tothom. Inclús he regirat el registre de la propietat intel·lectual, veient que hi ha infinitat de patents d'espalmetes, ja des dels anys 40, sobretot, 47, 48, algunes inclús signades per dones, dones inventores, que n'hi han hagut sempre. I en el cas, per exemple, de les espalmetes amb número, que ara és com aquesta simplificació, perquè sí, doncs, és més fàcil, és aquesta cosa de, també capitalista nostra de, hòstia, si en lloc de posar 25 espalmetes puc posar un 2 i un 5, tot aquest temps que m'estalvio, no? Que penses, a veure... No?
3: Però després fa més il·lusió veure moltes espalmetes.
2: Ja, sí, ja. Però el món va així, s'ha d'anar ràpid. No? Doncs això és... La patent és d'un americà que es deia William A. Pirnes, o per l'estil, i és del 52, el 1952, per tant, tampoc fa gaire temps d'això.
3: O sigui, m'estàs dient que bufem espelmes per o gràcies a la monarquia, és així?
2: En el cas espanyol, sí, gràcies a la reina... a la reina Maria Cristina d'Habsburg o Maria Cristina d'Àustria, com li volguessis dir, doncs gràcies a ella i al seu invent o la seva portada cap a Espanya el 1906 d'aquest costum de centre europeu.
3: Aquesta Maria Cristina és la de la Maria Cristina me quiere gobernar?
2: No, aquesta és una altra, però vaja...
3: Sort que tinc
2: al final tu. Són borbons, vull dir, tots acaben barrejats amb tots, vull dir que ja ho deuria... Alguna traça deuria quedar. I de la cançó de l'aniversari, què en saps, Anna?
3: Que és com una olla de grills, perquè quan la cantem en grup tothom diu el que li sembla.
2: Ja, és veritat, vull dir, què costa fer un, una reunió a dir, a veure, o nosaltres, o el nom de la persona...
3: O tots en desitgem, o... si no és tan difícil.
2: Exacte, no costa res, però bueno. Doncs tot això, qui la va liar, qui va començar a liar-la, van ser dues germanes americanes que a finals dels anys del segle XIX, allà el 1893... La Mildred Hill i la Patty Hill, elles eren mestres de guarderia i cada matí, quan entraven la canalleta a classe, els hi feien cantar una cançó que deia Good morning to all, good morning to all. És a dir, era, bon dia a tothom. Era aquesta la cançó. I un dia, que van anar a una festa d'aniversari, van dir... i la van adaptar a Happy Birthday to You. Aquesta mateixa tonada, li van canviar la lletra i a partir d'aquí va començar aquesta cançó, que ha acabat fent fortuna arreu del món, però per la qual s'han pagat milions d'euros al llarg de la història.
3: De drets d'autor?
2: Efectivament, wow. De drets d'autor. Però no els ha vist ni la Mildred ni la Patty.
3: Ah, no?
2: No, és a dir, aquesta cançó elles no la van registrar en el seu origen.
3: Mal fet.
2: Mal fet. Això va fer que el 1935 algú altre la registrés, van passar els drets, de fet, no, d'un lloc cap a l'altre, fins al punt de que s'estaven generant en els últims anys uns 2 milions de dòlars a l'any en drets d'autor. I això feia coses, arribar a situacions molt còmiques, com per exemple en restaurants dels Estats Units, els cambrers s'havien d'inventar versions perquè no podien cantar-li a un client quan li traien el pastís aquesta cançó, perquè si no havien de pagar.
3: Uah.
2: O pel·lícules, sèries i demés, no es podia cantar aquesta cançó perquè havies de pagar drets d'autor.
3: És que és un hit de hits, tothom se la sap, és clar.
2: Doncs això fins al 2013. El 2013 es va acabar. La Jean Nelson, que és una cineasta americana, vol fer un documental sobre aquesta cançó i se n'adona que ha de pagar. I diu, com que ha de pagar? I se n'adona de tot aquest enrenou que hi ha de drets d'autor, ho denuncia a la justícia. La justícia és un període molt llarg, amb un judici molt, molt llarg sobre drets d'autor, propietat intel·lectual i demés. Finalment, el 2013, un jutge nord-americà dictamina que aquesta cançó està lliure de drets d'autor, que és de domini públic i que és gratuïta la seva utilització, el cantar, fer-ne el que es vulgui.
3: Bravo! Menys mal, perquè si no ja em diràs tu que cantaríem.
2: Doncs no ho sé, hauríem de cantar alguna altra cançó, com per exemple en el cas català ho tenim una miqueta més fàcil, perquè des del 1992 tenim una cançó pròpia, que és la que es va crear arrel del Club Super 3, que també doncs, una miqueta talla aquesta disputa que em deies tu de si hem de dir una cosa o una altra.
3: Home, és el nostre Happy Birthday a la catalana. M'encanta. Quins records tan macos. Tu recordes quan s'acabava el Club Super 3, que sortia un llistat de noms amb els nens i nenes que feien l'aniversari? Jo sempre em buscava i no em trobava mai. Potser és que ja era miop, no ho sé.
2: Jo, com que tampoc no m'hi feia il·lusió aparèixer, ja ho has dit al principi, que el dels aniversaris no... I
3: ja com... estaves, no?, amb aquest mood de
2: sí,
3: patir.
2: Sí, jo com que ja vaig néixer amb 50 anys, ja...
3: Sí, sí, és un altre himne català aquest, eh? Jo et porto, Àlex, una altra cançó d'aniversari que no sé si volien que es fes himne o no, però d'alguna manera s'ho va fer.

0: els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.
1: Et sona, Àlex?
2: Em sona, em sona.
1: Es va fer també una cançó molt, molt, molt famosa quan va saltar, és de Manel. Realment la van treure l'any 2011 en un àlbum preciós que era 10 millers per veure una bona armadura. Era el seu segon disc i tota la gent que ens vam fer fans del grup i de la cançó després vam anar a consumir com a desesperats el videoclip, que era un curt molt bonic, que hi sortia el Biel Duran, el Jaume Sisa, l'Ona Casamiquela, i no sé si ho recordes, però vindria a ser, no?, com un noi que es fa petit, petit, petit i el que vol fer és entrar dins la noia que fa l'aniversari. Per això la cançó es diu Aniversari. És molt tendra. No és una cançó que cantem quan fem l'aniversari, realment, però sí que crec que a tots que, els que hem estat i som fans de Manel, ens porten en un ambient festiu i, no sé, molt bonic. I m'agrada molt aquesta mena de metàfora que fa, no?, de ser una personeta que entra dins d'una altra sense cap rotllo eròtic, ni molt menys, no?
2: Sinó... Bueno, depèn per on entri, no?
1: Depèn de per on entri, sí. En qualsevol cas, en teoria, entra per l'ull i realment l'última part de la cançó, que fa com una baixada, no?, puja la intensitat de la cançó i després fa una baixada, diu... En el núvol de somnis que tens a l'abast, i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs, voldria detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la, on desapercebut, estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
3: Avui que et fas gran, mentre fora de l'ull les espelmes es van apagar.
1: Aquesta imatge em sembla tan bonica, no? Veure des de dins de l'ull d'algú les espelmes com s'apaguen, però també aquesta celebració grupal. I clar, evidentment, avui que parlàvem d'espelmes és que no podia venir sense portar aniversari. Continuo amb música, si et sembla bé.
2: Vinga, va.
1: Això que ara t'explicaré no crec que t'ho esperis, no sé si és...
2: Ui, venint de tu m'ho espero tot, ja.
1: Seguim amb música, com et dic, i... Bé, és una proposta que ha sortit fa poc temps, jo fa poc temps que la veig que va pel món, no sé si més de 2 anys, però sí que és una proposta que quan la vegis en un lloc no pararàs de veure-la en tots els llocs, perquè crec que hi ha una campanya de màrqueting darrere brutal, pseudoagressiva fins i tot, que és una moguda que es diu Candlelight Concerts.
2: Ai, per favor, sisplau, si algú dels Candlelight Concerts està escoltant, prou ja de publicitat a Instagram, sisplau.
1: No, si sobre encara el distrem fent més publicitat. Per qui encara no sàpigui què és aquesta proposta Candlelight, és bàsicament uns concerts que et munta aquesta gent on tu vulguis, normalment ho fan en espais patrimonials, doncs, per exemple, a Tarragona es fa el Seminari, a Barcelona la Cripta Gaudí, el recinte modernista de Sant Pau també, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, però que si vols ells t'ho munten a casa teva. Llavors et porten uns músics i tenen una bateria de peces per tocar, des de clàssica, jazz, atributs, ballet, una mica el que tu vulguis. Quina és l'especificitat d'aquests concerts? Que està la sala a les fosques i tot està ple d'espelmes enceses. Llavors, clar, queda molt romàntic, queda molt mono. A mi fa una mica de pavor perquè penso que tot sortirà cremant i vaja, tinc amics que hi han anat i m'han dit a tu t'agradaria, però aquest rotllo de que sortirà cremant em fa una mica de respecte. I després també tinc certs dubtes de la qualitat de tot plegat, perquè me fa la sensació que és com una mica franquícia, que t'ho fan on vulguis i per qui vulguis i com vulguis. Però em va fer gràcia portar-ho avui, el dia de les espelmes, aquí al Museu Particular, perquè penso que la particularitat d'aquests concerts ni és la música, ni és l'espai, perquè si vols, és que t'ho munten en un estudi de ràdio, és igual, és les espelmes, és a dir, què tenen, que són, no sé, boniques de veure, espirituals, que ens fan connectar, com tu deies abans, aquesta cosa del foc, que bàsicament la proposta dels Candlelight Concerts és vine a escoltar música amb moltes, moltes, moltes, moltes, moltes centenars d'espelmes. Clar, la proposta és curiosa, està bé, però com et dic, a mi em fa cert respecte que tot surti cremant, perquè no deix de ser foc el que creme una espelma. Llavors, vinculant-ho una mica amb les coses que et vinc jo a parlar sempre, que són així entre artístiques, culturals, etc., sí que és veritat que en el món de l'art hi ha una tècnica artística que literalment es fa cremant foc, cremant espelmes concretament, no? És una tècnica que ve, el seu nom ve del francès, es diu fumage, d'aquest fum, i va ser un artista que es deia Wolfgang Pellin, el que es va inventar en l'època del surrealisme, una mica així per atzar segurament o experimentant aquesta mena d'impressions, representacions amb foc i fum. Bàsicament ja t'ho pots imaginar què és, eh? És agafar un suport, un paper, un cartró, que tu vulguis, i amb el fum de les espelmes generar una representació que moltes vegades se t'escapa, evidentment, però també queda, com aquesta és la gràcia, no? Queda interessant de veure com es fan aquestes imatges, aquestes fantasmagories gairebé involuntàries. El nostre amic Salvador Dalí, que potser és una miqueta més conegut, també va jugar una mica amb aquest rotllo del fumatge, però com que ell era molt glamurós, li deia sfumato, que queda més renaixentista, però no deixa de ser pintar, no sé si la paraula seria correcta, representar a través del fum de les espelmes. Concretament, si te fa curiositat, Dalí té una peça que està a la Tate, que es diu Canibalisme de tardor, un nom molt delineat, si t'hi fixes,
2: sí,
1: que està feta amb aquesta tècnica. És curiós, és interessant, jo a vegades ho he fet amb infants, però has de tenir una cura absoluta, perquè si no, crema molt ràpid el paper, llavors n'has de saber.
2: Ai, això ho havia vist als sostres dels lavabos de l'institut, eh? Que no, no, és que fos realista, sí, però vull dir, sí, que...
1: És un altre
2: segurament
1: tipus de...
2: Segurament no faríem espelmes, faríem matxero, però...
1: Sí, és un fumatge de tota la vida, totalment i absolutament. Pels que no som tan atrevits i ens fa cert respecte al foc, també et diré que dins del món artístic, diguéssim que el que en anglès es diu el candle art, l'art d'espelmes, fa molts, molts i molts, molts anys que va pel món. Per què? A veure, una espelma, en el seu origen, saps que està feta de cera d'abella. Avui en dia ja es veu que no, que hi ha tots els químics que et puguis imaginar, i fins i tot m'han arribat a dir que encendre l'espelmeta típica del supermercat o del bazar a casa... Mal assumpto, perquè va desprenent cosa química, però, en teoria, a l'inici estaven fetes amb cera d'abella, que és un mitjà molt maleable que hi pots jugar molt, no? Llavors, amb cera d'abella s'ha fet molta escultura, des de joiers, orfebres, escultors purament. Clar, aquesta maleabilitat del material ha fet que sigui un material molt escultòric. No... Moltes vegades no per ser la peça definitiva, però sí per ser un pas previ a la peça definitiva. Per exemple, el bronze, moltes vegades, la peça definitiva, es treballa amb una tècnica que es diu la de la cera perduda, no? Això d'una banda. Però és que de l'altra banda, també hi ha aquesta cosa de... Bueno, no vull criticar, perquè després la gent em diu que sóc molt així, molt estricta amb les coses, però hi ha aquesta cosa així una mica kitsch de fer espelmes amb formes que venen a ser escultures, no? Doncs no sé, jo he vist la Venus de Milo amb espelma, gossets, casetes, la Sagrada Família amb espelma... És a dir, s'ha generat tot un moviment candle art super kitsch, però que es veu que hi ha gent que és realment freak de consumir aquests productes, no? Jo t'he de dir que alguna vegada n'he regalat alguna espelma així cotring i algun amic meu, però en plan conya. Però després és el que et dic, no vull criticar, perquè és que hi ha gent que realment els hi agrada, els interessa, i que s'hi dediquen moltes hores a esculpir aquestes peces. I la gràcia d'aquestes peces també és que, si ho penses, és una mena d'oxímoron, perquè tu fas l'espelma, posem, jo què sé, la Catedral del Mar, no? La regales al teu tiet, que és molt fan de la Catedral del Mar, però clar, què passa si encén l'espelma?
2: A mi la metàfora és meravellosa, però clar, tampoc no la diré aquí, no fos cas que abogados cristianos ens denunciï, no? Però vull dir que la metàfora és meravellosa, sí, no? Una espelma d'una església ja em sembla una obra precisament com a contemporània.
1: Hagués pogut buscar un altre exemple.
2: Doncs quasi que millor. Sí.
1: La Venus de Milo, no? Imagina't, també, no? Que ens regalen la Venus de Milo i dius, mira, amb un sopar romàntic la vull encendre. Clar, estàs literalment desfent l'obra d'art. Clar, és ben bé curiosa, no? Aquesta cosa de mai arribarà a la seva finalitat l'escultura de cera, l'espelma, perquè la destruirem. I com que tot això fa una olor una mica kitsch i rància, i no vull acabar la meva seccioneta amb aquesta imatge, a més avui no t'he portat cap cançó així gaire punk, t'he portat Manel, que és una coseta molt catalana i tradicional, acabaré amb una obra d'art magnífica, meravellosa, d'art digital i electrònic, que em reposiciona en la meva modernitat.
2: A veure.
1: És una obra que es diu Media May Rewind Reality, que vindria a ser que algo com els nous mitjans podran rebobinar la realitat. És una obra del Peter Weibel, que ell va néixer l'any 44 i es va morir l'any passat. Era un tio espectacular. Va parlar molt sobre la teoria dels medis, dels mitjans de comunicació, de l'art contemporani, de la teoria... Bueno, una ment privilegiada, bastards electrònica dirigint el ZKM a Alemanya, una ment privilegiada. En qualsevol cas, va fer aquesta obra l'any 69, que era una peça en aquell moment super moderna, que vindria a ser un televisor d'aquests d'abans, de l'any 69, on hi ha projectada la imatge d'una espelma però rebobinant-se. És a dir, en lloc de fer-se petita, s'està fent gran. Mentre que a sobre de la televisió hi ha una espelma de veritat encesa. Que què passa? Que es fa petita.
2: No, l'inversa.
1: Correcte. Llavors, la projectada es fa gran i la petita, i la real, es fa petita. I en aquesta instal·lació el Peter Weibel va posar un sofà al davant perquè tu poguessis observar aquest procés. Llavors, és molt bonic perquè, d'una banda, el que tu estàs veient és una mena de vanitas contemporània, com el temps va passant i com l'única manera que tindrem en un futur de tornar enrere serà això que tant castiguem i li posem la culpa de tot, que és la tecnologia i els nous medis. A mi em sembla una obra preciosa, boniquíssima, el Peter Weibel. Ara està exposada a Madrid i, vaja, crec que no podria acabar amb una peça millor parlant d'espelmes. Potser la gent es pensa que estic xalada amb aquestes obres, però ja saps que són les que m'agraden més.
2: Escolta, per molts anys que estiguis xalada, doncs.
4: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys, a la una, a les dues, a les tres, super tres.
5: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
8: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amigues i amics. Som al Sendes, un programa de 25 minuts que traça cada setmana un camí en tres parades. La primera, un lloc d'interès del nostre país. La segona, una ruta senderista per estirar les cames. I la tercera, un viatge d'aquells que treuen el sentit. I en aquest capítol 548 no en serà pas una excepció. Els tres continguts d'avui són aquests. Sant Pere de Pons és un monestir reconstruït per la voluntat popular, una església romànica que els habitants d'aquesta vila de la Noguera van rescatar de la ruïna total ara fa 50 anys. Toni Sala, president de l'entitat que ho va fer possible, els amics de Sant Pere de Pons, parla del temple més que mil·lenari i de com les pedres van tornar a convertir-se en murs. A l'espai de senderisme, segona etapa de la ruta dels contrabandistes entre Navarra i Euskadi. Va des del Coll d'Artesiaga i fins a Elizondo, la bonica capital de la Vall de Baztán. En uns moments, el Xavi Tió ens dona tots els detalls descriptius d'aquesta ruta i també la seva fitxa tècnica. Segon de quatre capítols dedicats a Mongòlia. El fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler continua explicant-nos coses molt interessants de l'estada al desert de Gobi amb finalitats arqueològiques. Cingleres vermelloses, serps, escorpins i tempestes de sorra són protagonistes en aquest segon capítol, Els quaderns del viatger. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. A mig camí d'una línia recta imaginària entre Balaguer i Solsona, Pons es converteix en un punt de pas imprescindible per tothom qui va o qui torna d'Andorra o de l'Urgellet, és a dir, de l'Alt Urgell. Ja ho diu la dita, Pons, parada i fonda. Si la saviesa popular pregona aquesta cruïlla de camins, nosaltres en fem cas. Sobretot perquè Pons, vila emblemàtica de Ponent, té una edificació amb molta història que ens crida l'atenció. Alçada a 486 metres sobre el nivell del mar d'Alacant, la canònica de la que avui parlem destaca per l'interès arquitectònic, per la seva història mil·lenària i, sobretot, per la voluntat dels ponsicans i ponsicanes que va evitar fa 50 anys i fins avui la seva desaparició definitiva. Parlem de Sant Pere de Pons. Sant Pere s'erigeix un quilòmetre i mig a l'est de la localitat, en ple tossal de les Forques. Té bones vistes, tot i que potser no tan destacades com les de les veïnes ruïnes del castell, que està una mica més elevat. Recentment, Sant Pere ha estat de celebració. Ha bufat 1.000 espelmes d'un pastís gegant. En parlem amb en Toni Sala, president dels Amics de Sant Pere de Pons.
1: Ara faria 1.001 anys on trobem un document que parla per primera vegada de Sant Pere de Pons. És un document, un facsímil, que es guarda al Museu Diocesà del Bisbat d'Urgell, i allà es parla d'un judici que hi va haver concretament l'1 de novembre de l'any 1024 i on ja s'anomena Sant Pere. Els orígens potser els hauríem de buscar més enrere, hauríem d'anar ja cap al final del segle VIII quan es forma el comtat d'Urgell, no? Aquest comtat es va extenent cap al sud, cap a la zona on havia el califat de Còrdoba.
0: Unes èpoques de terra de frontera entre el món cristià i el musulmà que consoliden aquesta fortalesa i punt de guaita sobre la plana del Segre Mitjà. Indicis que fan pensar que va ser un enclavament molt important de l'antic comtat d'Urgell. Des del segle XII, Sant Pere es converteix en residència de canonges, d'aquí, òbviament, que rebi el qualificatiu de canònica. Però aquests, al segle XV, es traslladen i baixen a viure a la vila, un cop superada l'amenaça musulmana. Comença el declivi de la canònica i, segles més tard, les guerres carlines claven una daga mortal a l'edifici. És l'any 1839.
1: Que és quan es destruïx, quan es dinamita Sant Pere. No només Sant Pere, sinó que també el poble de Pons. El 1839 és quan Sant Pere es dinamita, Sant Pere, el castell i el poble, que en aquell moment era una vila closa. Des de llavors fins ben entrat al segle XX, el monument va patint una sèrie de deteriorament per les inclemències del temps. Sí que és veritat que deixeu-me anomenar una data important, que és el 1931, quan és declarat Patrimoni Nacional de Catalunya.
0: I malgrat aquest reconeixement, Sant Pere toca fons. L'any 1968 les dependències pateixen un saqueig i és el punt en el qual, de les cendres, en surt la llavor. Primer, amb la posada en marxa d'un aplec popular cada 1 de maig i uns quants anys després, amb el naixement dels Amics de Sant Pere de Pons, entitat destinada a recuperar l'edifici. Tots els moviments els explica el Toni Sala.
1: Va ser més aviat moguda per un vicari que hi havia en aquell moment, mossèn Torrades, que va animar, no?, a un grup de jovent, era consciencial, no?, de la importància del patrimoni que teníem, i va sorgir una mica a partir d'aquest grup de jovent que van ser els primers que van organitzar el primer plec de l'1 de maig. A partir d'aquí hi va haver gent diversa, diguéssim, de tot tipus, des d'un professor d'autoescola a un botiguer. Per això també aquest fet crec que és difícil de trobar a d'altres llocs de Catalunya, no? Que la gent, sigui del color que sigui, tothom s'ajunta per aquest bé comú. Qualsevol persona que et puguis imaginar de Ponts, que tenia una inquietud i unes ganes de tirar endavant un projecte com aquest.
0: I així, just fa 50 anys, neix l'associació Amics de Sant Pere de Ponts. Com dèiem, gent de totes les edats i de tots els oficis que fan possible que en poc més de 15 anys i amb l'assessorament de tècnics de les administracions superiors es torni a aixecar l'edifici pedra a pedra. Som ara a finals dels anys 80 i la canònica ja ha recuperat una fesomia molt similar a l'originària. La reproducció, més o menys fidedigna, és possible gràcies a les dades, poques, això sí, que arriben d'època medieval i, sobretot, a les fotografies que es conserven de principis del segle XX. Per entendre tota la recuperació, Antoni Sala destaca tres figures clau.
1: Un va ser el president, Joan Viladot, que era una persona que tenia aquesta empenta,

0: obres de més envergadura.
1: El resultat és un vistós edifici d'estil romànic amb alguns elements molt cridaners i destacats, com ara el robust cimbori sobre el creuer, de 8 costats, que fa funció de campanar, amb arcs cecs i finestres geminades. També els seus 3 absis o la volta de canó interior.
0: És una església romànica, fill d'un bar, com totes les esglésies romàniques que van fer durant el segle XI aquí a Catalunya, d'una sola nau, que per ser d'una sola nau és molt gran, no? És una església molt gran, i els 3 absis, un absis del central tribulat, és el més característic. I després, bé, clar, ara està derruït, però hi havia totes les dependències canonicals a la vora, amb un claustre. Al seu moment, estic segur que si poguessis tirar enrere i visitar el segle XI, doncs, en vez de veir un monument, doncs, hi hauria tot un gran complex. No només a l'església, sinó també a la part emmurallada, amb la torre. Clar, seria una altra visió totalment diferent.
1: I ara situem-nos al present. Els amics de Sant Pere de Pons obren les portes de l'església al matí de cada primer diumenge de mes i de manera esporàdica la fan escenari d'exposicions, concerts i altres esdeveniments. Seguiu la seva agenda i actes a Instagram per estar-ne assabentats. Enguany, per exemple, han obert un petit espai museístic al mateix recinte.
0: De fet, aquest any, gràcies a l'ajut econòmic de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Pons i el Consell Comarcal, hem inaugurat el Centre d'Interpretació Manuel Gravial, l'hem posat el nom de l'historiador que abans hem parlat, i és un espai que hem recollit tot el material audiovisual que teníem. Els visitants que vinguin, a partir d'ara, poden veure una mica com ha estat tota aquesta reconstrucció durant aquests 15 anys, una mica més de 15 anys, perquè de fet ja tenim material visual ja del primer aplec.
1: I a més organitzen visites guiades a l'església en horaris convinguts, una cita en la qual recorren l'edifici i n'expliquen la seva història i curiositats. Però de tot allò que s'hi aborda, el que crida més l'atenció i admiració dels visitants és això.
0: De totes aquestes visites que tenim, perquè de l'any doncs venen a visitar gent de tot arreu, sí que el que més posen en valor és que la reconstrucció s'iniciés o es dugués a terme a partir de la gent de Pont, no? Dels ponsicans i ponsicanes. Això sí que és una cosa que la gent els impacta, no? I perquè diuen, un dia, que la societat, perquè no deixem de ser societat, es mobilitzin per una causa cultural, doncs això, tothom que ve ens felicita i ho posa molt en valor.
1: I ara toca celebrar-ho. Si l'any passat la canònica arribava als 1.000 anys des del primer document que donava fe de la seva existència, enguany els amics de Sant Pere n'han fet 50. Ho van commemorar fa ben pocs dies amb un gran acte ple de cultura i de festa. Merescuda manera de celebrar que Sant Pere és més viu que mai i que ja fa mig segle que una vila com Pons va saber defensar i lluitar pel seu patrimoni cultural.
2: Sendes.
1: Dos de set. No estem parlant de matemàtiques, sinó que estem parlant de la segona de les 7 etapes que estem seguint de la ruta o la senda de los contrabandistes. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Segon capítol que ens n'anem cap a terres de Nafarroa i del País Basc.
3: Ah, això mateix. Seguim amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres dividida en 7 etapes que ressegueix les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, fins a tocar a mar a Irún, i amb aquesta etapa, a més, pel límit també amb França, i que va recorrent entorns de boscos mixtos i fageda, i per entre zones d'activitat agrícola, ramadera i forestal, tot de paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic, i és una ruta que combina esport, natura i cultura per tot d'espais naturals protegits i en què trobarem moltes restes prehistòriques i d'altres de romanes i medievals també, i com el nom indica ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX a la postguerra. Nosaltres la vam començar a la part més meridional i des de Vence la Bayen, a la primera etapa, vam fer fins a l'Alto de Artesiaga, des d'on vam baixar a Elizondo, amb un taxi contractat prèviament, perquè a l'Alto de Artesiaga no hi ha més que la carretera.
1: Doncs vinga, fem aquesta segona etapa en el seu punt de sortida.
3: Doncs el que fem és, després de tornar amb taxi a l'Alto de Arteciaga, comencem a la segona etapa

0: resseguint de pla camins de vaques per terreny obert que ens du cap a nord fins a trobar el límit entre la comarca de Baztán, Bidasoa, i la comarca de Pamplona. És un límit que resseguim tot un tros per lloms ondulats que van superant petits cims i collets, resseguint també el GR12, que ja seguíem des de l'etapa anterior, fins al Buztanberro Kolepoa, és a dir, el coll de Buztanberro. És l'alçada màxima de l'etapa d'avui. Hem trobat en aquest primer tram tot de cròmlecs, túmuls i menhirs prehistòrics catalogats, cada un amb un piló metàl·lic que els identifica. Amb el qui al coll el que fem és traspassem un filat pel bestiar per una gran porta metàl·lica, deixem el GR12, prenem altra vegada cap a nord, ara pel GR11, i continuem trobant restes prehistòriques acompanyades d'algun búnquer de la postguerra i sobretot d'un munt de palomeres. Són petits esguards on poder tirar els coloms quan passen volant en les migracions de la paloma Torcaz quan entren a la península Ibèrica. Anem per pastures obertes, alternades amb petits trams de roureda adulta, amb exemplars força grans, passem alguna borda i anem trobant tot de torres metàl·liques construïdes amb bastides de construcció. És una cosa molt curiosa, algunes fins i tot d'una vintena de metres, les més altes, amb llargues escales metàl·liques també inclinades per pujar-hi, i tot fixat a terra amb cables d'acer. Són també per la caça d'aquests coloms que deien. Estan situades als colls més baixos per on passen els grans estols de coloms, i el que fan és que amb unes pales de fusta pintades de blanc les llancen a l'aire imitant els falcons, de manera que els coloms s'espanten i baixen més a prop de terra i llavors se'ls poden caçar més fàcilment. Doncs en trobem tot un munt d'aquestes palomeres, d'aquestes grans construccions metàl·liques, i a poc comencem a baixar ja molt suau fins a trobar la Muga, és a dir, trobem la frontera amb França, anem resseguint el filat metàl·lic que marca el límit territorial, trobem de tant en tant alguna fita de pedra numerada marcant la frontera, anem resseguint el llom, pujant i baixant més cimets i colls ondulats, anem passant també algun cul-de-sac d'alguna carretera que puja des de la banda francesa, i successivament anem passant d'una banda a l'altra de la frontera, traspassant el filat metàl·lic i veient més i més restes prehistòriques, fins que arribem al coll de Berderiz, on aquí ja deixem la frontera i ens posem definitivament a la banda navarresa per baixar molt suau primer, passant tot d'antigues bordes de pedra, per entre pastures i camps oberts, per entre zones també de petits aiguamolls entollats, que progressivament ens van baixant, més endavant ja més decidits, passant per algun caseriu tradicional, fins a zones boscoses als afores d'Elizondo. Elizondo és la capçalera de la vall de Baztán, i finalment ja de pla, arran de riu, anem fins al centre del poble. És un petit poble d'uns 3.500 habitants, el centre comercial de la vall, i que pertany a la zona bascòfona de Navarra i que és alhora el final d'aquesta segona etapa.
1: Poble amb uns casals realment preciosos, molt bonics, i que val la pena fer-li una visita. Distància recorreguda?
0: Doncs estem parlant de 26 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 760 metres de desnivell positiu i 1.450 de negatius acumulats els dos.
1: En quant de temps?
0: Posem-hi també, igual que la primera etapa, unes 8 horetes, xinuixano, per poder contemplar aquesta gran quantitat de restes prehistòriques que hem trobat i també les palomeres.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs igual que la primera, 3 sobre 5 per la distància i pel desnivell negatiu.
1: I on trobarem referències?
0: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandístic amb dues cas, la primera i l'última de les lletres, i on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Doncs vinga, anem per la tercera. Serà però la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
0: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
1: Doncs seguim voltant pel desert de Gobi, punt on l'expedició científica internacional ha decidit recrear el centenari viatge de Roy Chapman Andrews. A diferència d'aquest, però, l'actual equip hi busca restes fòssils animals. Algunes de les troballes ja les ha explicades en Jordi, unes altres les coneixerem tot seguit. Però el que també hi abordarem serà la vida al desert. Un desert que no ho és per casualitat, ho és per les extremes condicions que no hi fan gaire apta la vida. I aprofundim en aquest segon capítol dels Quaderns del Viatger.

La idea inicial era intentar trobar restes homínides, restes de l'home prehistòric, perquè es pensava en aquella època, estem parlant dels anys 20, del segle passat, es pensava que l'home, l'ésser humà, havia sortit d'Àsia. No? El fet de pensar que sortís d'Àfrica, doncs en aquells moments, era impossible, era com un contrasentit per ells. I per això es va buscar aquestes restes a l'Àsia. No van trobar, evidentment, fòssils humans anteriors, doncs, el que seria Homo erectus, que se n'han trobat uns quants, però sí que van trobar ossos que encara es van convertir gairebé més importants, perquè són ossos de dinosaure i fins i tot també una sèrie d'ous de dinosaure, que fins aleshores doncs, no s'havien trobat mai i no se sabia com es reproduïen els dinosaures. Això de trobar dinosaures sembla que hagis de trobar el dinosaure sencer ja excavat, no? Això és com te'ls trobes en els museus, no? Quan te'ls trobes in situ, doncs normalment tot l'esquelet està envoltat de terra o sorra o fins i tot roca, no? Quan s'ha solidificat molt. De manera que únicament els pots detectar si detectes la diferència de color entre l'os i la roca mare. Dues setmanes doncs, van trobar aproximadament uns 1.200 fragments d'ossos de diferents tipologies. Donat que vam estar explorant terrenys que tenien, per una banda, entre 150 milions d'anys o, més recentment, doncs, fins a 30, es van trobar des de dinosaures fins a protomamífers, els mamífers antics, tipus conills, i fins i tot, en un cas, van trobar el Paraceratherium, una espècie similar al rinoceront, però molt més gran. Imagineu-vos un rinoceront de la mida d'una girafa i del volum d'un elefant. Quan he dit que no hi ha vegetació, realment n'hi ha molt poca, arbustos, plantetes mig seques, però també hi ha vida. No ho hem d'oblidar, no? Des de petits insectes que es puguin morir, tipus carbats, però també alguns animals que poden arribar a ser perillosos. Una de les directrius que teníem per deixar el campament i poder anar als jaciments a buscar fòssils era que havíem de portar sempre una espècie de paraneus, uns protectors de les cames, perquè hi havia un perill constant de trobar-nos amb serps. Si t'atacava, era més probable que ho fes a l'altura dels turmells i, per tant, doncs, els havies de tenir protegits. Per sort, no ens van trobar cap serp. Només en una ocasió hi va sortir ràpidament, però no ens van atacar, no? Però el que sí que hi havia moltíssim eren escorpins. I escorpins al campament. Al principi, doncs, no ho sabíem, anàvem tan tranquil·lament allà, fins i tot ja ens deien, escolta, no aneu amb sandàlies perquè poden haver-hi coses, no? Però portàvem unes llanternes que són amb ultravioleta, tenen un LED que pots fer llum ultravioleta, i es veu que els escorpins tenen una capa, que es diu capa de hialina, el que és l'exoesquelet extern, no? I aquesta llum ultravioleta el que fa és una reacció que fa que siguin com fluorescents. De manera que, si enfoques el terra amb una d'aquestes llums, els veus amb moltíssima claredat. I quan una de les nits vam encendre les llanternes i vam començar a veure que aquí n'hi havia un, allà a 5 metres, un altre, aquí al cap de 2 metres, un altre, i s'anava movent molt ràpidament, dius, escolta, mai més tornaré a portar sandàlies i, sobretot, sempre aniré amb aquesta llum. Durant el dia podíem arribar a 45-50 graus i imagina't doncs, haver d'excavar amb aquesta calor. Doncs, realment era inconvenient, per això també una altra de les directrius que teníem, que érem, una mica anàvem organitzats com militars. Els americans ho tenen molt, això, que per assegurar que no passa res era bastant, bastant estricte. Doncs era haver de sortir amb dues cantimplores d'aigua plenes sempre, per si de cas. I tot i així vam tenir unes quantes reaccions adverses a la calor de gent que es va marejar i va haver-se de quedar al campament. Però, en canvi, durant la nit doncs, podíem arribar fàcilment entre 5 i 10 graus sobre zero, això sí, no? Però, clar, que necessitaves doncs, posar-te un anorac o una jaqueta ben gruixuda. Una altra cosa a tenir en compte són les tempestes de sorra, que doncs, aquí al desert del Gobi són bastant comuns i, clar, imagina't, amb aquesta extensió que hi ha
sense gairebé muntanyes entremig, a la que comença a bufar el vent fàcilment, doncs comença a aixecar pols, i arriba, en poquíssim temps, tens una tempesta de sorra a sobre teu. No? Per sort, no en vam tenir, tot i que sí que va haver-hi un moment en què el vent va bufar tan fort que ens va trencar una de les tendes. O sigui que quan bufa, bufa fort. Quan hi ha una tempesta d'aquestes, l'únic que pots fer és quedar-te quiet perquè no saps cap a on aniràs, si no, i si no, doncs amagar-te dins de les furgonetes.

Doncs punt i final. Us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia, trepitjarem de nou el Pirineu Navarrès i farem interessants visites arreu del país. Ens emplacem al web de la xarxa, laxarxamés.cat, perquè ens trobeu a l'apartat de sendes i recupereu els continguts de qualsevol programa. Salut, cames, i fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

0: Bona tarda. És dimarts, dia 11 d'agost. Queden poc més de 24 hores per l'eclipsi de sol que es podrà veure a Catalunya per primer cop des de l'any 1905. Es preveu tant per avui com per demà una tarda calorosa i amb temperatures altes, però un cel serè i poca probabilitat de núvols. Una bona notícia per tothom qui vulgui veure l'eclipsi des de Rubí. I ara comencem amb els titulars més destacats del dia. S'han retirat del mercat 6 models d'ulleres de protecció per veure l'eclipsi solar. Les ulleres tenien un error tècnic que les tornava massa fosques i que, per tant, no servien per a veure l'eclipsi. Les marques afectades han estat SP Acare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. I també sobre l'eclipsi, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí han convocat per demà una trobada per veure el fenomen acompanyat d'especialistes del grup. Juntament amb el grup excursionista de Rubí, han cridat a la gent a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres i materials per a una observació segura. Demà entra en vigor una nova fase de la Llei Europea d'Envasos i Residus d'Envasat, o PPWR. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, sigui quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu principal és reduir la quantitat d'envasos d'un sol ús del mercat europeu i usar cada cop més materials reciclables i reutilitzables. I avui comença el tall de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, entre les estacions de Sarrià i Gràcia. FGC oferirà un servei alternatiu amb autobús que cobrirà les parades afectades. Es preveu que les obres s'allarguin fins al 23 d'agost i que sigui el servei en funcionament un altre cop el 24 d'agost. I abans de saber més de les notícies, escoltem la previsió del temps de Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Es retiren 6 models d'ulleres per veure l'eclipsi solar per risc de lesions oculars greus. Els models afectats són les marques SP, Acare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons han informat els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, aquestes ulleres presenten una irregularitat tècnica que faria que no oferissin les garanties de protecció necessàries per observar el fenomen astronòmic amb seguretat. Ho explica José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres per observar l'eclipsi a tota Europa, en declaracions a Ràdio Rubí.
2: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
0: Les autoritats alerten que mirar directament el sol sense una protecció adequada, encara que sigui durant uns instants, pot provocar lesions oculars greus i, en alguns casos, irreversibles. Per això, els experts recorden que no serveix qualsevol tipus d'ullera de sol, ni tampoc qualsevol ullera que es comercialitzi específicament per l'eclipsi. Cal que compleixi els requisits de seguretat establerts i que estigui correctament homologada. Crespo recorda que aquestes ulleres són, en realitat, un equip de protecció individual i que han de complir uns requisits molt concrets perquè es garanteixi que filtrin pràcticament tota la radiació solar. A més, no només és important disposar d'unes ulleres homologades, sinó també utilitzar-les correctament durant l'observació de l'eclipsi.
2: tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol en les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
0: Per tant, davant l'alerta de les autoritats de consum, es recomana no utilitzar cap dels 6 models retirats i comprovar sempre que les ulleres adquirides compleixen les garanties de seguretat corresponents abans de mirar el sol. I és que, en cas d'un eclipsi solar, extremar les precaucions és especialment important. Una protecció inadequada pot causar danys a la vista sense que el dolor o les molèsties apareguin immediatament. I precisament per poder gaudir de l'eclipsi amb seguretat i alhora conèixer millor aquests fenòmens astronòmics, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà dimecres 12 d'agost. La cita serà a l'Era de Can Oriol, a partir de les 6 de la tarda, i està organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Rubí. Els responsables de l'activitat oferiran ulleres certificades als assistents i els experts en astronomia del grup explicaran com observar correctament l'eclipsi i quines precaucions cal prendre. I és que l'expectació entre els rubinencs també és alta. Molts veïns ja tenen decidit com viuran aquest fenomen astronòmic excepcional. Alguns el seguiran des de punts elevats de la ciutat, altres s'aproparan a les activitats organitzades i també hi haurà qui aprofitarà l'ocasió per reunir-se amb família o amics. El divendres passat, a les activitats setmanals de l'Associació d'Amics de l'Astronomia es va notar l'entusiasme, quan hi va assistir quasi una vintena de persones, la majoria per primer cop.
3: Perquè a l'escola hem estudiat sobre l'eclipse solar, però ja no vindré perquè des del balcó ho puc veure.
4: No, no havia vingut mai, però sempre, bueno, havia vist i havia volgut vindre algun dia, i com que estan les nenes de vacances i estan avorrides, dic, mira, pot ser interessant que ho vegin també, i també a veure si feien alguna explicació de l'eclipse. Estem pensant de si venim amb el tri a veure la Can Oriol, o nosaltres vivim aquí al costat i al terrat, des del terrat es veu bé, perquè portem dies, bueno, porto dies mirant a veure si es podria veure i sí que es veu. Llavors potser, si, com que no sé si n'hi haurà molta gent, potser ho veurem des d'aquí.
0: Mentre que hi ha entusiasme, també hi ha qui està cansat de tanta expectativa i ha decidit veure l'eclipsi de la forma més còmoda possible.
5: Aquí no hi ha no agafa la direcció de l'eclipsi. M'hauria de desplaçar i fer, i tenint en compte que marxaran milions de persones a llocs en caben 50.000, en què tot cas estic més tranquil.
6: I per comoditat.
5: I una mica per mantra. També s'ha de dir.
0: A Rubí, l'eclipsi arribarà a un 99,7% d'ocultació del sol. Això significa que serà un eclipsi parcial, molt a prop de la totalitat, però la Lluna no arribarà a tapar completament el disc solar. La fase de totalitat sí que es podrà veure en punts del sud de Catalunya. Aquesta diferència és important perquè, tot i que el cel es podrà enfosquir notablement a Rubí, no es produiran alguns dels efectes més espectaculars associats a un eclipsi total, com la visió de la corona solar. A més, durant tota la fase parcial és imprescindible utilitzar les ulleres especials homologades per observar el sol. Precisament per això, des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen convertir la trobada de Can Oriol en molt més que una simple observació. Han preparat una masterclass d'astronomia amb explicacions sobre el fenomen i amb experts que ajudaran els assistents a entendre què està passant al cel. L'objectiu és que els rubinencs puguin gaudir de l'eclipsi, però que ho facin amb totes les garanties de seguretat i aprofitant l'oportunitat per conèixer millor un fenomen que no es produeix cada dia. De fet, l'últim eclipsi solar total visible des de Catalunya es remunta a l'any 1905. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics d'Astronomia de Rubí.
7: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiències t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament, perquè no t'espantis, com has de reaccionar.
8: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Demà, 12 d'agost, comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR, per les seves sigles en anglès, Packaging and Packaging Waste Regulation. La normativa va entrar formalment en vigor l'11 de febrer de 2025, però és ara, un any i mig després, quan comencen a aplicar-se les seves principals obligacions de manera general a tota la Unió Europea. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu és actuar sobre tot el cicle de vida dels envasos, des del moment en què es dissenyen i es fabriquen fins a que es reutilitzen, es reciclen o es converteixen en residus. La normativa estableix nous requisits, especialment per al que fa el disseny i la composició dels envasos. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Un dels principals objectius de la Unió Europea és reduir la quantitat d'envasos que es posen al mercat i, en conseqüència, la quantitat de residus que generen. De fet, la normativa fixa un horitzó molt concret. L'any 2030, tots els envasos que es comercialitzin al mercat europeu hauran de ser reciclables d'una manera econòmicament viable. La llei també planteja augmentar progressivament l'ús de plàstics reciclats i reduir la dependència dels materials verges, és a dir, aquells que s'utilitzen per primera vegada en nous productes. Però la normativa no afecta només els fabricants d'envasos. També comportarà canvis per als comerços i els establiments de restauració i consumidors. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús. És el cas, per exemple, dels petits recipients de sobres individuals per salses, condiments o altres productes. El sector haurà d'adaptar-se també a les noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat que els clients puguin demanar el menjar a domicili en recipients propis. Hem parlat amb Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí i tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès, el propietari del restaurant Calgori.
6: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se'l al cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se'l al menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cost afegit, evidentment.
0: I canviem de qüestió perquè avui també comença una afectació important per als usuaris de ferrocarrils de la Generalitat. Des d'avui i fins al diumenge 23 d'agost queda interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià. El tall es fa per unes obres de renovació de la via que obliguen a interrompre completament el servei ferroviari en aquest tram. Per compensar aquesta interrupció, FGC ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos que connecta les 6 estacions afectades. Els autobusos fan el recorregut per la via Augusta i pararan per les 3 Torres, la Bona Nova, Montaner, Sant Gervasi i Gràcies. Des de Gràcia, els passatgers podran tornar a pujar el tren per continuar el trajecte fins a Plaça Catalunya. Els trens de les línies S1 i S2 entre Sarrià i el Vallès mantindran els horaris habituals. En canvi, el servei ferroviari entre Gràcia i Plaça Catalunya funcionarà amb horaris modificats, amb una freqüència de 18 trens per hora. El primer dia de tall ja ha provocat cues i esperes en hora punta, especialment els autobusos de substitució, tot i que la situació es va normalitzar després de les hores de més afluència. El servei ferroviari es recuperarà, si es compleix el calendari previst, el 24 d'agost, un cop finalitzades les obres.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Bona tarda. És dimarts, dia 11 d'agost. Queden poc més de 24 hores per l'eclipsi de sol que es podrà veure a Catalunya per primer cop des de l'any 1905. Es preveu tant per avui com per demà una tarda calorosa i amb temperatures altes, però un cel serè i poca probabilitat de núvols. Una bona notícia per tothom qui vulgui veure l'eclipsi des de Rubí. I ara comencem amb els titulars més destacats del dia. S'han retirat del mercat 6 models d'ulleres de protecció per veure l'eclipsi solar. Les ulleres tenien un error tècnic que les tornava massa fosques i que, per tant, no servien per a veure l'eclipsi. Les marques afectades han estat SP Acare Professional, Homenage, Lion Star, Opticalia, Orro i Pelispan. I també sobre l'eclipsi, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí han convocat per demà una trobada per veure el fenomen acompanyat d'especialistes del grup. Juntament amb el grup excursionista de Rubí, han cridat a la gent a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres i materials per a una observació segura. Demà entra en vigor una nova fase de la Llei Europea d'Envasos i Residus d'Envasat, o PPWR. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, sigui quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu principal és reduir la quantitat d'envasos d'un sol ús del mercat europeu i usar cada cop més materials reciclables i reutilitzables. I avui comença el tall de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, entre les estacions de Sarrià i Gràcia. FGC oferirà un servei alternatiu amb autobús que cobrirà les parades afectades. Es preveu que les obres s'allarguin fins al 23 d'agost i que sigui el servei en funcionament un altre cop el 24 d'agost. I abans de saber més de les notícies, escoltem la previsió del temps de Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Es retiren 6 models d'ulleres per veure l'eclipsi solar per risc de lesions oculars greus. Els models afectats són les marques SP, Acare Professional, Homenage, Lion Star, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons han informat els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, aquestes ulleres presenten una irregularitat tècnica que faria que no oferissin les garanties de protecció.

0: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural amb nosaltres, no?, que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-los sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
1: Per tant, davant l'alerta de les autoritats de consum, es recomana no utilitzar cap dels 6 models retirats i comprovar sempre que les ulleres adquirides compleixen les garanties de seguretat corresponents abans de mirar el sol. I és que, en cas d'un eclipsi solar, extremar les precaucions és especialment important. Una protecció inadequada pot causar danys a la vista sense que el dolor o les molèsties apareguin immediatament. I precisament per poder gaudir de l'eclipsi amb seguretat i alhora conèixer millor aquests fenòmens astronòmics, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà dimecres 12 d'agost. La cita serà a l'Era de Can Oriol, a partir de les 6 de la tarda, i està organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Rubí. Els responsables de l'activitat oferiran ulleres certificades als assistents i els experts en astronomia del grup explicaran com observar correctament l'eclipsi i quines precaucions cal prendre. I és que l'expectació entre els rubinencs també és alta. Molts veïns ja tenen decidit com viuran aquest fenomen astronòmic excepcional. Alguns el seguiran des de punts elevats de la ciutat, altres s'aproparan a les activitats organitzades i també hi haurà qui aprofitarà l'ocasió per reunir-se amb família o amics. El divendres passat, a les activitats setmanals de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, es van notar l'entusiasme, quan hi va assistir quasi una vintena de persones, la majoria per primer cop.
2: Perquè a l'escola hem estudiat sobre l'eclipse solar, però jo no vindré perquè des del balcó ho puc veure.
3: No havia vingut mai, però sempre, bueno, havia vist i havia volgut vindre algun dia, i com que estan les nenes de vacances i estan avorrides, dic, mira, pot ser interessant que ho vegin també, i també a veure si feien alguna explicació de l'eclipse. Estem pensant de si venim amb el tri a veure la Can Oriol, o nosaltres vivim aquí al costat i al terrat, des del terrat es veu bé, perquè portem dies, bueno, porto dies mirant a veure si es podria veure i sí que es veu. Llavors potser, si, com que no sé si n'hi haurà molta gent, potser ho veurem des d'aquí.
1: Mentre que hi ha entusiasme, també hi ha qui està cansat de tanta expectativa i ha decidit veure l'eclipsi de la forma més còmoda possible.
4: Aquí no hi ha no agafa la redacció de l'eclipsi. M'hauria de desplaçar i tenint en compte que marxaran milions de persones a llocs en caben 50.000, en què tu casa estic més tranquil.
5: I per comoditat.
4: I una mica per mantra. També s'ha de dir.
1: A Rubí, l'eclipsi arribarà a un 99,7% d'ocultació del sol. Això significa que serà un eclipsi parcial, molt a prop de la totalitat, però la Lluna no arribarà a tapar completament el disc solar. La fase de totalitat sí que es podrà veure en punts del sud de Catalunya. Aquesta diferència és important perquè, tot i que el cel es podrà enfosquir notablement a Rubí, no es produiran alguns dels efectes més espectaculars associats a un eclipsi total, com la visió de la corona solar. A més, durant tota la fase parcial és imprescindible utilitzar les ulleres especials homologades per observar el sol. Precisament per això, des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen convertir la trobada de Can Oriol en molt més que una simple observació. Han preparat una masterclass d'astronomia amb explicacions sobre el fenomen i amb experts que ajudaran els assistents a entendre què està passant al cel. L'objectiu és que els rubinencs puguin gaudir de l'eclipsi, però que ho facin amb totes les garanties de seguretat i aprofitant l'oportunitat per conèixer millor un fenomen que no es produeix cada dia. De fet, l'últim eclipsi solar total visible des de Catalunya es remunta a l'any 1905. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics d'Astronomia de Rubí.
6: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament, perquè no t'espantis, com has de reaccionar.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Demà, 12 d'agost, comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR, per les seves sigles en anglès, Packaging and Packaging Waste

0: Regulation. La normativa va entrar formalment en vigor l'11 de febrer de 2025, però és ara, un any i mig després, quan comencen a aplicar-se les seves principals obligacions de manera general a tota la Unió Europea. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu és actuar sobre tot el cicle de vida dels envasos, des del moment en què es dissenyen i es fabriquen fins a que es reutilitzen, es reciclen o es converteixen en residus. La normativa estableix nous requisits, especialment per al que fa el disseny i la composició dels envasos. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Un dels principals objectius de la Unió Europea és reduir la quantitat d'envasos que es posen al mercat i, en conseqüència, la quantitat de residus que generen. De fet, la normativa fixa un horitzó molt concret. L'any 2030, tots els envasos que es comercialitzin al mercat europeu hauran de ser reciclables d'una manera econòmicament viable. La llei també planteja augmentar progressivament l'ús de plàstics reciclats i reduir la dependència dels materials verges, és a dir, aquells que s'utilitzen per primera vegada en nous productes. Però la normativa no afecta només els fabricants d'envasos. També comportarà canvis per als comerços i els establiments de restauració i consumidors. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús. És el cas, per exemple, dels petits recipients de sobres individuals per salses, condiments o altres productes. El sector haurà d'adaptar-se també a les noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat que els clients puguin demanar el menjar a domicili en recipients propis. Hem parlat amb Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí i tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès, el propietari del restaurant Calgori.
1: Hostaleria, sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per aportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per aportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, doncs tindran un cost afegit, evidentment.
0: I canviem de qüestió perquè avui també comença una afectació important per als usuaris de ferrocarrils de la Generalitat. Des d'avui i fins al diumenge 23 d'agost queda interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià. El tall es fa per unes obres de renovació de la via que obliguen a interrompre completament el servei ferroviari en aquest tram. Per compensar aquesta interrupció, FGC ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos que connecta les 6 estacions afectades. Els autobusos fan el recorregut per la via Augusta i pararan per les 3 Torres, la Bona Nova, Muntaner, Sant Gervasi i Gràcies. Des de Gràcia, els passatgers podran tornar a pujar el tren per continuar el trajecte fins a Plaça Catalunya. Els trens de les línies S1 i S2 entre Sarrià i el Vallès mantindran els horaris habituals. En canvi, el servei ferroviari entre Gràcia i Plaça Catalunya funcionarà amb horaris modificats, amb una freqüència de 18 trens per hora. El primer dia de tall ja ha provocat cues i esperes en hora punta, especialment els autobusos de substitució, tot i que la situació es va normalitzar després de les hores de més afluència. El servei ferroviari es recuperarà, si es compleix el calendari previst, el 24 d'agost, un cop finalitzades les obres. I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. A Sabadell, l'actor Pep Ambrós, natiu de la ciutat vallesana, protagonista El Niu, una adaptació en català d'una obra guanyadora del Pulitzer al millor drama. A Terrassa, atrapen un lladre a través de la geolocalització, ja que va robar un mòbil que estava geolocalitzat. I a Sant Cugat es diu adeu definitiu al xiprer de la plaça Octavià. Fins aquí l'informatiu del migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris i cada hora en punt a la 99.7 de la FM. També teniu les notícies al nostre web i nosaltres tornarem demà. Que tingueu molt bona tarda.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
3: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sud Sonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: A Barcelona, Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats, entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
0: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
12: Potser tot sola.
13: Jo en el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
14: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. I els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
15: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
16: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
14: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
17: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgo, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
15: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
18: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger.
12: Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
18: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
19: Perquè també puguem gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
18: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
20: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
18: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
21: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
22: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
21: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà doncs, un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró, Ràdio, Gemma Ponce.
23: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi López Sinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
24: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes. Després...

0: epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
1: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
0: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
2: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
3: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que la resta del país la visibilitat serà bona.
4: Notícies en xarxa.
2: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:15 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
3: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
2: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
3: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
2: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
3: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'han estan posant.
2: A la capital catalana n'hi ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
6: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
5: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
6: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
5: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
2: Doncs encara a la ciutat de Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
3: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades, Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
2: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
8: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències

0: puguin ser diferenciadores i que diuen, ah, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
1: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
2: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
3: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
3: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
4: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
5: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
4: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
2: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen esperanto. Mataró, Ràdio Judit Vallès.
6: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
7: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada d'esperantistes a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
6: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
3: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar.
2: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
3: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
2: Doncs amb la veu de Rosario arribem als esports. que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
8: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
9: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
8: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
10: When I got the information that I'll...
11: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
10: And this season is going to be better. And before coming, I've...
11: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
10: To achieve my goals.
8: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
12: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
13: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no... Soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
8: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanas disputaran la final del 4%.
2: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
14: La xarxa de comunicació local.

Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. L'Associació Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà 12 d'agost per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'Era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,7%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist altres eclipsis abans. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
1: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
0: Cal remarcar que, per tothom que no tingui ulleres o que les que tingui formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix amb ulleres amb homologació corresponent.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Demà, 12 d'agost, comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús, per exemple, els petits recipients de sobres individuals per salses, condiments o productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat de que els clients puguin demanar el menjar a domicili en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Calgori.
3: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cost afegit, evidentment.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Classics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Es retiren 6 models d'ulleres per l'eclipsi solar. Els models són de les marques ACP, Acare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons apunten els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres per l'eclipsi de tota Europa, que ha parlat directament amb Ràdio Rubí.
2: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
1: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual que cal saber com usar correctament. Ho explica José Crespo.
2: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, siguin les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui ha començat el tall de circulació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que durarà fins al diumenge 23 d'agost. La circulació ha quedat totalment interrompuda entre les estacions de Gràcia i Sarrià per les obres de renovació de la via. Tot i que els trens han mantingut els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i la de Sarrià, a partir de Sarrià hi ha hagut cues en hora punta, especialment per als autobusos de substitució, tot i que la situació s'ha normalitzat després de les hores de més afluència. Els trens entre Gràcia i Barcelona passen 18 cada hora. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: «Les vacunes no només salven vides, transformen societats». I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
3: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
2: Sí.
3: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
2: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
3: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
2: No, eh? De moment no. Bueno, doncs. Escolta, doncs tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són una mica, explica'ns-ho.
3: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
2: Sí, això es diu molt. De fet, home, i amb la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
3: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. Uh-huh. A dins tot aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
2: De greix.
3: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
2: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
3: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípida, que són són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
2: Els greixos. Uh-huh.
3: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
2: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament
3: petita. Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
2: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou. Oi que sí? Que ens havies dit això?
3: Es va calcular això. Es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
2: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer. Eh?
3: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, eh, allò?
2: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
3: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
2: llavors potser encara el guanyes i tot.
3: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares, abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí, es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
2: Ah, veus? Fixa't. O sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
3: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
2: Sempre entenen, eh? Sempre entenen,
3: Sí. No diré que no.
2: Són veritats inamovibles, eh?
3: Sí, la sabatilla a casa, sí.
2: Faltaria.
3: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma, a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta doncs explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
2: I és una cadena i es va extenent, no? Això, precisament, el virus, no? Per això es diu així, també.
3: Uh-huh. Ah, això. Aquesta seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
2: Bueno, és interessant, en tot cas, però esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que a més, sembla com has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no? I que poden estar, doncs, segles fins i tot. I això ens explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com. Sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
3: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats. I això sí. Passar. Sí, perquè els
2: això s'havia dit inclús de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
3: virus i bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
2: Que respiraven de cop.
3: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
2: Tremendo.
3: De tantes que n'hi havia. És una mica demencial.
2: El saqueig va ser espectacular, sí.
3: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
2: Els ramaders, diguem. Sí.
3: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
2: Uh-huh. Sí, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí. Ho havien patit.
3: Sí, una cosa era la verola, sí. I l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
2: Uh-huh.
3: Què va fer? Jenner amb picardia va agafar un nen, perquè en aquella època doncs, potser doncs agafaven nens per fer coses. Uh-huh.
2: Per experimentar, vols dir?
3: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
2: Déu-n'hi-do.
3: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània. Va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen va agafar la verola de la vaca.
2: Se la va infectar, diguem.
3: El va infectar directament, el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar
2: a la verola humana, que tots coneixem, sí, com aquesta malaltia tan agressiva, no?
3: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Uau. És a dir, que s'havia immunitzat.
2: Uh-huh.
3: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
2: Ah, fixa't. Veus?
3: Veus? Doncs...
2: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
3: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
2: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
3: Sí. Aquest és el principi.
2: Déu-n'hi-do. Però és interessant, eh?
3: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, eh?
2: Sí,
3: abans
2: de ser,
3: de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
2: Sí. Sí, realment va salvar moltes vides, no?
3: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
2: Clar. Sí, evidentment.
3: Encara hi hauria verola avui. Sí. Per tant, importantíssim.
2: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
4: Hola.
2: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
4: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
3: Sí. I l'agafes o no l'agafes?
4: Saps quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
2: A veure.
3: Quantes?
4: Cap.
2: Ah.
3: Ho dius de veritat?
4: Sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
2: Ets un fenomen... Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
4: Sí, no, jo...
2: Creus?
4: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
2: Sí.
4: I també que si t'ofereixen un medicament que funcioni i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
2: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
4: La vacuna al final és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
2: Uh-huh.
4: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres, els que són més estables. Tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip.
2: Sí, clar, sí. Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades, la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
4: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
2: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
4: No, això l'OMS ja ho té estructurat. Si l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
2: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne. No,
4: ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
2: Ah. Com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
4: Aquest serà el que tindrà, èxit.
3: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
4: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
2: Que són poc estables, no?
4: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. O sigui, no és
2: que deuen cobrir un percentatge molt alt de...
4: Sí.
2: Però llavors, del que hi ha, no?
4: Sí. El que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. I això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això. I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè... Ja,
3: sí.
4: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
2: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, sí. No, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
4: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canvi i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem, perquè una grip no és un refredat. O sigui,
2: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí,
4: sí. Sí, sí.
3: I els inques, els maies, aquesta gent.
4: Sí, sí, sí.
2: Es
3: de fet, més morts de grip que no pas de guerra, eh? Van arribar els espanyols allà.
2: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
4: Sí.
3: És la més fàcil, la via més fàcil.
2: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és l'absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
4: Sí. Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid les van complir
2: totes.
4: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
2: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
4: No sé si, ja, potser per val la pena fer una prèvia de si ara, imagina que ets, no sé, tenim diners, però no sé si prous com per muntar una farmacèutica.
2: Jo diria que no, eh? Però bueno, no sé tu, però...
3: Jo t'hi puc posar 500 euret.
4: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i fer estudis de comparació amb placebo.
2: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
4: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema molt... És molt ja del tripartit, això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
2: vendre-la, diguem.
4: Ja la pots vendre. No? Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plega.
2: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant. Diguem.
4: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
2: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica? D'acord. O sigui que no... Que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
4: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
2: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats de l'ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
4: Sí, però de qualsevol medicament.
2: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
4: I ja l'has posat al mercat, havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
2: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
4: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
2: Va ser rigorós.
4: Sí. Aquí va haver unes coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS, tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
2: Sí, aquest, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
4: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
2: Perquè la 1... estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
4: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
2: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia.
4: Sí, es va buscar la forma que anessin a l'EDA. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment per anar-ho avaluant sobre la marxa.
2: Clar, i a tota velocitat per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
4: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
2: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
4: Sí.
2: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
4: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
2: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
4: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció, però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
2: Clar, clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
4: No, segur.
2: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
3: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fan tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
2: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
3: Exacte. Estigui a punt. I aquesta és la base de totes les vacunes. És preparar el cos. És preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
2: Ah, exacte.
3: Anem-los a ensenyar els fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Un és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altre és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
2: Que el teu sistema
3: típics.
2: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no?, perquè es pugui
3: el
2: preparar, allò que dèiem.
3: El detecta i el combat, sí. el combat.
2: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa. És a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
3: Sí.
2: Clar, quan parlem de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han d'inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
3: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
2: Sí.
3: Està inactiu. Fia-te'n
2: que està inactiu.
3: Ja. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
2: Ah, vale? També.
3: Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Evidentment, no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
2: Però és suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
3: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
2: Entès. Uh-huh.
3: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus i replica, no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
2: Estranys.
3: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
2: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
3: No,
2: és
3: risc. Té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
2: Ja. Yeah.
3: En aquest cas, aquest sí, per exemple. Aquest,
2: és aquell
3: exemple,
2: que produeix febre, diguem.
3: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
2: Ah.
3: Són casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
2: AstraZeneca, sí.
3: AstraZeneca.
2: Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, és veritat.
3: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'èbola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
2: Aviam.
3: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
2: Uh-huh. Aquest, de greixos, aquest, que deies.
3: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
2: Modifica l'ADN, efectivament.
3: Modifiquen l'ADN. No, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules. Aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna, hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid, en dies o setmanes pots arribar
2: a fer
3: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema.
2: Uh-huh.
3: És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té... Són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen és que t'has de posar el recordatori.
2: Ah, exacte.
3: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles d'espai. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi d'ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir, hi ha
2: Hi ha una amalgama molt àmplia de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. I, escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la conyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns-ho, això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
3: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Uh-huh. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Uh-huh. Provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són salts d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç, fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
2: Sí, et deixa molt morat, i fa mal.
3: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació, d'acord? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant.
2: A veus.
3: Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
2: I a partir d'aquí ja tot va sol.
3: Saps què passa? Que el van desmentir.
2: Ah,
3: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. Sí. I l'altra
2: cosa...
3: Per tant,
2: no sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
3: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris
2: però,
3: independents.
2: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid la conspiració, allò que deia.
3: Home, i tant.
2: Està clar,
3: Doncs, esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
2: Clarament.
3: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
2: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
3: Sí.
2: Albert, va, per acabar, i el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Pfizer... si us en recordeu, que li mete el microxip.
4: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
2: No ho sé, jo em vaig perdre. No sé per què, tampoc, ben bé.
4: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que s'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és ni per què serveix de veritat.
2: Sí.
4: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que a mi em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant. Que és que...
2: Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
4: Manu, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
3: Jo sí.
4: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
2: Existeixen els cristalls antivírics?
3: Sí. No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
4: I a més, segur que
3: quin
4: ho tens.
3: Quin he de posar? Perquè ho faré.
4: Per la mucositat, quarts rosa, i per la tos...
3: En tinc molt.
4: Per la tos, ametista.
3: Doncs no sé. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio, tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
2: Ep!
4: Doncs ja està.
3: I estic tossint.
2: Home! Ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira,
3: sí,
2: veus?
3: Sí.
2: Pitjor el remei que la malaltia, això.
3: No funciona.
4: No sé.
2: Punyet, home...
4: Pots provar...
2: Ara que ens havies descobert la sopa d'all...
4: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
2: Sempre hi ha... És que necessites un expert.
3: Falta el cuenco tibetano i... I a vibrar.
2: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta l'ametista no va.
3: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer un programa un dia d'això.
4: Sí.
2: Sí, home. Ja.
3: Com també ho hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
4: Sí.
2: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
4: Bueno,
2: potser,
4: no sé.
3: Vols fer primer el de les pedres?
2: Bueno, sí, aquest és, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
4: Sí, jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
2: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
5: Hola, molt bones. Què tal?
2: T'has bé o què?
5: Bueno, sí.
2: Tu, refredat, no.
5: De moment, no.
2: Tu aquí ho aguantes fort.
5: No prometo res, però de moment no.
2: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
5: Treballar des de casa
2: aquí
5: ajuda.
2: Només, treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
5: Falta que el deixi entrar, també.
2: Això també, també és veritat. Bueno, tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
5: Sí.
2: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
5: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
2: Ah.
5: Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, eh? No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
2: que no feia falta,
5: que no,
2: diguem,
5: per,
2: que
5: per
2: no calia.
5: Que... I dic 1796...
3: Però feien servir nens.
5: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. No sé,
2: bueno,
5: queixaven menys. A l'any 1796 no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, ¿vale?
2: Sí,
5: allò d'un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
2: T'ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
5: Exacte. Sí, sí. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa això, ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
2: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
5: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però, clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
2: Clar.
5: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val?
2: Conta-hi.
5: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també

0: de la llibertat individual, que també us sona bàsicament del 2020-2021, i estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
1: Clar.
0: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
1: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no? Que és el que promou, és a dir, el fa que la malaltia es talli, no? Entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
2: Sí.
1: Però, de fet, amb la de la grip...
2: Clar,
1: però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
0: Doncs bueno, si, però si no vols, bueno, sí, no sé, no es pot. Sí. L'any 1886...
1: Perquè Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que... Tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
3: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser... comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
1: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
0: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
1: Sí.
0: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que el senyor no va forçar...
1: Clar, que no el va exposar allà, no. Pobret.
0: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, ja que estem, provem, no?, la vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en veritat, el senyor Pasteur el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
1: Això es va dir. Això és un rumor.
0: Sí, home, no,
3: està tot inventat. Està tot inventat.
0: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. I en aquests anys 20 també es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, no? Uah, això...
2: Clar,
0: i això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
1: No, home.
0: Doncs la gent es pensava...
2: Bon, l'entrepà.
0: Exacte. La gent es pensava que sí, i aquesta sals d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que en veritat eren toxines que injectaven a dins, que provocaven malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
1: Home, fixa't.
2: Però això també es diu ara, eh?
0: Sí. També es deia 100 anys abans.
3: Tot inventat.
1: Ja està tot fet, això, eh?
0: Sí.
1: I encara hi som, saps?
0: Sí.
1: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, eh? I es va repetint, eh? És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
0: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada d'Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
1: Sona això.
0: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
2: Aquest... Has dit el nom? Fort Dix.
0: Sí.
3: Vale.
2: Només volia sentir el nom. Ja està. No.
0: Doncs bé, aquest estat infecciós es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que, bueno, diu, era un virus, que era un virus

0: virus porcí, que aquest sí que transmetia a les persones,
1: havia saltat
0: a les persones, sí. I que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat a un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest de por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
1: Ningú es va infectar.
0: No, no, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar, bueno, va quedar desactivat, però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
1: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
0: Sí.
1: I a més inútil.
0: Bueno, fallida no, perquè... només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
1: No, però fallida vull dir perquè no era necessària,
0: no, no era necessari.
1: En tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li com vulguem.
0: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
1: Aquí estàs donant ales al tema,
0: Jo no ho diré.
2: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? És una altra cosa?
1: No,
3: és una altra.
1: El 18, no recordo malament.
0: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
2: Ui, vera.
0: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1,
1: sí.
0: Que també era un tipus de...
1: Bueno,
0: em sembla que això crec que era la grip A, no?
1: Sí, és la grip A.
2: Sí,
1: de fet
2: sí.
1: Ho anava a dir, correcte. Mm. Sí, sí.
0: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, la OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva sobretot fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent,
1: I... cada any mor molta gent de grip, realment.
0: Sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser una grip més que va provocar la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin a la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. La gent no es va vacunar massivament i al final va acabar destruint-se.
1: Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
0: Clar,
1: que algú...
0: Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear una miqueta de mal rotllo de que si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
1: A veure.
0: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Es va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica, però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
1: O sigui, que era un procés d'extermini, diguem-ne.
0: Sí, però només amb musulmans,
1: pensaven que anava per aquí. Que era un virus, diguem-ne, racial.
0: Bueno, era una vacuna selectiva, que ets musulmà, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està. No hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, seria el típic, però no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, de puta mare, perquè no heu de pagar.
1: No és de... Exacte,
2: jo sóc una antena, gratis. Jo sóc com una antena. Sí,
0: sí, sí. A més, Bill Gates sap on esteu.
1: I radiem wifi.
0: Jo m'imagino això a Bill Gates, sentat a casa seva, anar mirant, mira, hòstia, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha sortit de casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Allà ha pringat.
1: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts. Han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
8: els
7: sobre...
8: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
9: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal, la sala.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
10: Bona tarda. L'Associació Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà 12 d'agost per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'Era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,7%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist altres eclipsis abans. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
11: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
10: Cal remarcar que, per tothom que no tingui ulleres o que les que tingui formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix amb ulleres amb homologació corresponent.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
10: Demà, 12 d'agost, comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús, per exemple, els petits recipients de sobres individuals per salses, condiments o productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat de que els clients puguin demanar el menjar a domicili en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Calgori.
12: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se'n el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cos afegit, evidentment.
10: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: I benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, l'Estelma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí.
2: I per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si ja haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no?
2: Mm-hmm. En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos o que estem passant per un baixón o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana. Només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, Un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No? No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció del que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'òrgan que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
2: E cuca.
0: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
2: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
1: Sí.
2: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
1: Sí.
2: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
0: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
0: Projectarem, quan acabem d'entrar
1: invertir, exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
0: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, i és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí. Que
0: la gent que ens està escoltant... que
1: es I faci està a la floresta.
0: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
0: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo... Doncs pues el conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial, Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
2: Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu, però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. També com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar 2 títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o vivir en el ser. Llavors el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
2: Però ja el tenim.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com 2 fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa 2 anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com de la meva metodologia, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps o què entenc jo per amor o què entenc jo per por o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part ja tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
0: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica, dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això, que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint, i això també m'ha passat amb el segon llibre.
0: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
2: Sí, sí.
0: O vols preguntar alguna coseta més? Perquè et veig amb ganes, eh?
2: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans, i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg a explicar, eh?
2: A veure,
1: Carmen,
2: si perquè tenim jo poc temps, eh?
0: Això
1: dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
0: 4 anys i mig, mira, com nosaltres.
2: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
0: Mira, el procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... I en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
0: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia, Cuca.
0: Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. O sigui, sí o sí.
2: En català.
1: En català.
0: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui, que ja has publicat.
1: Amb el llibre publicat.
2: El tercer llibre, que no sabem encara el títol, però sí. Que ja la coneixerem.
0: Quin plaç ens donem per projectar?
1: A quin? El tercer o el segon?
0: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Bueno, 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de que passarà.
0: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
0: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
0: estem
1: Cuca.
0: Estem ja quasi acabant, Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio Rubí.
0: Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
0: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
2: Jo no l'he sentit,
0: I és un tema que l'he descobert a través del ChatGPT.
2: Toma, ChatGPT.
0: Pregunten GPT, coses.
2: El Chati, que jo li dic el Chati.
0: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant l'aigua.
2: Wow.
0: I es diu Oceanes.
2: M'ho quedo.
0: Clara Pella. Aquí va.

0: Una altra dona inspiradora aquí a l'Inspirat. Ella és Montse Piqué Llorenç, escriptora i professora, tot i que ara no exerceix de professora, llicenciada en Geografia i Història i amb una trajectòria marcada per la passió per la narrativa breu i pels reconeixements literaris que ha anat sumant aquests últims anys. Montse, bona tarda, és un plaer tenir-te aquí.
1: Bona tarda, per mi també és un plaer venir aquí a Rubí amb vosaltres.
0: Sí, i deixem que siguis tu qui obri el fil. Quan comença realment la teva relació amb l'escriptura? Quin va ser aquell primer moment que et va fer dir això és per mi?
1: Doncs mira, és una pregunta que pot ser complexa, però és molt senzilla, perquè per mi l'escriptura ha estat sempre, des de molt joveneta. I sempre explico que jo vivia en una casa allunyada del poble, del centre del poble. Soc filla única i, clar, no havia masses nens per jugar, ni havia... No. I, per tant, l'escriptura m'acompanyava. Era la meva amiga, amb les meves hores d'esbarjo, de solitud. Les vacances d'estiu eren molt llargues en aquella època, no com ara. Vull dir, començava el curs a mitjans d'octubre. Per tant, des del juny, mitjans de juny, que plegàvem de l'escola, fins a l'octubre, doncs, tenia temps per escriure molt.
0: Per fer volar coloms.
1: Per fer volar coloms, per imaginar moltes coses.
2: Aquesta amiga imaginària m'ha encantat.
1: Sí, perquè era la meva amiga o el meu amic, l'escriptura, no? Jo llegia en aquella època, evidentment, de més joveneta, llegia llibres, no sé si coneixeu la Lluís May Alcott o Mujercitas, per dir-ho d'una manera o altra. És aquest tipus de lectura que jo feia quan tenia pues, 12 o 13 anys, no? I aleshores, doncs, escrivia novel·les i contes. I contes m'agradava molt perquè després, a l'estiu, allà on vic, és on vivia quan era petita, però encara vic ara, doncs era un barri que hi havia poques cases, però sí que venien molts estiuejants de Barcelona, perquè era un lloc que és Sant Boi, que era un poble petit, envoltat de muntanyes, hi havia el riu Llobregat, és un riu que ara doncs, és impensable anomenar-lo riu, però era un riu d'aigua transparent, la gent s'hi banyava, i venia molta gent de Barcelona a passar l'estiu allà perquè els aires era fresc, era un aire saludable. I per tant, molts d'aquests estiuejants, els nens i nenes, doncs jo jugava amb ells, o els veia. I escrivia petites obres de teatre i les interpretàvem. Llavors, jo era qui les escrivia. Per tant, això ja em ve de molt lluny.
2: Quina meravella. Arriba Flor i Cendra, és una obra que recorre un segle de Catalunya amb guerres, silencis i pèrdues. Quina ha sigut la part més difícil d'escriure?
1: Tota la novel·la ha estat una mica difícil, perquè és complicat posar-hi una distància emocional. Evidentment, hi ha trets personals, hi ha memòria individual, però també col·lectiva, i de moltes històries que he anat escoltant. Aleshores, jo volia escriure un llibre que el meu objectiu era impressionar i emocionar el lector. I, per tant, cada conte o cada capítol que llegeixes, doncs, acabes una mica doncs, plorant, no? Una mica, i això és el que jo pretenia. I sembla ser que ho estic aconseguint, perquè aquest llibre, des que va estar publicat i la gent que l'ha anat llegint, doncs el feedback que tinc és aquest. La gent s'emociona, és molt colpidor i fins i tot plora. Doncs ja ho he aconseguit.
2: Hi ha molta ficció, també, per poder explicar segons quina situació?
1: Hi ha molta ficció. I no faré un spoiler, però faré una petita pinzellada. Hi ha un capítol que parlo del dol i la pèrdua, especialment la pèrdua de fills, això és terrible, i com podia jo expressar a una persona que ha perdut fills petits aquest dolor immens i com ho podia fer. I llavors vaig pensar que transformava aquest dolor en la bogeria, és a dir, en imaginar. I per tant, doncs, sí, aquest capítol fins i tot diria que té com una vinculació o una pinzellada cap al realisme màgic, perquè és un recurs que fa que els morts i els vius dialoguen, conviuen, i ho fa com real. És a dir, és versemblant, que és el que m'interessava el que m'interessa de la literatura, no? Que allò que llegeixis, per molt fantàstic, estrany o colpidor o el que sigui, sigui versemblant. I aquest capítol el té. La mare, entra en un món, podríem dir, de bogeria des del punt de vista nostre, però des del punt de vista literari, doncs, s'embarcaria en aquest realisme màgic.
0: A mi m'agrada molt la portada, perquè veiem un nen que està jugant, no?, amb unes pedres, però a més és un llibre que està, és una portada que la veiem la il·lustració en blanc i negre, però les pedres que està agafant amb aquest nen ajupit a terra són de color, d'un color, són l'únic que tenim en color d'aquesta imatge. Representa alguna cosa, oi?
1: Bé, és que, el llibre, des del meu punt de vista i el que m'han dit, té molta simbologia, no? És a dir, les pedres tenen llum pròpia, perquè són pedres reals o irreals, i aleshores per això potser doncs, aquest to de color brillant, perquè va més enllà de la vida, de la quotidianitat, no?
0: Veiem també en el títol un binomi, perquè tu penses, flors i cendra, flors és una cosa que està viva, que ens fa pensar en la primavera, en una època d'esplendor, de llum, no?, de renaixement, i després està la cendra, que ens porta precisament al contrari, no?, a la mort, al dolor, allò que ha acabat. I suposo que tot això és el que trobarem en llegir aquesta novel·la.
1: Bé, doncs ho acabes de dir, Carme, perquè el llibre té aquests dos elements que són antitètics, i podríem dir, perquè les flors representen, com acabes de dir, l'esclat de la vida, la bellesa, però també la fragilitat, perquè no duren. I la cendra és la mort. I aquests dos elements, les flors i la cendra, són dos elements essencials de tota la novel·la o tota la narració que conviuen i dialoguen. I bé, és així, per això aquest títol...
2: Has parlat de la fragilitat i parla molt de que la memòria és fràgil.
1: Sí.
2: No, jo aquesta relació no l'he entès. O sigui, m'agradaria que em l'expliquessis, perquè no ho he entès jo conceptualment per què la memòria és fràgil.
1: A veure, des del meu punt de vista, la memòria és fràgil perquè és molt subjectiva. Per això també, clar, recordem allò segons en funció de les nostres emocions, vivències i la nostra mirada del món. Per tant, aquesta memòria pot canviar segons el personatge que l'explica. Per això també la novel·la té diverses veus narratives, perquè expliquen els mateixos fets des de diversos punts de vista, que a vegades poden ser complementaris o poden ser antagònics. Per tant, volia posar el focus aquí. Cada personatge explica un mateix fet segons el seu punt de vista, segons la seva memòria, segons el seu record. Per això dic que és fràgil, perquè no és consistent, i a més és subjectiva i és fragmentària.
0: Selectiva, oi, també? Cadascú recorda
1: Recorda. Per això volia posar diverses veus narratives, perquè cada ho explica segons el seu punt de vista, la seva perspectiva, la seva mirada, la seva experiència, la seva fragilitat.
0: Hi ha moltes veus femenines aquí.
1: Bàsicament, sí.
0: Has volgut donar visibilitat a dones que han estat durant el segle passat, i si ens remuntem a la història, ho veiem durant tota la història. Has volgut donar aquesta visibilitat a aquestes dones?
1: La novel·la, tots els relats, bàsicament, són veus femenines, són dones, i he volgut... És com un homenatge a les dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. Són dones anònimes, no són dones d'un contingut públic, no? Dones que han patit, en silenci, doncs, situacions molt dures. Des de la pèrdua de fills, que crec que és una de les coses més dures que et pot passar, fins viure, doncs, una guerra, primer una república i una mica d'esperança i d'il·lusió, una guerra, i després una postguerra, una dictadura, un llarg silenci, en què tot està callat, en què res es pot dir, en què... Bé, el seu dolor el vivien a portes tancades, no? Llavors he volgut posar veu a aquestes dones doncs, no conegudes, anònimes, i explicar les seves històries, perquè crec que es mereixen ser escoltades.
2: Que moltes d'elles seran les nostres àvies.
1: Exacte.
2: Perquè ens m'està venint tota la, sí. la meva memòria,
1: sí.
2: No sé si serà fràgil o no, que segurament que ho serà, perquè aquest concepte me'l quedo, te'l robo, per investigar, indagar en la meva memòria, però segurament que molts oients i espectadors ens estaran pensant, això és una mica el que va ser la vida de la meva àvia, no?
1: Sí, la novel·la transcorre durant tot el segle passat. Potser comença el segle XIX amb un capítol que parla del tren, el dimoni de ferro, perquè arriba el tren en un poble de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i l'arribada del tren en aquella època, imagineu, el segle passat, doncs era com que venia una cosa molt estranya, no? Una cosa feta de metall, de ferro, traient fum, i el títol pues, en ve d'aquí, no? El dimoni de ferro. I comença allà la història d'una àvia o d'una besàvia, i com això va transcorre i entrem al segle XX amb tot el que suposa, doncs, tot i que viure doncs, col·lateralment una Primera Guerra Mundial, però una Segona Guerra Mundial també, però una guerra civil que va ser doncs, duríssima, no? Duríssima, i justament pel bàndol d'aquesta família que narro en el llibre, del bàndol republicà, del bàndol doncs, no creient, per dir-ho així, i que van viure l'arribada de la República doncs, com amb tota aquella gent de l'època que la volia, amb aquella gran il·lusió, perquè va portar molts avenços i molts canvis. I bé, doncs clar, després aquesta dictadura que va tallar totes aquelles coses que es van aconseguir, com el divorci d'una de les protagonistes, que aconsegueix el divorci durant la República i després queda anul·lat. I tot això doncs, transcorre doncs, amb aquest segle XX.
0: Estic pensant, no?, que sempre es diu que la història l'escriuen els vencedors i que potser Flors i Cendra doncs, és la història que no van poder escriure els vençuts.
1: Exacte. Per això faig aquest homenatge amb aquestes dones, especialment les dones invisibilitzades, les mares, les àvies, les besàvies, que vivien tancades a casa, recloses, amb un sistema molt, molt, molt restrictiu cultural i socialment, com va ser tota l'etapa de la dictadura, el franquisme, i que el dolor que tenien de la pèrdua de fills en aquella època, doncs, per la situació de malalties, de poc avenços, potser científics, o de la falta d'higiene, el que fos, doncs hi havia molta mortalitat infantil. I això, doncs, bé, doncs jo ho volia visibilitzar, perquè avui dia, doncs, tenim una problemàtica molt gran, evidentment, sempre la tenim a cada època, però en aquella de l'etapa que jo relato no hi havia cap, no sé, una ajuda, no?, des de fora, una assistència social, un psicòleg, el que fos, per treballar el dol d'una mare que perd tres fills.
2: I t'has tingut que documentar molt o has partit de... El punt de partida ha sigut tots els teus records o històries que has sentit?
1: A veure, el context, com us acabo de dir, doncs seria la Segona República, la Guerra Civil, i jo he estat professora d'història durant molts anys a un institut de secundària, i per tant no he volgut parlar d'això àmpliament perquè no és un llibre d'història, però sí que el poso com a taló de fons, no? Per donar una pinzellada. I llavors m'ha estat fàcil, no?, parlar de l'etapa en què la gent corria per anar al refugi, en què havien els bombardejos i venien de les illes i venien les forces alemanes, italianes. Tot això m'era fàcil contextualitzar-ho per la meva professió que he tingut. Però això només és una pinzellada. Després, històries que he escoltat, coses que he anat llegint, el tren d'arribada a Tarragona, doncs m'he hagut de documentar, he buscat, evidentment t'has de documentar. I evidentment també la transmissió oral de històries que s'han explicat. I per tant, tot això, tot aquest conjunt, i després la meva influència com a lectora d'autors de realisme màgic, no? Ara estic pensant pues, un Cortázar, un Juan Rulfo, per exemple, no? Que, doncs, jo volia... M'ha agradat molt aquesta idea, no? De que, la, que les històries passades puguin posar-se en el present i que la gent que no hi és, els que van morir, puguin parlar com si estiguessin en, doncs, en una vida normal, fer-ho quotidià. Mm. I tot això, la, aquesta ficció de posar-ho amb aquest recurs del realisme màgic i la història que jo coneixia i històries explicades, tota aquesta barreja de coses, doncs surt Flors i Cendra.
0: Si parlem del procés editorial, aquest llibre doncs, està publicat per Pagès Editors. Mm-hmm. Com ha sigut aquesta publicació de Flors i Cendra?
1: Doncs vaig presentar el llibre a un premi que es va guanyar a la ciutat de Mollerussa, a Lleida, i vaig guanyar l'Exèrcit, i el jurat em va dir que havien estat hores deliberant quin era el premi primer, no? L'altre llibre que va guanyar o el meu. I, per tant, com els va agradar molt, vam parlar amb l'editorial i em van dir que els truqués i els hi presentés el manuscrit. I ho vaig fer així i al cap de res el vaig enviar i al cap de 2-3 dies em va trucar l'editora, em va dir que li havia agradat molt, que l'havia llegit tot seguit, que això no era massa normal i que me'l volia publicar. Per tant, estic molt agraïda a Pagès Editors per aquesta

0: Jo, si plora el lector, però jo que l'he escrit, encara més...
1: Encara més, oi?
2: Sempre és pregunta obligada dir... Què li diries als lectors perquè compressin el llibre? Jo és que ja me'l vull comprar.
1: Sí, sí.
2: O sigui, és una història que crec que m'està traient ja d'una manera... Perquè m'ha agradat molt també aquest punt de dir... donar-li veu a la gent que ja no està.
0: Exacte. Sí, bueno, però jo diria això. Hi ha moltes històries que queden al marge, que queden amagades, perquè no hi ha ningú que les expliqui, i cada, a cada casa, en cada casa hi ha una pèrdua. Això està clar, si no és ara, serà després, o ha estat, i per tant el dolor hi és, i poder-ho fer... poder-ho visibilitzar i poder-ho explicar i poder fer una història, doncs crec que és enriquidor, és sanador també, i és un homenatge als nostres records, un homenatge a la nostra memòria fràgil, i per tant, sí, recomanaria això. Que si et pots identificar i t'emociones, doncs és l'objectiu que jo he volgut.
1: I ja per acabar, a mi m'agrada molt veure, abans de començar a llegir, m'agrada molt llegir les cites,
0: que sí.
1: I sobretot la dedicatòria. I tu dediques aquest llibre a elles.
0: A elles.
1: Qui són elles?
0: Les mares, les àvies, les besàvies, les que van patir la guerra, la pèrdua de fills i una situació de repressió brutal com va ser la dictadura, quan tens unes idees més de llibertat i d'esperança i d'il·lusió, i ho van trencar tot, i ja dic a elles. I també m'ha agradat molt la cita que faig de la Nia Agnó, també ho vull posar en valor, perquè ella parla de la memòria, en aquest sentit és fantàstica, perquè aparella els morts amb els vius i els fa conviure i els fa dialogar. I llavors crec que, sense ella saber-ho, perquè és una gran escriptora, la Nia Agnó, doncs li ha donat una mica de sentit o explicació a què és aquest llibre de Flors i Cendra.
2: Bueno, jo estic anonada,
1: estic captivada
2: per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat, eh?
0: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt,
2: per
0: perquè això
2: un...
0: serà un èxit.
2: Per mi, i penso que per la Carmen...
1: Ens costa poc plorar.
2: Parlaré per bocadilla. Avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa dos dies començàvem la nostra quarta temporada. Un viatge que pensàvem pues, que en un primer moment no...
1: I, no sabíem on anàvem, no? Telma i Lluís.
2: I avui és el nostre penúltim programa. Ara tenim unes festes per davant i, bueno, tornarem per acomiadar-nos. Però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui... quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat.
1: No. És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
2: I és un privilegi fer-ho amb tu, també. O sigui, també s'ha de dir, eh?
1: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres.
0: I jo us agraeixo moltíssim a vosaltres dues, doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt, i en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit
2: i segurament
0: torno a venir, torno
2: i segurament
0: venir.
2: Ja portaràs un altre llibre.
1: Mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
0: Fantàstic.
1: Que, en parlaves de Marina Porres,
0: sí,
1: doncs precisament,
0: perquè
1: no?
0: La Marina Porres jo la vaig conèixer
1: de la seva família
0: fa molts anys, que va fer unes classes fantàstiques de literatura catalana a la UNED a Sant Boi. Jo vaig anar, jo estava treballant a l'institut, i dues tardes a la setmana, una no recordo, i li acabo d'enviar un llibre amb ella. Espero que també s'emocioni molt.
2: Aquestes sinergies que tenim.
0: Sí, i aleshores, doncs, fantàstic.
1: Projectem per la temporada que ve una tertúlia amb el Dani Vargas.
2: A mi m'encantarà.
1: Sobre Flors i Cendra.
2: Jo me l'apunto. Jo, abans d'acomiadar-nos, que ens queda una miqueta de temps, sí que, com parlàvem, d'aquí uns dies hi ha festes. Fem una ullada al que ens porta aquest juny, perquè Rubí escalfa motors per la Festa Major 2026 i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé si ho has mirat.
1: Sí.
2: Ho tens ja tot pendent?
1: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt escoltar-los.
2: Bueno, diem on on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol i l'Amfiteatre del Castell tornaran a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la banda Neon.

0: que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, eh? O sigui que tingueu-ho en compte.
1: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh? Som
0: també
1: molt golfos.
0: També trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també algú de Sant Joan,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, perquè és a tocar una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe també dins la programació del Random, i si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concerts i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
0: Tot això, és això, eh? Tot plegat del 26 al 29 de juny, o sigui que Rubí... Esteu ocupateu, eh? Aquest
1: bueno,
0: mes de juny.
1: És que la festa major, perdona, eh? Però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic, que surts al carrer i dius, bueno,
0: escolta'm,
1: perquè està tot Rubí al carrer,
0: molta,
1: no hi cabem. No
0: molta
1: hi cabem.
0: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí,
1: sí,
0: eh? A però, moltes actuacions.
1: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
0: I, home, doncs, també, és que Rubí...
1: L'escarrívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a festa major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella festa major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
0: Ai, la
1: alguna, la memòria és fràgil, eh? Moltes vegades, sobretot per festa major.
0: La memòria també s'emborratxa.
1: Sí.
0: Ho deixem aquí.
1: Sí, s'emborratxa d'emocions.
0: Exacte.
1: Deixem aquí que l'horari encara
0: exacte.
1: Està en un
0: però
1: horari, eh?
0: T'haig de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
1: Vens molt inspirada avui.
0: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
1: O sigui que... Em coneixes molt. Em tens clixada, ja.
0: O sigui que, Carmen, te la dedico.
1: Moltes gràcies.
0: I a tots vosaltres.
1: I a la Montse, també.
0: I a la Montse.
2: Moltes gràcies.
1: Montse Piqué, moltes
0: gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
1: Sí, sí. Bona festa major.
0: Bona festa major.
1: Bona festa major.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Es retiren 6 models d'ulleres per l'eclipsi solar. Els models són de les marques ACP, Acare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons apunten els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres per l'eclipsi de tota Europa, que ha parlat directament amb Ràdio Rubí.
2: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
1: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual que cal saber com usar correctament. Ho explica José Crespo.
2: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, siguin les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui ha començat el tall de circulació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que durarà fins al diumenge 23 d'agost. La circulació ha quedat totalment interrompuda entre les estacions de Gràcia i Sarrià per les obres de renovació de la via. Tot i que els trens han mantingut els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i la de Sarrià, a partir de Sarrià hi ha hagut cues en hora punta, especialment per als autobusos de substitució, tot i que la situació s'ha normalitzat després de les hores de més afluència. Els trens entre Gràcia i Barcelona passen 18 cada hora. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts al primer, segon i postre al programa Foodie de Ràdio Rubí. No tinc temps per res. Sembla que la vida adulta ens ha condemnat a no tenir temps. No tenim temps per comprar, no tenim temps per cuinar i de vegades no tenim temps ni per menjar com s'ha de menjar, asseguts a taula i mantenint l'estructura que dona nom a aquest programa. Primer, segon i postres. No tenim temps per res, però tenim temps per respondre whatsapps, entretenint-nos mirant el TikTok, el mòbil, i per ingerir menjar ràpid, que de tan ràpid que és, ni ens adonem que hem menjat. No tenim temps per res, però la cuina vol temps. A partir d'aquesta idea, moltes de les noves generacions ni tan sols entren a la cuina. No tindré temps per fer aixecar un fricandó i uns macarrons. Però quan tardem a fer una amanida i una carn a la planxa, la cuina està plena de menjar ràpid que poden preparar en 20 minuts. Ràpid, sabrós i saludable. Potser no tenim temps de fer canelons, però, sigui com sigui, hem de trobar temps per cuidar-nos. I ja sabeu que entre cuinar i cuidar només hi va una lletra. Acompanyeu-nos. Avui el primer, segon i postre que tenim tertúlia preparada de xef.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem els components de la tertúlia. Avui tenim a la tertúlia a la Chili Mala de Calgori. Què tal, Chili?
1: Hola, molt bé.
0: Jo que me n'alegro, fantàstic, fantàstic.
1: No, bé, bé. Fa fet.
0: Molt bé.
1: Però bé.
0: D'acord. Escolta, tenim també el Robert Sòria de l'Hostal del Gall. Robert, què tal?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Sí, a punt de tertúlia de xef?
2: Sí.
0: Sí? Vinga, va. Tenim també el Jonathan Méndez, el xef de la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Bé.
0: Sí? Tot bé?
3: Sí, vinga, ja preparant. Va.
0: Aprofita'm a donar una abraçada i una salutació a la Mariona, que avui no pot estar amb nosaltres, i bueno, els que estem aquí farem el que puguem. Eh que sí?
2: I tant, que sí.
0: Ens ajudem entre tots?
2: I tant, que sí.
0: Vinga, va. Cuina sense temps, és una mica la temàtica que tenim per avui. Què podem cuinar sense temps? Qui s'atreveix el primer? Va, què podem fer? Allò que no tenim temps i hem de fer alguna cosa.
1: Bé, jo sempre haig de tindre temps perquè tinc el restaurant, però moltes vegades parlo amb les meves filles, que elles sí que van a...
0: Aquí anem.
1: Escopetejades. I l'altre dia també, sempre quan venen a casa s'emporten algun tàper.
0: Oh, que bé.
1: Lo típic. I la mama, jo, supercontenta que se l'emportin. I clar, diuen, sí, és que quan estem així que no tenim temps, tirem dels tàpers, però quan s'acaben, sempre hi ha un dia, no? Uh-huh. I dic, i què us feu? I diu, mira, agafo verduretes, sempre... Primer mira la nevera i segur que tens una albergínia o tens un carbassó, un pebrot d'allò, ho tallen a juliana,
0: vale,
1: una ceba, la fregeixen, bueno, allò ben fregit, i després li tiren o un pot de llenties o un pot de cigrons, i li poden posar també tonyina o algun tallet, algun bistec talladet.
0: Ja hi posen alguna proteïna, no?
1: Sí, sí. I aleshores és saludable, mm-hmm, i a més tens tot. És que no menges malament així.
0: Vale, vale.
2: Home, clar, si tens els tapers de la mama, no hi ha res millor.
1: Això però s'acaben, sempre, s'acaben.
2: Això està clar. El que passa que no sé si és cuinar. No? Escalfar el taper de la mama... Ah, no sé, jo crec que receptes hi ha moltes coses que pots fer ràpid, hi ha truites, pastes, amanides...
3: En 20 minuts?
2: Planxa, pots fer moltes coses. El que passa que a mi és un concepte que a mi personalment em fa molta ràbia. Jo gaudeixo molt quan un dia a casa que no tinc feina, tinc tot el dia per fer el que em doni la gana, i generalment el que em dona la gana és cuinar. Mm. Llavors és tot el contrari... A cuinar,
3: a 20 minuts.
2: A cuinar ràpid. Però, bueno, opcions crec que sí. Ja ho hem dit, hi ha moltes.
3: Millor que escalfar un plat d'aquests precuits.
1: Ai, per favor,
3: sempre
1: no.
3: Ho tens. Avui ha sortit a la ràdio,
1: Per favor.
3: Que la joventut està cada vegada més.
0: Sí.
3: S'ha vengut molt, plats d'aquests.
2: I sobretot crec que s'ha de vendre.
1: Què porten aquests plats precuinets? Ja només els conservants, tot... És que no.
2: Jo els hi prohibeixo. S'ha de vendre la idea de que cuinar ràpid o quan tens poc temps no és cuinar malament ni menjar malament.
3: No.
1: Què va?
2: Podem fer moltes coses ràpid, saludables i bones i que et vinguin de gust.
3: I tot això el que ha dit la Chili, si a sobre ho fiques dintre d'un duro, ja tens un dinar.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però això, la idea aquesta ha d'arribar a com deien, no?, la gent jove, que tu deies que has sentit a la ràdio que cada vegada més compren...
3: Sí. Ha augmentat molt. En aquests últims 2 anys ha augmentat moltíssim, però moltíssim.
2: Clar, i a més, jo crec que aquest fet es dona per dues coses. Una, per la publicitat, perquè hi ha moltes marques que es dediquen a això i fan publicitats molt agressives i arriben a la gent, i sobretot a la gent jove. I dos, perquè jo crec que, en aquest cas, nosaltres, entre cometes, potser el que pensem o el que estem parlant ara no arribem a aquesta gent.
3: Bueno, segons les generacions, mm-hmm, perquè a Chili tu a les teves nenes li has ensenyat a cuinar.
1: No.
3: Però t'han vist.
1: M'han vist. I jo crec que és molt el problema, sí, aquest. Que a casa, si tu ho veus com cuinen i tot... Es queden amb coses.
3: Clar,
1: ara falta una vegada que t'hagin vist i d'allò, que també es quedin sols. perquè si no es queden sols sempre no saben cuinar. El meu nano, per exemple, un estiu es va haver de quedar sol i ningú li va ensenyar a fer uns macarrons a la bolonyesa.
0: I segur que es va espavilar.
3: Segur.
1: I es va espavilar. Això sí, un dia, mama, va a la bolonyesa, dic, tens alguna salxitxa, alguna botifarra? Obre-la, salteja-la i posa tomàquet, ceba i ja està.
3: I si no mires internet, que també surt.
1: Ui, no miren tant a YouTube i tot això. Aquí, si hi ha classes, masterclass, que no vegis.
0: Aquí anem. És el que diem, és una mica la falta de ganes o la falta o el fet de que la gent jove principalment, que és el que estem parlant ara, inverteixen el temps més en d'altres històries, en d'altres coses. Perquè jo et conec gent jove, com els teus fills, les meves filles, i que es posen a la cuina i que Déu-n'hi-do, el que tu dius, jo no els he ensenyat, jo la meva vida no vaig ensenyar a cuinar les meves filles. Una potser va tindre una miqueta més d'interès que l'altra, però jo veig que les dues tiren milles.
2: Però encara que tu no els hagis ensenyat, elles han crescut veient-te a la cuina.
0: Ho han viscut.
2: Jo crec que clar, estem parlant nosaltres que estem sempre a la cuina, no? Entre cometes. Clar, quan ets aquest tipus de gent jove, que els teus pares no es dediquen i no tal, jo crec que... És a dir, perdoneu, les teves filles, Blai, encara que no els hagis ensenyat, t'han vist tota la vida.
0: Ho van viure.
2: Llavors, no ho veuen com una cosa abans, estranya.
1: Que vulguis o no, ho han
2: ni
1: vist.
2: Ni impossible, ni... No? Saben que bueno, si el papa ho ha fet tota la vida, doncs jo, mai o menys...
3: No, la meva igual, eh?
1: És que, a la llarga, com tots, tota la gent, si tu et prepares alguna cosa i et surt bé... T'engresca. T'engresca. I moltes vegades, a veure, els plats de tot arreu, moltes vegades han sortit d'equivocacions, d'errors, de dius, ostres, què he fet ara? I ara com ho arreglo? No? I et surt un plat que dius, ui, mira...
0: El tornaré a fer.
1: Sí.
3: Mira, jo, no, és veritat, això. Ahir per la nit que vaig estar fent zapping i vaig veure el cuiner aquest anglès, que estava a l'Índia. Pues va fer un curri de pargo en 25 minuts.
0: Vale.
3: Sí que tenia tot preparat.
0: Vale.
3: Sí. Però un curri en 25 minuts, que si vols, ho fas, eh?
1: Sí.
2: Sí, el problema és aquest, tindre la iniciativa
1: o no. I experimentar.
2: Sí.
1: Experimentin.
3: Sí. No, i tenia una pinta, uf. Vaig
0: quedar... I que experimentin. Això anava una mica també. A vegades és la falta de coneixements, també. Aquell interès en dir, bueno, aprenc una mica a fer les quatre coses més bàsiques per poder després, a partir d'aquí, pues, tirar milles.
1: Sí.
2: Que la diferència, jo crec que és l'interès. Si realment ho comences... Hi ha un dia que
3: et
2: poses i ja està. Però potser hi ha molta gent que no, que directament, doncs, el que parlàvem, no? Prefereix demanar un globo o comprar...
0: Bueno, ja diuen que la cuina del futur és un telèfon i un microones, no?
2: Bueno,
3: I una pastilleta.
0: I les pastilletes, vale, perfecte.
2: Espero que no.
0: Esperem que no.
1: Amb el plaer que dona menjar i fer-te'l i tot, esperem que no.
0: Tu, Robert, encara tens ganes, després de tot el dia de restaurant o d'unes quantes hores, arribar a casa i dedicar-te a cuinar?
2: Jo tinc ganes, el que no tinc és temps.
0: Vale.
2: Però és cert que el poc temps que tinc, jo un dia que tinc festa, entre cometes, quan m'aixeco pel matí, el primer que penso és què faré d'avui de dinar.
0: Vale.
2: No? I llavors li dones voltes i vas a comprar... I... Jo és que em disfruto.
1: Jo no.
0: Jo no, diu.
1: Jo no.
0: Tu quan tanques la cuina al restaurant, a casa, mínima expressió, imagino, no?
1: Sí.
0: Ets dels meus.
3: Amanida.
0: I no, tu, senyor? És...
3: Jo el que em faci la dona.
0: Tu és d'ets del ram de la pasteleria, però bé.
3: Però bueno, el que em faci la dona. Ella sí que li agrada.
1: Ets com jo. A l'estiu saps qui cuina a casa?
3: A l'estiu jo, perquè tot és parrilla.
1: A l'estiu a l'Alfred, el meu marit.
0: Ah, bueno,
1: no? Jo tinc vacances.
0: Clar, però fas de cambrera.
1: Ah, sí, ens canviem, ens canviem.
0: Bueno, i surt guanyant ella, eh?
1: Sí.
0: Perquè la feina a la cuina és molt dura, és molt dura.
1: Sí, no. I a mi em toca netejar, vull dir que no sé què.
0: Oh, malament. No. Això no té cap gràcia, no.
3: Ha de netejar ell,
0: s'ha de netejar mentre es van brotant, sí, clar que sí. Tu, parlem de menús, bueno, més o menys el que estem dient, menús així que podem fer en 20 minuts, que poden ser pues, planxa, amanides i aquestes històries. I després diu, no tenim temps, vol dir menjar sol o compartir taula també alimenta. És a dir, menja sols i corrents de pressa, si en lloc d'estar solet a casa menjant, som dos, som tres, també alimenta, en aquest cas potser no el cos, però sí l'ànima.
1: Jo fet, sí.
0: Com ho veieu?
1: Jo et dic
0: una
1: cosa. És
0: molt trist menjar sola.
1: Jo no estic acostumada a menjar sola. I quan menjo sola i m'haig de preparar alguna cosa per mi sola, sí. Si és a la nit, vigila que potser em faig un entrepà de truita, eh?
0: Vale.
1: Perquè és que, sí. En canvi, si tinc més, si tinc els nanos o tinc l'Alfred així, sóc diferent. Ja preparo, ja fas uns platets i així, oh, mira, i et vas animant i vas posant cosetes. Però si és per mi sola, és allò,
3: millor,
1: no?
3: És millor menjar.
1: Quin és el refrany aquell de cuchillo de palo?
2: Sí, casa de guerrero,
3: cuchillo de palo.
1: Jo per eso, no? Que sóc cuinera, que d'allò, i ràpid.
0: De fet, per això li preguntava al Robert allò de que, ostres, tens ganes de cuinar a casa quan estàs cansat. Jo soc dels teus, jo si estic sol un dia a casa, mira, aquest matí sense anar més lluny, m'agrada l'esmorzar, pues, fer una miqueta esmorzar, seure, tranquil, parlar amb
1: això
0: senyora...
1: Això és diferent, a l'esmorzar és diferent.
0: Sí, però avui a la cuina mateix, pim-pam, mentre anava torrent pa, anava sucant amb mantega i merpelada i va, corre-hi de pressa. Per què? No tenia cap necessitat. Però estava sol. No tenia amb qui compartir la taula aquells
2: sí,
0: moments.
2: Sí, jo
0: és molt
2: important. Que, ja. He dit que quan tinc festa m'encanta cuinar i tal, però també haig de dir que mai és per mi sol. Sempre penso en què li pot agradar a la persona amb la que estigui aquí dia, a la meva dona, el pare, la mare, qui sigui. Si fos per mi sol, crec que seria...
0: Un altre cantar.
2: Seria diferent.
1: És diferent.
3: Ous ferrats i fora.
2: Sí. I jo crec que... jo parlava de cuinar, però per menjar crec que seria igual. Que no és el mateix estar sol que...
3: Sí. És millor en tertúlia. Com a mínim dos. Com a mínim.
2: Sí, però inclús el dia a dia, encara que no sigui res especial, que no t'ajunti, que dinis amb la persona amb la que convius o els companys de feina o amb qui sigui, crec que és bastant millor que estar sol.
1: Sí. I també depèn de l'àpat que sigui. Jo, per exemple, a l'esmorzar sí que m'hi poso i relaxo bé i m'ho menjo bé. I així, estigui sola, acompanyada. En canvi, el dinar i el sopar, si estic sola, és més pim-pim-pim.
0: Pim-pam, no?
1: Sí.
0: Escolta, a la cuina hi ha un tema que m'agradaria que parléssim ara, per exemple, que és el tema de les sobres. A la cuina tenim moltes sobres. Què fem? Què podem fer quan tenim sobres d'aquelles que ens sobren una reacció de fricandó o que sobra una mica de peix amb no sé què o etc. Què opineu vosaltres?
2: A nivell particular.
0: A nivell particular i a nivell
2: no
0: restaurant. Sí, perquè a nivell econòmic, en un restaurant, home, no pots estar llançant
1: res.
0: tot allò
1: no.
0: Que et queda.
1: No es llença
3: res. S'acabeu menjant vosaltres. S'acabeu menjant vosaltres, o no?
1: A veure, si és una reacció o dues, les sobres serveixen per nosaltres, el personal, menjar l'endemà. Si sobe un altre una mica més, allò sobe bastant, ho transformes.
3: Croquetes.
1: Sí,
3: canelons.
1: O un pastís de patata i carn, o no sé, o fas uns carbassons farcits de peix, bunyols d'algú. Sí.
0: És així.
1: No es llença mai.
0: No s'ha de llençar perquè l'economia...
1: Ni les salses, eh? Les salses, a vegades, allò que et sobe a suc, aquell suc jo el guardo.
0: Clar.
1: I ara, per exemple, les meves germanes i així, que alguna vegada porto coses per menjar, i han après que no es llença. Això què puc fer? Ja m'ho pregunten. Amb això que has sobeat, què puc fer? Doncs mira, pots fer això.
0: Mira, com que suc el de peix, el guardes i demà passat fas una rosseta. Vale, per exemple.
1: Si la salseta aquesta de peix, doncs mira, bulleixes unes patates, les ajuntes i fiques un ou dur i una miqueta de bacallà o alguna
4: cosa. Sí, que sí. Oh, ah. Que bo.
0: Tu, en el teu cas, esclar, estem parlant de cuina, però tenim el xef pasteler.
3: Jo.
0: En el teu cas, imagino, clar, a vegades vas a forns a comprar a les 8, 9 del vespre quan ja tanquen, i veus que hi ha 25 croissants, no sé què, i ja... dius,
3: què hem de fer? Pudin. N'hi ha molts forns d'aquests que ho tallen i tenen una mica d'anís i l'endemà el torren una altra vegada al forn i fan com t'ho diria, com...
1: Com palets, no?
3: Sí. Bueno,
1: com, sí, com es diu això.
3: Crujientes.
2: Sí, jo últimament he vist una cosa que no havia vist mai. Jo ara, coses personals, tinc els meus pares a casa meva i l'altre dia el meu pare va portar una bossa d'això, d'una pastisseria, de restes, de pasta...
3: Tallats.
2: Cruixent, tallat, més petit... I
3: ho passa pel forn i queda com torrat. Tires un rajolí d'anís i queda, està molt bo. Jo quan sobren croissants o els omplo de nata i l'endemà els poso plens de nata o faig púding.
2: Doncs jo això dels croissants no ho havia
1: vist
2: mai.
1: Nosaltres fem púding. Moltes vegades, amb els croissants i...
3: El pa...
1: Que ens queda. El pa, doncs, fem torrijas.
0: Fantàstiques.
1: I si no fem...
0: Torradetes de Santa Teresa, que diuen
1: aquí,
0: no?
1: Sí. Però aquí ho coneixen més com a torrijas, però són les... Sí, les torradetes de Santa Teresa.
0: I el pa també, un cop de forn, allò que s'assequi, i després triturar-lo, tens un pa relat.
1: Sí, també. I després tens pues, la sopa de ceba, la sopa d'all, que són les sopes de pa, les de farigola, també. Pots aprofitar el pa.
0: La sopa de farigola és digestiva,
2: a més. A més, a nivell professional no només has d'aprofitar, sinó que és que no et pots permetre una altra opció, vull dir... No pots llençar res.
1: No.
2: Jo el que sí, jo tinc molta menys experiència, porto menys temps al cap d'un restaurant, i he lluitat o li he donat moltes voltes al cap per buscar una altra opció que no és haver de reciclar tant. Perdoneu. Jo el que faig és canviar molt poc el menú. El faig molt més extens, que la gent tingui moltes opcions, però faig el mateix cada dia. Llavors, tècnicament, no et sobra res, perquè el que les coses que si et sobren s'han de llançar, com les faig al moment en el que me les demanen, no em sobra, perquè em demanen dos de tal.
1: Aquests plats no.
2: I els faig per ells.
1: Aquests plats no, però els que són ja guisats i que tenen el suquet i tot això, si et sobra, clar, és depenent de la quantitat.
2: Si
1: és una quantitat que pots... A vegades ho poses el dia següent, el mateix, com a més, tu tens el menú i poso aquest plat, si tinc 3 segons,
2: sí, com a plat doncs
1: poso 4
2: dia.
1: Segons fins que s'acabi.
2: Jo el que faig és, en lloc de tenir 4 primers o 4 segons, o els que siguin, tinc 12 primers i 12 segons. Llavors, els guisats estan igual de bons o més el dia següent.
3: L'endemà,
1: sí.
2: Llavors el que aconsegueixes és que no hi hagin sobres, entre cometes. I també és una manera...
3: Els guisats reposats són encara millor.
0: Home.
1: Jo els de carn sempre els faig un dia abans.
0: Clar.
1: Sempre.
0: El xup-xup de fricandó, estufats...
1: Tot això, sí, ho faig
0: fet
1: un dia abans.
0: Fet i reposat a la càmera d'un dia per l'altre. Sí, agafem molta més. Molta més. Una cosa que m'agradaria preguntar-vos. Fa temps, al restaurant, la gent anava, menjava, li quedava menjar, no volia el segon, el pagava, allò es llançava. Ha passat o passa, segurament us hi trobeu com els vins, que abans també la persona demanava un vi, quedava mig ampolla i li es quedava. Ara no, aquesta mig ampolla se l'emporten. Amb el menjar, us demanen per emportar allò que els
1: hi
0: queda?
1: Sí.
2: Moltíssim.
0: Moltíssim.
2: Sí. Amb el vi no gaire.
3: Perquè se l'acauen.
2: Amb el menjar, moltíssim, sí.
1: Home, si el vi és de la casa, no se l'enduen.
0: No, em refereixo
1: però
0: a un vi embotellat.
1: Però si és una ampolla, sí que se l'emporta.
0: Un vi d'una certa qualitat, que dius, bueno, el pago, et bec la meitat i me l'emporto.
1: Sí.
0: I amb tema tàpers per endur, ostres, ja estic tip, m'enduré el segon plat.
1: Sí.
0: Us hi trobeu sovint o què?
1: Molt,
0: cada
1: sempre.
0: Cop més, que sí?
1: Sí. Que es pensen que potser... Nosaltres tenim l'opció d'un plat només.
0: Vale.
1: Però si a vegades diuen, no... es pensen que s'ho menjaran i diuen, ostres, és que estic tip. Aquest segon me l'enduc.
0: Ja tinc el sopar, tu.
1: Sí.
0: O el dinar de demà.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, moltíssima gent. Jo, molta gent se'n porta...
0: Vale. No, no, que ho trobo molt bé, és fantàstic. Sí, millor així, perquè no estem per llançar de cap de les maneres.
1: No,
0: no,
1: jo crec que... Peus, que hi ha.
2: No sé, fa 25 anys, no ho sé, però també la gent com que s'ha acostumat, no?, a que quan demanen alguna cosa potser abans pues, feia més vergonya o no...
3: No
1: es veia tant. No es coneixia.
2: O no es veia tant. Sí. I ara és una cosa molt habitual i que tothom troba normal.
3: Jo normalment sempre m'ho acabo, quan vaig... El nen...
0: Què tens gana?
3: No, el nen...
1: No, però fa l'esforç, li han ensenyat, no, li han ensenyat que s'ho ha d'acabar tot.
3: Poques vegades, eh?
1: I això del vi, fa molts, molts anys, aquí es deixava i d'allò... Però allò que viatjava, bueno, quan treballava amb l'altra empresa, doncs allò que viatjaves i veies, sobretot a Alemanya... que s'ho enduien. I allò que et quedaves mirant com dient, que estrany, no?
0: Que estrany.
1: Que estrany. I no, és...
3: Al final ha vingut aquí.
0: Jo, quan ho vaig començar a fer, parlo de molts anys, al restaurant, admiraven estrany els clients. Perquè, com vèiem que quedaven ampolla d'aquestes de cert preu, quedava a la meitat i anaven pel cafè, allò que anaves amb un tap els hi posaves, daves amb una bosseta, posaves el vi a la bossa i els hi deixaves, admiraven com vol dir, què fa aquest ara?
1: No, preguntaves.
0: És per vostès.
1: L'has pagat?
0: Els hi posava directe.
1: Ah, ja els hi poses directe.
0: No, esclar, miraven amb una carona...
1: No, nosaltres ho preguntem. Oh. No, és que volen endur perquè...
0: Sí, ara potser sí, ara potser sí. Sí, sí. Escolta, fiquem un tema musical, Robert, què et sembla? Sí? Així fem un petit lapsus i ens entrenem per la segona part. Escolta, posarem els Figa Flowers.
3: Figa Flowers.
0: De l'àlbum La Calçotada... I mai més ben dit, un tema que es diu La Salsa.

0: Bé, com sabeu, la revista Cuina busca cada any el plat favorit dels catalans. Després de setmanes de votacions, ja tenim guanyador i són els canelons. Aquí al programa, recordo que va ser també una tertúlia de xefs, pot ser?
1: Sí, l'última que vam fer.
0: En vam parlar i nosaltres aquí al programa va guanyar l'escudella.
1: Sí.
0: Què us sembla que hàgiu guanyat els canelons?
1: També.
2: Sí.
1: Bé.
2: Sí.
1: A mi és que a mi m'encanten els canelons. M'agraden molt. I, a més, els, que els pots farcir del que vulguis.
2: De lo que vulguis, així és.
0: Totalment.
1: De tot,
2: té un ventall de...
1: De tot. Peix, carn...
2: Verdures,
1: tot. L'única cosa que jo dic és ficar-li màgia.
2: Vale. La bechamel. La màgia és la bechamel.
1: Sí, però la bechamel, posa-li màgia. Posa-li quelcom. Els tradicionals és la bechamel. I ja està... Però, no sé, per exemple, nosaltres el d'espinacs els li posem una beixamel amb un toc de roquefort. Després tenim el de carn i bolets, que avui n'estava fent, amb una beixamel de ceps. Bueno, amb cep. I és molt bo.
0: Escolta, jo tinc apuntat el nom d'un cuiner que m'ha cridat molt l'atenció, perquè últimament el vaig veure en una entrevista amb una emissora de ràdio, el vaig escoltar, i em va cridar molt l'atenció. És un senyor que es diu Francesc Fortí, no sé si l'heu sentit anomenar. És un senyor que amb els seus 77-78 anys encara treballa, encara regenta el seu restaurant, i, bueno, i té unes idees molt, molt pròpies, molt seves, molt estructurades. I parlant de canelons, per exemple, els canelons es van començar a fer aquí a Catalunya fa una sèrie d'anys, no és dels principis de la cuina catalana, ni molt menys, i era d'aquells plats d'aprofitament, allò que parlem avui.
1: Sí.
0: Llavors... hi ha els canelons de Sant Esteve, que la tradició diu, el que et sobra del dia del Nadal, fas els canelons.
1: Sí.
0: I surt aquest senyor i diu, els canelons de Sant Esteve que fan amb la carn d'olla són una... pip!
1: Jo t'haig de dir una cosa.
0: Digueu-me, expliqueu-me la vostra opinió.
1: A mi els trobo una mica sucets. A mi els canelons de carn... a mi m'agraden amb la carn rostida.
0: Vale.
1: I, a més, poso pollastre, vedella i porc, les tres, que són el típic que trobes a l'escudella. Però és que bullida, que tota la substància, tot el seu gust s'ha quedat a l'escudella,
2: sí, sí, el suc.
1: Aleshores, què passa? Que els canelons estan... són socillos. Aleshores, la màgia li has de posar molta, eh?
2: Ah.
0: I tens tota la raó del món. I jo penso, quan ho vaig sentir, aquest senyor, dic, hosti, pues, té raó. I també una de les coses que deia, ho acabes de dir tu ara, diu, si la substància d'aquesta carn ha quedat al caldo, com han de fer ara uns canelons? Són sossos.
1: Clar, es feien així.
0: Ho has d'adobar d'alguna manera, això. És allò que diem de la cuina, l'aprofitament, no ho llançarem pas, però, és clar, s'hi ha de tenir una gràcia especial per fer aquests canelons amb tot aquest bullit, també.
1: Clar.
3: Sí, sí. Jo haig de dir que no he fet mai canelons de l'aprofitament de l'escudella, I teniu raó en tot el que dieu. Però al final és com tot, vull dir, totes les receptes evolucionen, no? I venim d'on venim i al final, és el que deies, no? Li donem màgia, evolucionem, ho fem millor i potser el que hem de fer és buscar l'aprofitament de l'escudella d'una altra manera. Però...
2: o sigui, es pot aprofitar, però si li poses una mica de màgia, com diu la Txell.
3: Exacte.
2: Una mica d'algú de
3: però,
2: més.
3: Però bueno, d'aquí el que deia aquest senyor, no?
1: Home, tampoc és molt exagerat. El pip aquest no cal. Però, sí. Home, tens aquella carn, doncs potser és qüestió de posar-li una miqueta un ceba, una mica caramelitzada amb un tomàquet.
2: Que segurament ho feien.
3: No.
1: I ho afegeixes tot i li tires i quan ho trinxes tot, doncs li ajuntes això. Que, al final cap, quan tu rosteixes la carn, què li poses? Li poses ceba, sí, li poses tomàquet, allò... tot perquè es vagi. I tot quan ho trinxes, jo no ho trec, jo ho poso amb tot.
3: Jo, no ho sé, perquè ja us dic que no ho he fet mai, però no sé, si estem d'acord en que quan fas escudella tot el gust queda al caldo, potser sí. Es pot aprofitar una mica del caldo per fer bechamel, per fer els canelons.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Sí. La glaceta aquella, la glaceta aquella també
0: és
1: de...
0: És que si tota la substància i el sabor ha quedat al caldo, i jo us ho volia preguntar, però el Robert s'ha avançat, és, bueno, si fem aquests canelons i en lloc de lligar tota aquesta massa amb llet, simplement, la lliguem amb caldo, què tal? Què opineu? No, com quedaria això? No ho sé, eh?
1: No, no quedarà mai. Bé. El que passa que jo el caldo el tiro amb la carn.
0: Vale.
2: Fa xup-xup.
1: El caldo li tiro amb tota la carn abans de trinxar, jo la tiraria allà.
0: Vale.
1: I l'acabaria de perquè sigui consistent, perquè si no, si tens només la carn...
3: La carn ja la tens bullida, no?
1: Sí, la tens bullida.
0: Però per hidratar-la una mica, suposo, no?
1: Allò et quedarà sec.
3: Sí, sí, sí.
1: Dic jo.
3: No, bueno, et pots posar a les dues bandes, no?
1: Sí, la pots posar a les dues bandes.
3: No ho sé. Potser he canviat tot la llet per tot de caldo, potser no, però treure una proporció de la llet, sí, i canviar-la per caldo.
2: Sí. O de nata. Fiques el caldo i la nata...
0: El caldo i al final un toc de nata, allò per donar aquella cremositat. Per lligar, ja està. Sí. Està bé, està bé, està bé.
3: Bueno, provarem, no?
0: Déu-n'hi-do. Els canelons diu que tenen molts secrets, diuen. No sé si en tenen tants. Teniu vosaltres algun secretillo d'aquells per dir anem a fer aquells canelons que en aquest secretillo sortiran divinament? Jo ho he sentit a dir sempre, que els canelons tenen el seu secret.
2: El dia que
1: no, cada un té la seva manera de fer. Igual que cada un té la seva manera de fer la paella. Cada un té el seu toc.
0: I fas la paella sempre igual i sempre et queda
1: diferent? No, això sí, això és veritat, la paella. I en fas tres i les tres et surten diferents.
0: Surten diferents, amb les mateixes proporcions.
1: Sí, tot igual.
3: I si
1: sí,
3: tens
1: sí.
3: un secret molt secret, potser tampoc l'explica.
0: Tampoc és qüestió.
1: Sí, és que,
0: bueno, parlant d'aquest senyor, una cosa que també m'ha creat l'atenció, del Francesc Fortí, del restaurant d'en Vidu. No recordo quin poble, no recordo. No recordo, ja t'ho diré, sí.
1: Vale.
0: Clar, per regla general... Els que ens hem dedicat una mica a l'ensenyament de cuina, jo fa molts anys doncs m'hi vaig dedicar, el que vols és que la gent aprengui, els expliques tots els teus secrets, els expliques receptes, si després hi ha algú que diu, hosti, aquest alumne ha fet aquell plat i el fa millor que tu. Hosti, fantàstic, seria el que no, li hem explicat tant. Bé. Aquest senyor no explica res a ningú. No vol ningú al seu restaurant a fer
3: pregues. Jo crec que això dels secrets, home, sí que hi ha... trucs, no?, que
2: són trucs,
3: amb el temps aprens o se t'acudeixen o algú t'explica. Però és que al final, secrets. Jo almenys parlo del que faig jo, que és cuina molt tradicional, eh? És que l'únic secret és fer-ho com s'ha fet sempre.
0: Producte i fer-ho.
3: Producte, sí. I xup-xup, i temps, i...
2: Però n'hi ha secret.
1: Jo diria que no és secret, ja és la teva manera de fer. I ja està.
2: Exacte. Hi ha qui li tira la sal abans i n'hi ha qui li tira després.
1: I així.
0: Sí,
1: i si està al teu costat, doncs aprendrà el que es diu secret, que no és secret.
0: Que no són secrets.
1: La teva forma de cuinar.
0: És que secrets no n'hi ha. Hi ha unes bases culinàries i a partir d'aquí doncs, cadascú les aplica una mica a la seva manera.
1: Que potser doncs, tira una miqueta més de farigola.
2: Ai, o nou moscada la ratlla més.
1: O nou moscada en posa més. Ja, jo, per exemple, a la bechamel doncs, li poso una nou moscada i pebre. Hi ha gent que no. A mi perquè és que el gust a llet no m'agrada. Sí, i li dono aquest toc.
3: Sí, doncs, jo també demaneixo.
1: Un altre li diria, això és un secret. No és un secret.
0: No.
1: Són les maneres de fer.
0: Sí, maneres que van amb els gustos personals.
1: Però aquest senyor sí que seran secrets perquè si no ho explica ningú i
0: no
1: d'allò quedarà secret.
0: Ell ho diu que igual algun dia decideix explicar alguna cosa perquè en principi no, doncs jo considero que també sap molt greu, no? Jo recordo l'any 80 i algo quan vaig estudiar cuina, vaig tindre de professor durant 2 anys el Josep Lladonosa i Giró, que, bueno, aquell home pues, ensenyava amb una passió. Jo vaig aprendre moltíssim. I ell deia sempre això. Diu, a la cuina no hi ha d'haver secrets. No n'hi ha de secrets. S'ha d'explicar tot.
1: Clar.
0: Perquè superem això que estem fent, que vingui un altre i que ho superi.
2: Ho superi.
3: Mm. Però ja no només és per un tema d'avarícia. Bueno, no ho sé. però tots els que ens fem cuiners, al final ens agrada que la gent provi el que fem, que mengin, que es veiem disfrutar. Jo disfruto molt quan algú disfruta. Quasi més que clar, si disfrutés clar. Jo.
2: Sí, sí.
3: I és un sentiment completament contradictori a el que deia aquell senyor de no vull explicar res a ningú de com faig les coses, no?
1: Bueno, sembla... t'ho emportarà a la tomba, sí, no? Sí. I després què vol que es digui? Oi, ara que parlem de canelons, mm-hmm. aquells canelons que havia menjat aquí en el restaurant tal, ja no el menjaré més. Doncs pues mira,
0: pues quina pena.
1: Quina llàstima.
0: Quina pena, no? Quina llàstima.
1: Que clar, ja no
0: poder...
1: Que no hi hagi ja no
0: algú
1: poder...
0: que segueixi aquell sí, receptari.
1: Igual que la recepta de la iaia sí. Te l'ha ensenyat perquè tu puguis continuar. I segur que la millora.
3: I a més, el llegat d'aquest senyor seria molt millor i molt més important i la gent parlaria durant més temps d'ell que no que si es porta la tomba...
0: Igual ens dona alguna sorpresa i quan es jubila del tot, si és que es jubila... Potser té un llibre preparat, no?
1: Es troba el llibre.
0: Al tanto. Potser. Cuidado.
1: Potser. Ah, les meves filles m'ho diuen, eh? Ens deixaràs el llibre amb totes les receptes? I dic, mira, allà al despatx ja està.
0: Us espavilareu, comenceu
1: a llegir. No, jo tinc un... Clar, jo sí, em vaig apuntar la llibreta perquè a vegades dic, ostres, pues mira, queda més bé si això, en lloc de posar tanta quantitat, em poses menys, no? A vegades ho corregeixo. I així.
3: Sí, puc molt ràpid explicar una anècdota?
0: Les que vulguis.
3: Jo vaig començar el restaurant fa 3 anys i mig. Molt al principi, un dia em va trucar una senyora gran, es notava per la veu, preguntant per el cuiner que hi havia abans. Em va preguntar per Blai.
0: Hòstia.
3: Que feia...
0: No el conec.
3: No sé, 20 Hòstia. Anys que ja no estaves al restaurant.
0: De bons.
3: Llavors, quan li vaig dir que no estaves i que no sabia res, li vaig dir, però què necessita? I em va dir, no, és que li vull fer una consulta d'una recepta.
1: Que bo.
3: I llavors em va dir, te la puc fer tu? I jo vaig dir, sí.
1: Provem.
3: I em va preguntar bueno, com faria jo, no me'n recordo. Crec que era una escudella, però no me'n recordo.
1: Oh, que no té feina.
2: Hi ha coses que tenen molta feina.
1: Sí, sí,
3: això
1: sí,
3: fa 3 anys i mig. Amb aquesta senyora parlo 2 cops a l'any, més o menys, perquè em truca...
0: Sí.
3: Per preguntar-me coses de cuina.
0: Ai, Déu meu, que bo.
3: Però no sé qui és, no sé com es diu, no l'he vist mai. Crec, suposo, que no ha vingut mai al restaurant.
2: Doncs l'has de convidar, que la pròxima vegada que et truqui la dius... Senyora, vingui aquí.
1: Escolti, senyora, vingui, perquè així ens posarem cara. Cara a la veu, no?
0: Del que se coneix, no?
2: El dia que vingui ja vindrà el Blai.
3: Doncs això, parlo amb ella 2 cops a l'any, em truca i em truca i em pregunta coses d'aquestes i ja.
2: Doncs li dius.
3: És que ara, com estàs aquí, la primera vegada em va preguntar per tu i ara ja...
0: Està bé. Bueno, ja està bé, que se'n recordin d'alguna persona,
1: home,
0: no?
1: Sí.
0: Està molt
1: sí,
0: bé, sí, està sí. molt bé. Mm. Sí, sí. De fet, jo no tenia mai secrets. Jo m'hi trobava alguna vegada, també mitja anècdota, com fer segons quins plats. Jo m'agradava molt sortir al menjador, perquè, de fet, el Robert és el cuiner, però al migdia és el que està al menjador, sí, sí, donant la cara als clients. I a mi m'agradava molt sortir. I sempre hi havia aquell o aquella que et deia, nostre, això com ho has fet? No ho diràs, eh? I tant.
1: Per què no?
0: I tant.
3: A mi em passa
0: I ja explicava de pe a pa tot.
2: Perquè
0: tot.
2: Si no ho faràs...
0: Llavors pensava, bueno, amb el que jo t'he explicat, ho faràs i et sortirà diferent a mi, el que dèiem
1: clar,
0: de l'arròs.
1: Sí, sí.
0: Sortirà diferent. Però jo no tinc per què amagar-ho, no, home, no. Fes-ho, esclar que sí.
1: Si no, no hi ha cap problema.
3: A mi em passa sovint. I a més, és que va molt lligat a tot això que estem parlant. És que encara que li sortís igual que a mi... Mm. És que estic convençut que no deixarà de vindre al restaurant.
0: No.
3: Vindre al restaurant és una altra cosa.
0: O sigui, és una altra història.
3: No vens a menjar-te només un plat i...
1: No, és vindre i que et serveixin i gaudir d'aquella estona i l'espai
0: i
1: tot.
0: Sí, sí, sí. Sí.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, se tancen les festes de Nadal, eh?
1: Ai, sí.
0: I els que teniu el restaurant i el Mendes, suposo que aneu tots agobiats.
2: Sí,
1: ja comencem.
0: Això
1: ja.
0: Passava un mes abans, ja era un agobi total de festes, de menús, de preparatius. I aquí anem, amb preparatius. Hem de començar a preparar i congelar dignament, ben congelat. Hem de començar a preparar coses.
1: Sí, clar, si no, no arribes.
0: No hi ha temps. Ho feu, no. Feu vosaltres també, no? Mm. Principalment tema canelons, segurament, allò pues, que sí. Per Nadal saps que potser despatxaràs
1: equips canelons.

0: reserva i els ve a buscar i se'ls emporta.
1: Està molt bé.
0: I ja està. I clar, a veure, si les compres no les comences a tindre allà, és com el que deies l'altre dia dels panellets, que tenies els pinyons, sí, ja... De...
2: Has de mirar una diada...
0: Sí, doncs si no ho tens, t'enganxes els dits, però perquè ara ja comença a ser la cosa molt tremenda.
2: Jo ho tinc tot, de, mateix, de la xocolata, preus... la farina del panetone, la mantega, ho tinc... gairebé tot. Em però... falta farina, però bueno, com farina que sempre n'hi ha, porta tres sacs, o porta dos sacs.
3: Vale, però et refereixes als productes o a les elaboracions?
2: No, els productes, jo elaborar...
0: Els productes.
2: Puc elaborar poc.
1: Clar, en el teu cas concret, pasteleria, elaborar i congelar és pràcticament
2: la pasta
1: impossible,
2: salada,
1: eh, que sí?
2: La pasta salada, que és pasta de fulla amb, vale, amb l'ocelat dintre, sí, sí, ho puc tenir en tires, després anar traient les tires i tallar-les.
1: Vale.
2: Els canapés tinc que fer-los el dia o el dia d'abans.
1: Canapé queda malament si el fas uns dies abans. Massa no. Dies no, perquè llavors es crema. Sí, un, dos dies abans.
2: Pots fer les masses...
1: O sigui, em refereixo per congelar el canapé congelat, què tal? No és recomanable? No?
2: Jo no...
1: Vale.
2: Faig les masses dos o tres dies abans, les tinc guardades, i el dia d'abans, tens temps, doncs fas el quilo o els dos quilos que et demanen, i el deixes a la nevera, tapat en film,
0: clar,
2: i
0: tot decores.
2: Tot això és gairebé el dia.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a més és que ja ho tenen reservat i treballes sobre això.
2: Bé, jo treballo...
0: Vale. Que parlaves de què tenim, jo tinc el que és la matèria prima. Tot el guisat, no. Encara no.
3: No.
1: Clar, guisar i congelar és més complicat, perquè llavors les salses cristal·litzen i és complicat, això.
0: Sí,
1: però,
0: sí,
1: bueno, envasat al buit. No treballeu l'envasat al buit,
0: sí,
1: per exemple?
0: Envasem al buit i a partir d'aquí i congelat.
1: I congelat, vale.
0: Sí, que això, segons... És sí, no, és que si no, perd molt.
1: Sí.
0: Perd moltíssim el gust, tot. Però el que són les salses i tot el guisat i tot això ho faig els últims.
1: Ho fas els últims.
0: Sí, últim temps. L'únic és la matèria prima, sí que ja la començo a tindre tota. Bueno, ja la tinc. I el guisat, com que tot és per reserva, vull dir que no, que ja... En tot és encomanat, ja saps que has de treballar i dir tant de cada, sí, i així. El que dono no hi ha res congelat de guisat.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, ens queden 5 o 6 minutets, més o menys, de programa. Quin és el vostre menú de Nadal? Feu menú de Nadal? Cuineu per vosaltres aquell dia, també?
0: Sí.
1: El Robert cuina per molta gent perquè té obert.
3: Sí, jo cuino al restaurant, sí.
1: Teniu alguna tradició, algo especial? Que...
2: Nadal.
1: O Sant Esteve. Feu canelons? Mengeu canelons,
2: sí,
1: o no?
2: Jo menjo canelons al Nadal.
1: Al Nadal, vale.
2: Perquè vaig a casa a la mama.
0: Oh.
1: També vas a buscar el tàper.
2: Ui.
1: Com ets, tu? Com ets?
2: A casa de la mama, sí, l'escudella, canelons i xai al forn o rostit de vedella.
1: Sí, sí,
2: o
1: sí, sí, sí, sí. Teniu predilecció per algun tipus de canaló especial, ja sigui de carn, de peix, de bolets, de verdures, etc, etc?
0: A mi el tradicional, el de tota la vida, i el de bolets també m'agrada.
1: Bolets sols o carn i bolets?
0: No, carn i bolets, és el que faig jo.
1: Vale, vale. I de peix, n'heu fet?
0: Sí, n'he fet de peix. Però...
1: De peix.
3: Jo no n'he fet,
0: m'agrada més de carn.
3: Jo sóc de carn, vale, tradicional. Sí. I...
1: Bueno.
3: Digues que, clar, Nadal, Sant Esteve, com sempre treballo, a casa tenim, ja fa molt temps que ens juntem per sopar el dia 24... És el que hem fet fa molts anys per temes d'horaris i tal. I bueno, sí que tens una tradició, més que tradició és el costum, no? De mira, pues tal dia hi ha tres productes que ens agraden a tots, m'invento, les gambes, que ens agraden a tots, i ja és com un costum, no? Que aquell dia sopes això.
2: De sopar, sí, jo sopar el dia de Nadal, soparem a casa la sogra i...
0: El 24, l'únic que faig és, a part de... Fem com un picoteig, però aprofito per fer... Ho sento molt, però la meva família és conilleta índies, perquè els hi poso coses rares i així, per a veure si a veure què tal.
1: Que ets atrevida.
0: Sí, a part del típic picoteig normal, fico alguna o dues o tres cosetes així diferents.
1: Molt bé. Diguis que sí. Bueno, doncs em sembla que tenim una sintonia més o menys amb el tema del menjar, amb el tema dels canelons, que qui més qui menys Nadal o Sant Esteve

0: Vam menjar canelons, uns de carns, altres de bolets fets per la Xili.
1: No. Oi, que estan molt bons.
0: Sí, que estan bons, sí, que estan bons. Jo, tant, i tant. Bueno, no sé, Robert, el tècnic Robert em diu que, Blai, això s'està acabant, sí? Sí? Vale.
1: Oi.
0: Bueno, pues, escolta tu, jo, tal com diria la Mariona, ara si estàs aquí, diu, desparem taula, que es fa tard. Vale. Ah. La setmana que ve hi tornem, dimarts a les 12, a radiorubí.cat. Durant la setmana us anem explicant cosetes, el perfil d'Instagram, el primer, segon i postres, els fogons, el Robert Fernández, avui qui us ha parlat o ho ha intentat, el Blai, una abraçada, tornem a dir, per la Mariona, i ara acabarem amb un tema.

Vinga, pues. Adéu-siau, cuineu molt, mengeu bé i bona setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. L'Associació Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per demà 12 d'agost per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'Era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,7%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist altres eclipsis abans. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
1: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
0: Cal remarcar que, per tothom que no tingui ulleres o que les que tingui formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix amb ulleres amb homologació corresponent.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Demà, 12 d'agost, comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús, per exemple, els petits recipients de sobres individuals per salses, condiments o productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat de que els clients puguin demanar el menjar a domicili en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Cal Gori.
3: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, doncs tindran un cost afegit, evidentment.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: Fórmula Rubí Clàssics.

0: de cartera.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Són les 9 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
3: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
4: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
5: Ei, Anna.
6: Hola.
5: Què? Parlem del bastó?
6: Vale.
4: Museu Particular.
5: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
2: Wow.
5: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí al sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal, a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval, i en l'entorn dels musulmans, feien els al-Qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels pobles.
0: Sí.
5: Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament. El mateix cara, exacte, sí, sí.
5: Avui, no, que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què, doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o si no, fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula Alcadí?
0: Alcadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
5: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
0: El Cadí?
5: Doncs segurament la paraula Alcadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
0: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
5: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament,
0: sí,
5: aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passegen, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
0: Sí, sí.
5: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès.
0: Oh,
5: la vara de Moisès,
0: sí.
5: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
0: sí.
5: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord?
0: Uh-huh.
5: Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
0: cap al
5: final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres. Ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra. I sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
0: Quin dispendi.
5: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. aquell símbol de poder, s'ha trencat literalment.
0: Que curiós.
5: I serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
0: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
5: doncs
0: sí.
5: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
0: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
5: En aquest cas, sí.
0: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
5: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola, en el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets, deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar en un cotxe, t'has de treure el barret perquè et xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant, i per altra banda, doncs, també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
0: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha pobles com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que ho volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, hi ha molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feix masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fetxanderia, no?, del que ha trencat un bastó. No? I,
0: ah, sí, també això?
1: Ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, és una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment la utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit, però...
0: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paràbola molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Em sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, però si no... Sembla general.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava en fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí, però no, ja era tard, no, tots anaven no, no. de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això jo no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: allarga't bastó!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us agrada el senderisme, l'excursionisme i els viatges? Doncs aquí teniu el vostre programa. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts en els que recorrerem indrets molt interessants. En total són 3 propostes i abans d'entrar en matèria, com sempre, les presentem des de la zona de titulars. Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, és un dels personatges més influents en la recent història de Tremp, la capital del Pallars Jussà, localitat on va néixer. Avui recorrem el nucli antic a la recerca del Tremp del segle XIX, pel casal Manyanet i altres edificis. Ho fem amb la companyia del Xavi Buixadors, tècnic de turisme del Consell Comarcal. Direm adeu a la Ruta de los Contrabandistes, 7ª i darrera etapa per aquestes terres prepirenenques atlàntiques, de relleus suaus, boscosos i molta, molta història. Avui anem del poble d'Aranza al de Beinza, a Navarra. I si parlem de Romania, un altre topònim que ens ve al cap és Transilvània, la terra del comte Dràcula, una vasta extensió que ben bé ocupa la meitat del país. Amb l'Àngels Masquer trenquem alguns mites i ens endinsem en aquest interessantíssim racó dels Càrpats. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres durant aquest programa? Doncs va, que marxem. Situada al bell mig d'una conca que porta el seu nom, Tremp és una petita capital prepirenenca de primer ordre. Punt intermedi entre les terres altes i la plana, s'assenta sobre un terreny diàfan, espaiós i ampli, però que sap que, més a prop o més lluny, acabarà passant obligatòriament per l'adreçador d'estrets congostos o d'enfilats ports de muntanya que la comuniquen amb la resta del món. Dues traces marquen el seu destí. Una, més aviat blavosa, la Noguera Pallaresa. L'altra, de color gris, la carretera C13. Amb uns 6.000 habitants, Tremp presumeix de tenir el terme municipal més gran de Catalunya, 302,8 quilòmetres quadrats, que gairebé monopolitzen tot l'oest de la comarca. Una trentena de nuclis s'integren, però avui anem cap al Cap i Casal, i més en concret al Rovell de l'Ou, el nucli antic de Tremp. A l'antiga vila closa farem un petit recorregut guiat d'una hora i mitja que ens remunta cap al segle XIX. I veurem edificis i les històries que hi ha al darrere dels murs, sobretot la del pare Manyanet, un il·lustre trampolí. El proposa Epicentre, centre de visitants del Geoparc Orígens, i el presenta el tècnic de turisme del Consell Comarcal, el Xavi Buixadors. La ruta surt d'aquí.
1: La zona zero, diguéssim que és la placeta de l'església, on neix el temple de la Basílica Vall de Flors, i des d'allí fem un recorregut pel centre històric i passem per l'antic Hospital dels Pobres. També visitem des de fora la Casa Feliu, una casa del segle XIX també bastant important aquí a Tremp. Veiem les tres muralles medievals que ens queden a la capital, aquí a Tremp. I després tornem a la plaça de l'Església, on hi ha la casa natal on va néixer el pare Josep Manyanet.
0: Primer punt destacat d'aquesta ruta és molt evident. El tenim just al davant, la Basílica de Santa Maria de Vall de Flors, el temple més gran del Pallars, d'unes dimensions molt considerables per la població que abastia. D'origen romànic i modificada amb el temps, un element molt cridaner i visible és, òbviament, el campanar, que és de caràcter modern, erigit l'any 1909.
1: El campanar de la Basílica, una basílica dedicada com a la Verge de Vall de Flors, una verge que la van trobar sota les flors. Trobem la Verge de Vall de Flors amb un altar restaurat l'any 1951, que va ser cremat per la guerra, un altre retaule del Sant Bonifaci, aquest d'aquí és original del 1623, i després també tenim una capella dedicada al Sant Josep Manyanet, del nostre trampolí més universal, diguéssim. Tenim la pica baptismal del segle XII, tenim un orgue que va ser regalat pel Pearson.
0: Perpendicular a la plaça de l'Església sorgeix el carrer del Forn, que de seguida mena cap a una de les dues façanes, la interior, d'una edificació històrica, l'Hospital dels Pobres, fundat per Jaume Fiella l'any 1521.
1: I és un hospital que s'ha dedicat a donar atenció als peregrins que passaven per aquí, a fer primer cures bàsiques, diguéssim, i també era com l'orfenat de Tremp, d'acord? Aquest edifici d'aquí després passa a ser una presó, i després passa actualment ara és el jutjat de primera instància, no podem entrar dintre, evidentment. El que passa és que també, últimament, al segle XX, és famós perquè allí passen totes les accions judicials de la sèrie Thor, del Palanca i el Sansa.
0: Continuem resseguint el perímetre interior de l'antiga vila closa de Tremp. A vista d'ocell o de dron, el traçat medieval resulta absolutament inconfusible, però si exercim com a vianants, en trobarem algunes restes en forma de muralla i de torres medievals.
1: Tremp neix a l'entorn de lo que és l'església de Santa Maria del Pallars, actual Vall de Flors, i llavors, pues sí, era una vila closa amb un conjunt de 6 torres. D'aquestes 6 torres, durant la visita, visitem les úniques 3 que queden. I bé, té tot concentrat allí i llavors fem la visita aquesta, una miqueta per dins, llavors sortim per fora, on veiem l'últim pany de muralla que ens queda i alguns detalls arquitectònics més.
0: Les 3 torres que continuen dempeus són les de la sagristia, la del Mingo, dels segles 10 o 11, totes dues, i també la dels Padres, aquesta última, que és més recent, del segle 14, just on se situa l'edifici Epicentre. Ja són història, malauradament, les de la Gavatxa i les de la Casa Millet i la Casa Feliu. I precisament parlant d'aquesta darrera, la Casa Feliu, cal dir que s'enganxa pràcticament a la Basílica de Vall de Flors, a la petita i recollida plaça de l'Església.
1: És una casa molt senyorial d'aquí de Tremp, però no dir la més senyorial, ocupada al principi pels senyors de Claret, i després, al final del segle XIX, ja entra el senyor Feliu, que ja és un advocat i polític que fa amassa una gran fortuna i fa una gran casa. Li diem la casa de les Vidrieres, perquè té unes vidrieres molt boniques, i de fet és un bé cultural d'interès local.
0: I ara sí, arribem a... el que podríem dir que és l'eix vertebrador d'aquesta visita, la Casa Manyanet. Allà hi va néixer un 7 de gener del 1833 Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, impulsor de l'Institut dels Fills de la Sagrada Família.
1: És just la casa on va néixer, una casa propietat de la Congregació de la Sagrada Família, de la qual ell és el fundador, i allí pues, descobrim la seva vida, la seva obra, vull dir, també descobrim que ell és l'inspirador del temple de la Sagrada Família. De fet, tenim la carta que així ho indica. I, a més, el que veiem allí és com es visquiva a Tremp el segle XIX, un ambient totalment rural, però alhora hi ha una miqueta més urbà. I visitem des del celler fins a les golfes tot el que són les estances de la casa. N'hi ha algunes que estan una miqueta modificades, però tot és el mobiliari original de l'època. Entenem allí com es visquiva en aquelles èpoques, des de la necessitat de tindre un celler per conservació d'aliments, la cuina amb el seu foc i després totes les coses que feien servir la gent d'aquelles èpoques per viure amb un medi com el nostre.
0: Un casal que té 5 plantes, que es pugen i baixen durant la visita i que no només parlen de la història de Tremp, sinó, òbviament, del pare Manyanet.
1: És plena de detalls, plena de fotografies, ja no només de la família, sinó de moments claus al país, no? Vull dir, ja no només estem parlant de Tremp, sinó el pare Manyanet va fundar escoles a Reus, a Blanes, a Vilafranca del Penedès, a Barcelona, a Sant Andreu Palomar, a les Corts... I llavors el fet de fer la visita guiada comentada descobreixes molt més la situació del país en aquells temps.
0: Tremp, en temps del pare Manyanet, el de mitjans del segle XIX, és a punt d'iniciar uns moments, podríem dir, d'alts i baixos, de molts canvis en l'economia comarcal, com explica el Xavi Buixadors.
1: Vinim d'una gran producció de vi, des d'aquí la Conca érem una gran productora de vi, actualment estem recuperant temps perdut, però un cop arriba la filoxera, la comarca i Tremp cau amb la misèria, com aquell que podríem dir, però en pocs anys torna a vindre una oportunitat de futur que és la construcció de les centrals hidroelèctriques. Heu de pensar que des d'aquí de la Conca de Tremp o des del Pallars Jussà vam enviar el que era l'electricitat, la hidroelectricitat, cap a Barcelona, així van poder tirar endavant la segona revolució industrial a Barcelona.
0: En efecte, Tremp i el Pallars van portar la llum cap al Cap i Casal a principis del segle XX. Va ser des de la central hidroelèctrica de Talarn, que es nodria del pantà de Sant Antoni, i des de Capdella. Aquesta darrera, erigida el 1913, va ser una central creada per l'enginyer americà Frederick Stark Pearson, el doctor Pearson, conegut també per impulsar la fàbrica de la canadenca. Aquesta visita que ens proposa el Xavi Buixadors pel nucli antic de Tremp la podeu fer els dissabtes a la tarda, a les 5 en horari d'hivern i a les 6 a l'horari d'estiu i els dilluns a les 10 del matí. La podeu reservar entrant a Pallars Click o bé trucant a Epicentre. En trobareu tota la informació al www.pallarsjussà.net.
2: Sendes.
0: Tot cicle de senderisme té un inici i també té un final. Xavi Tió, què tal com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: I dic això perquè anem per la setena i última etapa d'aquesta senda de los contrabandistes que ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya.
3: Ah, això mateix, anem per acabar la senda de los contrabandistes del Bidasoa, aquesta ruta circular que hem dividit en 7 etapes per les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns, jo diria, idíl·lics de pastures i boscos, paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. I si ens imaginem la ruta com una O allargassada, recordem que estem fent l'itinerari en sentit antihorari, amb les 6 primeres etapes que ja hem explicat, hem recorregut ja tota la part meridional, tota la part de Llevant fins a tocar mar a Irún, que és el punt més septentrional de la travessa, i ja hem iniciat el retorn cap a l'interior de Navarra. A la primera etapa vam anar de Beintza fins a l'Alto de Arteixaga, després vam arribar a la capital del Baztán a la segona etapa, a la tercera vam recórrer un tram que ens va baixar a Etxalar, a la quarta i més llarga de totes les etapes havíem passat per Vera i arribat fins a Irún, a la cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur fins a Arritxulo, i a la sisena ja vam entrar definitivament de nou a Navarra per arribar fins a Arantza.
0: Doncs vinga, anem amb el següent desenvolupament, aquesta última etapa i el punt de sortida.
3: Doncs hem dormit a l'alberg d'Arantza i ens enfilem a sortir del poble per l'ermita de Sant Salvador i el cementiri. Ens posem entre prats de pastura, anem enllaçant antigues bordes de pedra pels ramats, amb els sostres de lloses, trobem alguns abeuradors i anem pujant suau per anar a sortir a un llom herbós a l'alçada del Collado Azqui. Després encara continuem pujant pel llom, passem un parell de cimets secundaris i anem a flanquejar per terreny obert per sota el cim de Mendieder fins a anar a treure el cap al Collado de Bustit, és el punt més alt de l'etapa, amb un menhir plantat al vell mig. D'aquí fem un descens fort que ens du a una altra borda i a una zona de pícnic al costat del petit embassament de Mendaur, en un tram planer acompanyats de fageda. Poc més endavant deixem l'embassament i reprenem la baixada, ara més suau, per dins un bosc humit, amb falgueres i molsa, resseguint un rierol que traspassem més avall, i anem a passar per Donecegui. És una borda força grossa, amb vistes sobre Ortiz, un típic poblet de l'interior de la Navarra de muntanya, d'un centenar llarg d'habitants, on acabem de baixar per dins del bosc. El que fem és traspassem el poble, ens sortim per davant de l'antic frontó, un gran frontó cobert, i anem per la segona part de l'etapa. El que fem és anem a traspassar el riu per un pont de pedra i comencem a enfilar-nos per l'obaga d'un bosc, enllaçant diverses pistes que van unint bordes més o menys grans, fins a la zona de Mestialde, on deixem la pista, i enfilem pel dret, pel mig d'una fageda preciosa, fins al capdamunt d'un llom, on altra vegada per pista acabem de pujar fins als primer l'Aintzingurutze i el Agotaburu, són dos cimets menors, des d'on ja veiem Beintzelabaien, són els dos poblets bessons finals d'etapa i de travessa. Des d'aquests cimets comencem el descens seguint el llom per pista en un entorn obert que ens permet contemplar l'activitat ramadera i forestal d'aquesta zona interior de Navarra. Acabem de baixar fins a unes granges i ja per pista asfaltada continuem el descens per bosc, altra vegada, fins a traspassar un rierol i per l'altra marge un sender ens acaba d'entrar a Labaien. És un poblet de cases de pedra antigues on hi ha l'Ajuntament com a cap del municipi, i aquí el que fem és sortim a la carretera i tot passant per l'escola local fem 500 metres fins a entrar al veí Beintza, una mica més petit, i on anem a pujar fins a la plaça de l'església on hi ha l'alberg Orbela, on havíem dormit 7 nits abans. abans d'iniciar aquesta travessa tan diferent de les travesses clàssiques del Pirineu Central, una travessa que discorre per alçades modestes, en entorns arrodonits, de boscos i pastures verdes, acompanyats de les palomeres i d'un munt de vestigis prehistòrics i que ens deixarà molt bon regust de boca.
0: Doncs vinga, diem adeu, agur, aquesta fantàstica ruta dels contrabandistes amb la fitxa tècnica d'aquesta última etapa. Longitud.
3: Doncs estem parlant de 21,9 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 1.315 metres de desnivell positiu i 1.125 metres de desnivell negatiu.
0: Temps.
3: Acumulats els dos.
0: Temps.
3: Posem-hi 8 horetes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques fagedes, de les vistes des dels cims i dels poblets per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5, com ja sabeu.
3: I posem 3 sobre 5, més que res per la distància, per aquests desnivells que comencen a ser considerables.
0: Ja ho hem dit al llarg d'aquests darrers dies, la referència a internet.
3: Doncs a internet trobarem el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes aquestes 7 etapes. Recordem, en total, 153 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu i negatiu.
0: Doncs adeu a la senda de los contrabandistes. Xavi Tió, ens retrobem la setmana vinent amb noves rutes i noves propostes.
3: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania.
0: Transsilvània és una de les tres grans regions històriques de l'actual Romania. Va ser principat autònom fins fa 100 anys quan es va unificar amb Valàquia i Moldàvia per formar l'actual país. En llatí vol dir més enllà dels boscos, un immens altiplà solcat pels Carpats. Si per alguna cosa és coneguda, és per ser bressol del comte Dràcula, personatge de la novel·la de Bram Stoker, qui es va inspirar en la història de Vlad, un jove de mals hàbits que tenia per sobrenom Draculea, o fill del drac. L'Àngels ens trenca alguns mites.
4: Per anar de Craiova a la Transsilvània hem de creuar aquests Carpats seguint el riu Olt, no? El riu Olt és el que va com del sur pujant cap al nord, cap a la Transsilvània. I aleshores, precisament, Râmnicu-Bolcha, que és aquest punt, no?, entremig on nosaltres vam parar, de Craiova a Sibiu, abans d'arribar a la Transsilvània, que està, efectivament, al mig dels Carpats, no?, i, de fet, molt a prop de diferents parcs naturals. Que això també és una cosa que hi ha molt a Romania. Des de fa uns anys es va com voler protegir molt el país i molt el que és el valor natural del país, i aleshores es van començar a crear i establir el que és la consideració de parc natural. Romania és un país que jo recomanaria precisament pels seus paisatges, perquè són molt diferents a tot el país. Jo venia de Craiova, una ciutat industrial, una zona plana, no hi ha muntanyes, i en el moment que comences a agafar aquesta carretera que et porta cap a la Transsilvània, comencen a créixer les muntanyes, tot és verd, pots trobar mil colors en el que és el paisatge de Romania, no? I a Transsilvània el que és interessant és com veure aquestes muntanyes verdes o fins i tot, no?, depèn de l'època de l'any, aquests colors taronjosos, com més de tardor, que també són molt característiques de la porta d'entrada a la Transsilvània, i el contrast entre aquestes muntanyes i alhora com les ciutats, no?, o els poblets que tenen aquestes façanes d'uns colors més pàl·lids, les teulades de fusta per l'hivern.

ser una mica aquest començar a veure que no tot Romania era igual, no? I que aquí hi havia unes influències molt diferents, o sigui, a nivell d'arquitectura, ja comencem a veure com més sofisticació. Sibiu és com un oasi, una mica, en el sentit de que és una ciutat supercuidada, casetes baixes, manté tot el que és la muralla, no?, que envoltava la ciutat, també està en una zona més elevada. De Sibiu, us puc destacar que em va agradar molt anar caminant des del que és el centre de Sibiu fins al Museu a l'Aire Lliure d'Astra d'Umbrava, que està tirant cap a la zona del cementiri, arribes a passar pel zoològic i creuant el zoològic arribes a aquest parc. I el que va ser interessant d'aquí és això, no? Precisament aquest museu, l'Astra d'Umbrava, on podies veure tot de construccions de fusta i el que va suposar a Romania, que són molt característiques, com deia, de tota la zona de Transilvània. I allà podies veure des de molins de vent, casetes petites, vaixells, perquè també hi ha una zona de riu. Podies veure carros, com es transportaven abans, amb carros que ells tiraven cavalls i animals, o fins i tot cotxets per portar els nens. Allò era com, sí, com una exposició a l'aire lliure de totes aquestes construccions que hi havia hagut a Romania, sobretot a la zona de Transilvània, i que ara és més difícil de veure perquè ja es construeix més amb el maó i així, tot i que sí que hi ha detalls que et fan saber que estàs a Transilvània, no? Des de Sibiu també et pots escapar a les muntanyes. Hi ha zones molt properes que són molt pròpies de gent que li agrada esquiar i així. Hi ha moltes pistes d'esquí, tant des de Sibiu com des de Brașov, a l'altra banda justament del país. Són com les dues zones més característiques que són aquesta atracció per la gent que busca, doncs, fer esquí alpí o així. I realment són zones increïbles. Jo vaig estar justament durant l'època de Nadal, l'època de neu, i realment entenc que si t'agrada esquí és un lloc que el pots gaudir molt. De Transilvània, el poble per excel·lència on s'ha de passar sí o sí és Sighișoara. Sighișoara és un poblet molt petit que no deu superar els 30.000 habitants i que és on es pot trobar la real història del conde Dràcula, no? Tots tenim com al cap el castell de Dràcula i el castell de Dràcula està deslocalitzat, no? Realment a Sighișoara és on va néixer el conde, el Vlad aquest, i és on va estar vivint i és on realment podem trobar la seva història verdadera, no? L'única que passa que a través del llibre del conde Dràcula, doncs, el seu escriptor ens el va situar a Bran i allà és on s'ha creat tota aquesta atracció al voltant del Dràcula, però realment on s'ha d'anar per conèixer més quina és la influència, no?, d'aquest Vlad és aquí a Sighișoara. A més, és un poblet que agrada molt, però perquè és petitet, carrers empedrats, moltes casetes de colors, o sigui, totes les façanes són d'un color diferent, hi ha la Torre del Rellotge, t'hi pots perdre durant tot un dia. I precisament aquí, justament pel que dèiem d'aquesta influència germànica de tot el que és la zona de Transilvània, hi ha un cementiri que, segons la gent d'allà, té aquest estil com més, o el que seria aquests cementiris saxons. I a Sighișoara també és un bon lloc on parar a menjar. On parar a menjar i provar el dolç típic de Romania, que són unes lioneses molt grans amb una salsa de nabius i de fruits del bosc. Cluj-Napoca està encara més al nord de la Transilvània, tot i que encara no arribem a la frontera. I Cluj és una ciutat que té un altre aire, així com Sibiu, és com per la gent rica, doncs amb un alt nivell adquisitiu, no tothom pot viure allà, té cert prestigi dintre del país. Quan arribem a Cluj, encara una mica més al nord, aquí ja entrem en una ciutat universitària on tota la gent va estudiar allà, hi ha molt de moviment pel carrer, veus molta gent jove, es fa més vida al carrer, hi ha una plaça molt gran, no?, davant de la catedral, que és com un punt de trobada de tota la gent. Crec que Cluj aconsegueix que ja et sentis que estàs en un lloc on passen coses, hi ha molta vida cultural, hi ha més associacions, hi ha més propostes i més programacions de concerts, exposicions, tallers. Realment és una ciutat on ve de gust viure perquè passen coses, no?

0: I de Cluj, si es va a aquesta ciutat, crec que és xulo pujar. Hi ha com un parc que està a dalt d'una muntanya, també al costat d'un riu, hi ha molts rius a Romania. Tuc, tuc, tuc. Fer com l'excursioneta és com obligatòria, no? Aquest mirador per poder veure tota la ciutat i veure precisament això, que és una gran ciutat i aquí sí que passen coses des de les 8 del matí fins a les 10, 12 del vespre, no? I sí, crec que és una ciutat on val la pena parar per això, perquè ja té un altre aire, ja es respira diferent. Ara anem cap al nord de Bucarest, a la zona est de la Transilvània, que és on tothom té el cap que Dràcula va fer de les seves allà, no? O que és el lloc que més el representa. Allà hi ha el poblet de Bran. A Bran hi ha el castell del Dràcula, precisament, però és un castell, bueno, que es pot visitar una petita part d'un castell de 60 habitacions, una bestiesa. Es pot visitar molt poca part i, com deia abans, doncs el fet de que l'escriptor Bram Stoker escrivís tota la llegenda del Dràcula ubicada en aquest castell de Bran, no?, ha creat aquesta llegenda que realment, com dèiem abans, no s'ubica aquí, no? Dràcula va néixer, o el Vlad va néixer, sigui això ara, a tota una altra zona de Transilvània.
1: I ho hem de deixar aquí mateix. Rebeu una cordialíssima salutació de tot l'equip que ha fet el programa. L'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Us recordem que disposeu d'un podcast on recuperar continguts. Es tracta del web martorelldigital.cat. Dins l'apartat de Ràdio Martorell, allà hi trobareu el nostre programa i els darrers continguts. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: «Les vacunes no només salven vides, transformen societats». I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no parar de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
3: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
2: Sí.
3: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
2: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
3: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
2: No, de moment no. Bueno, doncs. Escolta, doncs tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són una mica, explica'ns-ho.
3: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
2: Molt. De fet, home, i amb la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
3: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. A dins d'aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
2: De greix.
3: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
2: Però bé, estem per aquí tocant. Sí, tu ets més de pedres, diguem.
3: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípida són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
2: Els greixos. Uh-huh.
3: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
2: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament
3: petita. Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
2: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou. Oi que sí? Que ens havies dit
3: això? Es va calcular això. Es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
2: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer. Eh?
3: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, allò?
2: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
3: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
2: llavors potser encara el guanyes i tot.
3: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades ara a l'hivern, amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí, es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
2: Ah, veus? Fixa't. O sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
3: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
2: Sempre entenen, eh? Sempre entenen, Sí.
3: No diré que no.
2: Són veritats inamovibles, eh?
3: Sí, la sabatilla a casa, si no.
2: Faltaria.
3: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta doncs explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
2: I és una cadena i es va estenent, no? Això, precisament, el virus, no? Per això es diu així, també.
3: Uh-huh. Això. Aquest seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres, no tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
2: Bueno, és interessant, en tot cas, però és clar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit que és un virus, que a més, sembla que ho has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no? I que poden estar, doncs, segles, fins i tot. I això ens explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com. Sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
3: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats. I això sí, perquè els
2: això s'havia dit inclús de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
3: virus i bactèries, sí. Alguna bactèria, sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo. Quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
2: Que respiraven, de cop.
3: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
2: Tremendo.
3: De tantes que n'hi havia. És una mica de...
2: El saqueig va ser espectacular, sí, sí.
3: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
2: Els ramaders, diguem. Sí.
3: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
2: Uh-huh. Sí, dir, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí. Ho havien patit.
3: Sí, una cosa era la verola, sí. I l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
2: Uh-huh.
3: Què va fer? Jenner va, en picardia va agafar un nen, perquè aquella època doncs, potser ens agafaven nens per fer coses. Uh-huh.
2: Per experimentar, vols dir?
3: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
2: Déu-n'hi-do.
3: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen
2: nano.
3: Va agafar la verola de la vaca.
2: Se el va infectar, diguem.
3: El va infectar, directament el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar
2: a la verola humana, que tots coneixem, sí, com sí, aquesta sí, malaltia sí, tan agressiva, no?
3: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Clar. És a dir, que s'havia immunitzat.
2: Uh-huh.
3: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
2: Ah, fixa't. Veus?
3: Clar,
2: veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
3: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
2: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
3: Sí. Aquest és el principi.
2: Déu-n'hi-do. Però és interessant, eh?
3: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, eh?
2: Sí,
3: abans
2: va ser una pandèmia.
3: De ser eliminada. Veure això també és interessant pensar... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
2: Sí, sí. Sí, realment va salvar moltes vides, no?
3: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
2: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
3: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
2: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
4: Ja, hola.
2: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
4: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
2: Ah, sí?
4: O sigui, sí, sí.
2: Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
4: Sí, sí.
3: I l'agafes o no l'agafes?
4: Saps, quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
2: A veure.
3: Quantes?
4: Cap.
2: Ah.
3: Ho dius de veritat?
4: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
2: Ets un fenomen. Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
4: Sí, no, jo...
2: Creus?
4: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
2: Sí.
4: I també que si t'ofereixen un medicament que funcioni i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
2: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però, escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, de com, una mica com funciona això?
4: La vacuna, al final, és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus, i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
2: Uh-huh.
4: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres, els que són més estables. Tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip.
2: Sí, clar, sí. Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades... la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
4: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Uh-huh. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
2: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
4: No, això l'OMS ja ho té estructurat. Si l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
2: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne. No,
4: ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
2: Ah. Com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
4: Aquest serà el que tindrà, èxit.
3: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
4: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
2: Que són poc estables, no?
4: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. Sí, no és
2: que deuen cobrir un percentatge molt alt del que hi ha, no?
4: Sí, el que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. Això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això... Uh-huh. I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè...
3: Ja, sí.
4: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
2: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, no, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
4: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa que el virus canvi i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem. Una grip no és un refredat. O sigui,
2: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí, sí.
4: Sí, sí.
3: I els inques, els maies, aquesta gent.
4: Sí, sí, sí.
2: es moria.
3: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, eh? Quan van arribar els espanyols allà.
2: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
4: Sí.
3: És la més fàcil, la via més fàcil.
2: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
4: Sí. Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid les van complir
2: totes.
4: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
2: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
4: No sé si, ja, potser per val la pena fer una prèvia de si ara, imagina que ets, no sé, tenim diners, però no sé si prous com per muntar una farmacèutica.
2: Jo diria que no, eh? Però bueno, no sé tu, però...
3: Jo t'hi puc posar 500 euret.
4: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i fer estudis de comparació amb placebo.
2: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
4: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea. És una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam. És un tema molt... És molt ja del tripartit, això. Però bueno, tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs. Ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
2: vendre-la, diguem.
4: Ja la pots vendre.
2: Subministrar-la, no?
4: Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plegar.
2: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant.
4: Sí,
2: diguem.
4: Sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
2: D'anar-la avaluant de forma sistemàtica? D'acord. O sigui que no... Que, en general, no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
4: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix. Llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
2: Per tant... Això, una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats del ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
4: Sí, però de qualsevol medicament.
2: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
4: I ja l'has posat al mercat havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
2: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
4: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
2: Va ser rigorós.
4: Sí. Aquí va haver unes coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS, tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
2: Sí, aquest, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
4: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
2: Perquè la 1... estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
4: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. Si a partir dels resultats preliminars ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
2: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
4: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
2: Clar, i a tota velocitat, per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
4: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
2: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
4: Sí.
2: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
4: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
2: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
4: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció. Però, comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
2: Clar, clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
4: No, segur.
2: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes. És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
3: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fa amb tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
2: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
3: Exacte. Estigui a punt. I aquesta és la base de totes les vacunes. És preparar el cos. És preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
2: Ah, exacte.
3: Anem-los a ensenyar les fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Un és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altre és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
2: Que el teu sistema
3: típics.
2: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no?, perquè es pugui
3: el
2: preparar, allò que dèiem.
3: I el combat, sí. el combat.
2: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa. És a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
3: Sí. Clar,
2: però és quan que parlem de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han d'inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
3: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
2: Sí.
3: Està inactiu. Ha de seguir,
2: però fia-te'n, també, fia-te'n que està inactiu.
3: Ja. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
2: Ah, vale? També.
3: Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Evidentment no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
2: Però és suficient... Tens... suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
3: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
2: Entès. Mm-hmm.
3: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus i replica, no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
2: Estranys.
3: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
2: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
3: No,
2: és
3: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
2: Ja.
3: En aquest cas, aquest sí, per exemple.
2: És aquell que et produeix febre, diguem.
3: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
2: Ah.
3: Doncs clar, són casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
2: AstraZeneca, sí.
3: AstraZeneca.
2: Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, és veritat.
3: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'èbola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
2: Aviam.
3: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
2: Uh-huh. Aquest, de greixos, aquest, que deies.
3: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
2: Modifiquen l'ADN, efectivament.
3: Modifiquen l'ADN. No, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules. Aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna. Hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid. En dies o setmanes pots arribar
2: a fer
3: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema.
2: Uh-huh.
3: És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té... Són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen que t'has de posar el recordatori.
2: Ah, exacte.
3: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles d'espai. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir, hi ha
2: una amalgama molt àmplia de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. I, escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la conyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns-ho això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
3: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-lo, provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són sals d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç, fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
2: Sí, et deixes morat, i fa mal.
3: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació, vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant.
2: A veus?
3: Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
2: I a partir d'aquí ja tot va sol.
3: Saps què passa? Que el van desmentir.
2: Ah,
3: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. O sigui. I l'altra
2: cosa... Per tant, no sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
3: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris però, independents.
2: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid la conspiració, eh? Allò que deia.
3: Home, i tant.
2: Està clar,
3: Doncs, esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
2: Clarament.
3: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
2: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
3: Sí.
2: Albert, va, per acabar, I el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Pfizer... si us en recordeu, que li mete el microxip.
4: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
2: No ho sé, jo vaig perdre. No sé per què, tampoc, ben bé.
4: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que s'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és ni per què serveix de veritat.
2: Sí.
4: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que a mi em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant. Que és que...
2: Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
4: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
3: Jo sí.
4: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
2: Existeixen els cristalls antivírics?
3: Sí, no saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
4: I a més, segur que ho tens.
3: Quina he de posar? Perquè digue-m'ho perquè ho faré.
4: Per la mucositat, quarts rosa, i per la tos...
3: En tinc molt.
4: Per la tos, ametista.
3: Doncs no sé. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio, tinc aquí al meu costat, a uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
4: Doncs ja està.
3: I estic tossint.
2: Potser ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira, veus?
3: Sí.
2: Pitjor el remei que la malaltia, això.
3: No funciona.
4: No sé.
2: Punyet, home...
4: Pots
2: ara que ens havies descobert la sopa d'all...
4: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
2: Sempre hi ha... És que necessites un expert.
3: Falta el cuenco tibetano i... I a vibrar.
2: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
3: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer programa un dia d'això.
4: Sí.
2: Home.
3: Com també haurem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
4: Sí.
2: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
4: Bueno,
2: potser, o què?
4: No sé.
3: Vols fer primer el de les pedres?
2: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
4: Jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
2: Bueno, però tu Albert, tens fondo i entens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del museu dels invents més rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
5: Hola, molt bones. Què tal?
2: T'has bé o què?
5: Bueno, sí.
2: Tu, refredat, no.
5: De moment, bé, no.
2: Tu aquí ho aguantes
5: no,
2: fort.
5: No prometo res, però de moment no.
2: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
5: Treballar des de casa
2: aquí
5: ajuda.
2: Només, treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
5: Falta que el deixi entrar, també.
2: Això també, també és veritat. Tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
5: Sí.
2: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
5: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o que directament no van funcionar, que van anar malament.
2: Ah.
5: Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, eh? No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, a l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, no estava demostrat científicament. I dic
2: que no feia falta,
5: que no,
2: diguem,
5: per,
2: que no
5: què?
2: Calia.
5: I dic 1796...
3: Però feien servir nens.
5: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. Pues, no sé, queixaven menys. A l'any 1796, no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, ¿vale?
2: Sí,
5: allò d'un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
2: T'ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
5: Exacte. Sí, aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
2: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
5: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però, clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
2: Clar.
5: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val? Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir... Va bé.
2: Això ja ens sona, eh? Sí. Tot això ens sona,
5: sí,
2: eh?
5: Sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i també va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona, bàsicament, del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
2: Clar.
5: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
2: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, és a dir, el fa que la malaltia es talli, no?, entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
5: Sí.
2: Però, de fet, amb la de la grip...
3: Tots o cap?
2: Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat. Per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
5: Doncs, bueno, si no vols, bueno, sí, no es pot.
2: Sí.
5: L'any 1886...
2: Perquè, Albert, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
4: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser... comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
2: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
5: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1886 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
2: Sí.
5: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos que... Jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, eh? Que no va, el senyor no va forçar...
2: Clar, que no el va exposar allà, no. Pobret.
5: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, ja que estem, provem, no? La vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en vida del senyor Pasteur, el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
2: Això es va dir, això és un rumor.
5: Sí, home, no,
3: està tot inventat. Ara,
4: està tot inventat.
5: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. Uh-huh. I en aquests anys 20 també va començar es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, m'estan ficant alumini, no? Buah, això...
3: Clar.
5: I això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
2: No, home.
5: Doncs la gent es pensava...
3: Bon, l'entrepà.
5: Exacte. La gent es pensava que sí, i aquesta sals d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que ja tenen toxines que injectaven a dins, que provocaven malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
2: Home, fixa't.
3: Però això també es diu ara, eh?
2: Sí.
5: També es deia 100 anys abans.
4: Tot inventat.
5: Tot inventat, sí.
2: Ja està tot fet, això, eh? Sí. I encara hi som, saps?
5: Sí.
2: Vull dir que és curiós que... És ben prevalent, això de la conspiració, eh? I es va repetint, eh? És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
5: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna.
2: Abans parlàvem.
5: La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja hi havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
2: Sona això.
5: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
3: Aquest... Has dit el nom? Fort Dix. Mm.
5: Sí.
4: Vale.
3: Només volia sentir el nom. Ja està. No.
5: Doncs bé, aquest esclat d'infecció es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que es transmetia a les persones,
2: t'havia saltat
5: a les persones, homes, sí. I que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més,

0: I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
1: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
0: Sí.
1: I a més inútil.
0: Bueno, fallida no, perquè només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
1: No, però fallida vull dir perquè no era necessària,
0: no,
1: tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li com vulguem.
0: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo què ho digui.
1: Aquí estàs donant ales al tema, eh?
0: Jo no ho diré.
2: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? O és una altra cosa?
1: No,
3: és una altra.
1: El 18, no recordo malament.
0: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
2: Ui, a veure.
0: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que, un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1,
1: sí,
0: que també era un tipus
1: sí,
0: de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
1: Sí, és la gripe A. Sí, sí, de fet, ho anava a dir, correcte. Sí, sí.
0: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva sobretot fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
1: Cada any mor molta gent de grip, realment.
0: Sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser una grip més que va provocar la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. La gent no es va vacunar massivament i al final va acabar destruint-se.
1: Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
0: Clar,
1: que algú...
0: Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear una miqueta de mal rotllo de que si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
1: A veure.
0: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Es va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica, però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
1: O sigui, que era un procés d'extermini, diguem-ne.
0: Sí, però només a musulmans,
1: ells pensaven que anava per aquí.
0: Només de...
1: que era un virus, diguem-ne, racial. O racialitzat.
0: Bueno, era una vacuna selectiva. Que ets musulmat, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està. No hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, i seria lo típic. Però, bueno, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, doncs de puta mare, perquè heu de pagar.
1: O sigui... Jo sóc com una antena.
0: A més, Bill Gates sap on esteu.
1: I radiem wifi.
0: Jo m'imagino això a Bill Gates, sentat a casa seva, anar mirant, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha sortit de casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Allà ha pringat.
1: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts, han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor country music amb la millor música americana i el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem el Musical Express amb música de Jesse Dane i de Sarah Bush, amb la peça The Ballad of the Prussian Creek. Benvinguts a Musical Express.
2: The Best American Music and Country Hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Radio Rubí FM.

Estem escoltant música de Chris Jameson des de Perryville, des de l'estat de Missouri, Honky Tonk Minute. El més nou d'Ella Langley, això es diu Choosing Texas, des d'Alabama.

originari de l'estat de Wyoming, però ara viu a l'estat de New Orleans. Hunter Hicks. Això es diu One for the Road. Segueix a sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música americana i el millor country. Des de Ràdio Rubí, 99.7 FM, estudi número 2, on entra ara mateix un dels nostres preferits. Això és Cody Jinx. És la gran Working Man.

Speaking of the Angel. Música de Show Camp. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o suggeriment. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Proper convidat, Maggie Anton, això es diu Miss, with the Texas.

0: un homenatge als que fem ràdio. Ell és Alan Jackson. Thank you for the radio. Des de l'estat de Geòrgia, un dels grans de la country music, Alan Jackson.
1: Thank God for the radio.
0: Thank you good for the radio.
2: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country.
3: Baby, lock the door and turn the lights down low.
2: Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Obrim ja l'altra mitja hora del millor pop i rock dels 70s i 80s. Ell és Gary Rafferty. Des del City to City, això es diu Ride Down the Line.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

són d'aquelles cançons amagades, per dir algú, dintre de la discografia dels quatre de Liverpool. If I Fell, una gran, gran cançó dels The Beatles. Segueixes con la sintonia Musical Express els dilluns a 9:10 del vespre. La millor música aquí des de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM i també pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ens hem posat un to romàntics i no ho deixarem. If You Leave Me Now, Chicago.

Avui estem molt romanticons a la segona hora de Música Express. If You Leave Me Now, Chicago. Seguim més romàntic. Això és Art Supply. Aquesta és la Lost in Love.

Es veu que hem tingut un problema tècnic. Tot solucionat. Et dèiem, Art Supply, un d'aquells grups que enamoraven a la pista amb els seus lents. Això es diu Do You Remember? Ell és Phil Collins.

90 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segon treball d'una de les bandes meves preferides, els Grans Boston, des del Doom Lumbag. Això es diu Feeling Satisfied. Correu electrònic al qual pots dirigir-te per fer-nos alguna petició o alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpress, amb dos S al final, rubi@gmail.com. Grans entre els grans, els Boston. Arriben els Pretenders, això es diu Back on the Chains Again.

Chrissy Hynde liderant la banda. Els Pretenders. Back on the Chains Gang. I amb la música dels Eagles en directe... ja em despedeixo de tots vosaltres. Des d'aquest doble treball gravat a Santa Mònica, a Califòrnia, amb la seva peça Hearts Tonight. Salutacions ben cordials d'aquesta, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: sempre al teu costat.
1: És mitjanit.

0: La seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths. Doncs després, en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada de ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que, doncs, explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Sí. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja sí. Estàs com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'n va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament i també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, a vetllada amb les samarretes.
1: Segur.
0: O sigui, combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total.
1: Segur.
0: Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora
1: sí,
0: ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: i d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Ah, així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost, i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut, i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu, que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en vol sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer, i que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar. Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica, vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona. Doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia de tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg per un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin a on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí, a propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi. Ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forès, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps. Comencem.
5: Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fonts municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic... Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forès des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et sona
0: això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als plans i a l'alt de Montmaneu, mentre que Almatret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és un poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps. A Salàs, molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
1: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
1: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
1: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
8: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
5: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
5: No, són relacionades amb l'eclipsi.
0: Vinga,
5: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortida al Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
5: no puc marxar sense parlar.
0: Sant Roc toca ara.
5: Exacte.
0: Sí.
5: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, al Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
5: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
5: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
5: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
5: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està el pont, lo passador, lo que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita, el Trabucador, és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podia provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment, s'han de respectar, no poden anar per no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador a Deltebre es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en esta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per esta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums, amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està en l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar car o no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ja és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse, ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi hagi més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè aquest dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, mm-hmm. tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també les bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar i, per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals. Ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran de part del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camí ja. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest
0: punt. Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt, sí. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre, tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran, i hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà de Munt ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha d'ensar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats. Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, Això, CDs, fins i tot...
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi i que representa una gran oportunitat científica també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
0: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'M1 Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
10: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
11: Hola, què tal? Molt bon dia.
10: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
11: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
10: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
11: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel, hi ha uns codis QR, i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona el consentiment per connectar el telèfon a una aplicació, és absolutament anònim, i el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Uh-huh. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
10: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
11: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi...

0: segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viure l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta. Ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi. I bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. Uh-huh. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
1: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
0: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt i, bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Uh-huh. Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
0: Sí. Sí, ho he vist,
2: molt bé,
0: sí,
2: molt,
0: sí,
2: bé, molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de neumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostè. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
1: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós.

0: amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
2: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
0: Salut activa.
3: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, hem de buscar ajuda mèdica immediata.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent, a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, en un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: bé. La colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí. O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim via Instagram el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui, que es tracta... Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es deu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar,
0: doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drac femenina super mona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona?
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet.
0: Persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: Això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: Oriental,
3: hi he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però sobretot també a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home, és que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i
0: sí,
1: tant.
0: Sí, sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes,
1: rialles,
0: que
1: nervis.
0: això uneix, el fet de patir,
1: sí,
0: no?
1: Pateixes, sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon
1: feix. I tant. Tenim un últim àudio, abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers, i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
1: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Jo, també... Tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No, jo no. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes que et diuen jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat, vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment, no? D'acord, sí.
0: Tu què,
1: sí,
0: tu estàs així. Amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea, suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després, Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, en concret és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre tu, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportatge xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món de dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que deixa fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollís la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer punt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem, que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, molt, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quant dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut, comptem. Poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant al sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix. Estarà 4 o 5 graus, 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara. Però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així a grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: quedar... Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al rededor, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipse és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipse més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà veurans, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà a 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més...
1: Hi ha més,
2: si
1: s'elegeix
2: bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després, el següent any, n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que vam viure
2: anular
1: fa molts anys?
2: Va ser el que vam viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar, clar.
2: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que qui l'està fent molt, molt grossa, deixem a Premià ara sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per Vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades i físicament hi anem perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir res de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Ja em vien aquí de festival astronòmic perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo pujant no hagués vist el Tultet Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tultet Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
4: Sí. Parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els reorganitzadors internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que sí. Això creix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta, increïble. T'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, de fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circric, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León, i, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi, i al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt, en breu venen els companys del Balbanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt el cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa, eh?
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí,
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Rotjo Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total, n'has vist algun?
5: De total, no n'he vist cap. De parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell, tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit, i això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant a l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres! Mira.
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina't aquest moment, Serà brutal.
0: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi, ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, perquè estigui per aquí?
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori. La gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix, què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem, eh? A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, eh? L'eclipsi passarà però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, eh, Núria? Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la Passa dels Arbres, fa fresca, per tant, veniu, no només aquests dies, demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí, eh?
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí,
4: bueno, va, vinga, que la tornada una hora,
0: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars, però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen, i aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptors col·labores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. Hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques i, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, el la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipsis al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipse. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment eclipse per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipse doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipses, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta.

0: I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi, i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
1: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del festival de Portaferrada, per dimarts, per avui mateix, eh?
0: Per avui mateix, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
1: I, per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
0: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
1: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
0: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un, i bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
1: food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi.
0: Sí, sí.
1: Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
0: No passa res.
1: Ja sabem el que hi ha.
0: Jo volia fer un petit apunt.
1: Clar.
0: Que... Sí. Abans de, o sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ho passa d'aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç. Sí.

0: Ai, ai, ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
1: Perfecte.
0: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
1: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
0: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, Mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
0: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
0: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
0: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
0: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
0: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi? Totalment, sí. Expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
0: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les llàgrimes de Sant Llorenç. Doncs,
3: sí, això anava a dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
3: Perfecte.
0: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix. Una abraçada molt forta.
0: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les dues de la matinada.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.